0: Camp Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mirada santboiana.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer pel trànsit. Equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Destaquem les cues a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, direcció Tarragona, a la C58 de Sant Quirze i entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel Nus de la Trinitat, també de Montcada a Ripollet, direcció Terrassa, la B23 entre Esplugues i la Diagonal d'entrada a Barcelona, autopista del Garraf, la C32 de Viladecans a Sant Boi i afectacions als trens entre Reus i Castelló per falta de tensió en una via entre Ulldecona i Vinaròs.
0: L'exconsellera republicana Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont a qui amnistia el Tribunal Suprem. El president Salvador Illa confia que hi hagi més decisions en aquest sentit i que el tribunal vagi enllestint tots els casos pendents. La consellera d'Educació manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que encara no saben què va fallar. Des del Parlament, Esther Niubó va apuntar la coincidència entre els exàmens PISA i els de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres implicats. Explicacions que no han convençut l'oposició, tampoc els sindicats de l'educació que volen que es depurin responsabilitats. Avui podrien començar a tornar a casa seva part de les 10.000 persones evacuades al País Valencià per l'incendi que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó. El foc continua actiu i sense control, però la situació ha millorat a les últimes hores. L'incendi ja ha calcinat 8.500 hectàrees. I els bombers que treballen en els incendis de Madrid i Àvila afronten avui un augment del vent i una pujada de les temperatures que poden dificultar les feines d'extinció. El foc al centre de la península continua sense control després d'arrasar més de 75.000 hectàrees i forçar el desallotjament d'una quarantena de localitats. Per tot plegat, el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració com a zones greument afectades per emergències, aquests territoris arrasats pels incendis. També s'aprovaran mesures en l'àmbit laboral, de manera que el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat. Les organitzacions agràries donen un vot de confiança al conseller Ordeig i aturen les protestes durant dues setmanes. El conseller va anunciar ahir un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills, i flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció d'aus. I convocada per aquest migdia una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. L'actuació, que està sota investigació, ha enfrontat el govern balear amb la delegació del govern espanyol. I en cultura, la producció de 3CAT Forastera ha donat el tret de sortida al Festival Atlàntida de Palma. Ho ha fet batent tots els rècords d'entrades venudes en una edició més ambiciosa que mai, amb més de 100 estrenes exclusives. Esports.
2: Fermín, Araujo i Bernal ja s'entrenen amb el Barça a l'estaix d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà amb el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Christian Stuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí.
0: I el titular del temps, domini del sol, amb temperatures avui una mica més altes. La calor encara es mantindrà en valors normalitzats o, com a molt de manera puntual, es podrà arribar als 38 graus al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre, i quan acabi el dia podran sorgir alguns núvols baixos al Camp de Tarragona. 3CAT Info.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 4 minuts del matí. Avui és dimarts 28 de juliol de 2026 i això torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Aquesta setmana, ja ho sabeu, és la darrera abans de vacances. Per tant, cada dia és el darrer de la temporada pel que fa a la casella a la qual pertany. Darrer dimarts, doncs, de la temporada, i això ens esperona a treure tot el suc possible, començant, esclar, per analitzar l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis dels dimarts. Avui també toca entrevista de llarg format, de fet, la darrera de la temporada en directe. I tal i com ens agrada fer, seguint les nostres pròpies tradicions, hem convidat a l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, per tal de fer les valoracions pertinents del que ha donat de si el que portem d'any i el virar com anirà la resta d'estiu, a banda d'explicar-nos segurament algunes novetats quasi en forma d'exclusiva. Com sempre, serà doncs una trobada del tot interessant. Però a banda, faltaria més, també s'acomiadarà aquest quasi esgotat curs radiofònic, en el cas de l'Ireneu Castillo, conegut a les zones arsianes com l'home curiós de la República. I també tindrem un darrer lliurament de l'espai dedicat a l'autoconeixement, el No t'ho creuràs, amb la Diana i la Marina, avui amb un bon resum del que ha passat aquesta temporada en quant a aquestes dues mestres. Dimarts, doncs, a la República Santboiana, a punt d'agafar vacances, però amb tota l'energia del món per dir la seva. Som-hi, companyes, som-hi, companys. Bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia a la parròquia que ens escolta i bon dia a l'equip que ho fa possible. Començant per l'Àngel Rodríguez, de producció. Molt bon dia, company.
1: Molt bon dia, Amadeu, com estem?
0: Bé, per aquí, mira, ara ja estava fent de les meves amb el termòmetre. Ja ho saps, que m'agrada doncs,
1: sí.
0: Preguntar-li al senyor termòmetre com va la cosa. Doncs vols que t'ho digui?
1: Sí,
0: 23 graus aquí al barri centre. Els termòmetres, doncs, que de moment, home, no és exagerat, però vaja, a l'alça tot plegat, saps?
1: Sí, s'està.
0: 23 graus, no està malament.
1: No.
0: Molt bé, i posats a saludar, a més, és de justícia, faltaria més, eh? Com sempre, puntual com un gínjol, bueno, content com un gínjol també, però jo crec que els gínjols també són puntuals. Puntual com un gínjol, ja ho sabeu, en Joan Ramon Molero, part del nostre consell de savis dels dimarts, i a més, el nostre expert, ja ho sabeu, el nostre assessor en tecnologia i ciència. Molt bon dia, Joan Ramon. Ramon.
2: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta.
0: Com va tot per l'extra radi Sant Boià?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Bé, bé. Sí, sí.
0: Tot perfecte, tot caloreta, lloc, la que sí, fa sí. Falta, ni més ni menys?
2: Bueno, la caloreta és bastant elevada.
0: Bastant sí. Elevada, molt bé. També en parlarem, evidentment, també en parlarem. I a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, és el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia. Ens hi posem i ho fem, evidentment, amb la cançó del dia, Àngel.
1: Exacte, i és que The Strokes publiquen Reality Awaits, el seu esperat setè àlbum d'estudi, després de 6 anys des de l'aclamat The New Abnormal, guanyador del Grammy, el millor àlbum de rock. És per això que avui escoltem Going Shopping, que escoltem, doncs, a una de les marques més conegudes del rock.
0: Oi tant, oi tant. Doncs punxem-nos.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Vuit i 14 minuts, és el moment de saber el temps que se'ns ve a sobre. Vaja, comencem a albirar per on aniria la cosa, però ens ho explicarà millor el Daniel. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Repetirem jornada amb cel variable a primeres hores i cel serè la resta de la jornada, amb sol i calor, que de mica en mica tornaran a pujar les temperatures. I és que avui mateix el mercuri ja estarà tocant els 33 graus de cara a la tarda en aquesta nova calorada que se'ns tira a sobre i que a partir de demà serà més evident. Encara avui les temperatures mínimes han baixat dels 25 graus i això ens dona una sensació de frescor al matí que hem d'aprofitar perquè ràpidament s'acabarà i tornarem a les nits tòrrides i en xafogó. Per tant, agafeu aire per suportar aquesta nova tongada de calor. És tot, que passeu bon dia.

0: Arribem a un quart de nou. Hem de dir que tenim els companys del Reial Automòbil Club de Catalunya mig de vacances, eh? També estan treballant. El que passa que doncs la informació viària a partir d'ara ja, aquesta setmana, el que queda de setmana, vaja, és molt, molt puntual, es dona aleshores durant els informatius i hi haurà un especial per aquest proper divendres, operació sortida, una de les operacions sortides, i per tant no coincideixen amb les nostres hores i per tant no tenim el que és l'actualitat, diguéssim, per la via d'ells. Tanmateix, l'Àngel sí que ens explica quines serien les incidències o els punts a destacar de manera molt breu, Àngel, ara mateix.
1: Correcte. Parlant de Sant Boi de Llobregat, tenim la sortida de C32 cap a Barcelona, que hi ha una lleugera congestió, i també per la part de la mateixa C32 cap a Viladecans o cap a Gava, també tenim aquesta petita congestió, i destacar la Ronda Litoral i la Gran Via, que també tenen aquestes petites congestions entrant cap a Barcelona.
0: Molt bé, és a dir, més o menys el que és normal cada dia.
1: Correcte.
0: Potser amb els indicadors un pèl més baixos, per allò de que hi ha gent ja
1: exacte,
0: de vacances.
1: Sí.
0: Però alguna cua, alguna...
1: Petites
0: alguna
1: congestions.
0: Petita, doncs, això que tu dius, congestió, podríem dir encostipats
1: mira,
0: a viaris.
1: Sí.
0: Podríem dir-ho d'aquesta manera, no?
1: Un ibuprofeno ja s'ha dit.
0: Molt bé, vinga, doncs, a tirar.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Doncs repassem els diaris. Comencem pels titulars de les portades, en aquest cas del diari Ara. Àngel?
3: Correcte, i la fotografia del dia veiem un home amb el seu gos observant des de la onda de l'evolució de l'incendi forestal de la Plana Baixa, i veiem, ens parlem també d'aquest foc de la Vall d'Uixó que fereix el pulmó verd del nord del País Valencià. Diuen que la nova onada de calor pot complicar un altre cop els incendis a tot l'estat i que les flames que amenacen Bordeus poden durar set setmanes o mesos. També ens parlen de la crisi educativa com a titular. Diuen que ningú no aclareix l'origen de l'error en les proves PISA. La consellera diu que encara no té conclusions de la investigació que es va engegar al març, i Junts, PP, Vox, CUP i Aliança la insten a dimitir, i Esquerra i Comuns censuren la seva manca d'autocrítica. I per acabar, a l'Ara, això a l'estiu, tenen com un petit quadern i destaquen la sociologia d'Esther Vives sent predilecció del paisatge del Delta de l'Ebre.
2: Molt bé, Joan Ramon, tu tens el periòdico.
4: Doncs sí, el periòdico, foto de portada també per l'incendi, amb un titular que diu: la superfície cremada es multiplica per 6 en un any. Els experts vinculen la virulència de les flames al canvi climàtic. La foto és dedicada a la Vall d'Uixó, on es veu un senyor amb el seu gos abraçant-lo i mirant a les fumaroles que hi ha a la serra. També ens parla de que el govern ajorna l'aprovació del decret de l'habitatge. L'executiu central no té prou suports per convalidar el text al Congrés. L'enquesta del GESOP: un de cada dos catalans avala els peatges per conservar les autopistes. I també que el govern exculpa els directors de l'error en les proves PISA. I a la P retallada, doncs, tenim la foto d'un os. Registra les imatges de dues osses amb cadells a la Vall d'Aran.
2: A l'avantguàrdia, una fotografia de gran format obre aquesta edició. De fet, és una fotografia força espectacular, però alhora dramàtica. Us expliquem. Una boira de fum cobria ahir la ciutat d'Àvila, a més de 50 quilòmetres de distància dels incendis que afecten la província. Imagineu-vos, estem veient en aquesta fotografia aquesta ciutat embolcallada de la seva muralla medieval, i en primera vista, doncs, un dels monuments també emblemàtics. Doncs imagineu-vos que al final coberta d'una espessa boira. Lluita contra rellotge per frenar el foc al centre d'Espanya abans de l'onada de calor, és el titular que acompanya aquesta fotografia que us dèiem. Els més de 90.000 afectats temen que s'allargui el malson que pateixen. Els bombers, per cert, treballen contra rellotge per intentar frenar els focs que afecten el centre, com dèiem, d'Espanya, abans de que demà comenci una nova onada de calor. També un dels titulars principals diu: el repartiment de recursos públics, les Canàries trenquen el bloc del no i donaran suport al nou model de finançament. Les comunitats del PP reaccionen al gir canari i demanen d'ajornar la reunió prèvia demà del Consell de Política Fiscal. Per altra banda, Niubó admet que el fiasco de les proves a PISA es deu a un error de supervisió, i la consellera d'Educació, doncs, que exculpa els centres i busca els responsables. Un incendi al metro de Barcelona fa 37 ferits per inhalació de fum. En la fotografia que acompanya aquest titular veiem dues usuàries del metro que són ateses per l'afectació de l'incendi amb llurs mascaretes, diguéssim, per poder respirar en condicions. I finalment ens expliquen que l'enfonsament de Rodalies a Vallbona causa la mort de peixos del rec Comtal. També veiem en una fotografia, doncs, aquestes bestioletes mortes a la vorera del riu. Del riu, més aviat del canal de rec. Què més? Doncs ens n'anem als esportius, que també tenim alguns titulars força interessants i alhora curiosos. Podem començar, per exemple, per l'esportiu. Àngel.
3: Doncs sí, avui a l'esportiu la portada és d'Estuani. Diu, amor als 40, l'injecció d'orgull a Montilivi amb la continuïtat de Cristian Estuani, la llegenda que vol tornar a Girona a primera, i ell diu que és moment de tornar a les arrels, connectar amb la gent i ser un equip unit dins i fora. Hi ha motius per creure-ho, diu el capità. També ens parlen de la gira del Barça, diu Sant George Park, seu blaugrana. Flick comença a treballar a l'estat de pretemporada a Anglaterra, amb Fermín com a principal novetat. Ens deixen també Cobercí, diu el millor jove del Mundial rep l'homenatge de Vilabaleix. També del futbol a primera divisió, milions blancs com a antídot. El Madrid a remolc del Barça de Flick torna a gastar molt. I per acabar ens parlen del bàsquet de la ACB, diuen la G-League com a font blaugrana. El Barça fitxa Eubowen, que també han jugat a la Lliga Desenvolupament a la NBA.
2: Molt bé, doncs a veure, curiós, si més no. El Mundo Deportivo el té en Joan Ramon.
4: Sí, el Mundo Deportivo, amb una foto de portada dedicada a Hansi Flick, todos a Inglaterra. El Barça va viatjar a Sant George Park amb 31 futbolistes. I també tres fotos de portada dedicada al nuevo, al cedido y al que está a la... ¿Cómo se dice eso? Al lisiado, ¿no? Al De Jong.
2: Yeah.
4: De Jong, yeah. Ter Stegen y a De Jamie. Y también nos habla de básquet, Woman, Eukumbuan, al nou Sengeli. Y lucharemos por la medalla en París por cambiar el rumbo de la natación artística. Es una entrevista que le fan a Denis González.
2: Déu-n'hi-do, els noms dels esportistes. Esclar,
4: sí.
2: Estem arribant, doncs, que hi ha gent d'arreu del món i de vegades se'ns fa fins i tot difícil ja les pronunciacions. Sí, digue-li, no t'ho faré repetir, no pateixis. El diari Esport ens presenta allò que deia Àngel, un nou cromo.
3: Correcte, un plan B que titulen, diu Kroupi. El debate abierto en el Barça con el delantero del Bournemouth es una alternativa por si falla Julián, pero en el club algunos ven él con una joya y otros lo ven verde para desembolsar una millonada. També es parla del Barça, que hi va inaugurar una penya blaugrana amb un homenatge a Cobercí. Per altra banda, també ens parlen que el Barça de Flick ja entrena a Anglaterra. També torna a parlar d'aquest fitxatge del Barça de bàsquet, on Evi John Blumann, el nou fitxatge de Sekulic, i per altra banda i per acabar ens parlen de ciclisme, on Pogacar s'apunta a la Volta.
2: Molt bé, doncs, escolta, per cert, aquest jugador de 20 anys, que barat no ho és, venint de la Premier, barat no és, però que promet maneres i que podria ser una bona resolució per tot plegat, pel cas del Barça, d'intentar trobar el seu davanter centre definitiu.
3: Correcte, és un perfil, és un davanter centre, que això potser és el Barça, també estan preocupats per trobar algú com ell, és francès, i juga, com hem escoltat, juga al Bournemouth, ja ha fet una gran temporada amb 20 anys, i és això, que parlen del futur, parlen també de que tenen aquesta por de desembolsar tants milions, però jo crec que per Julián també desembolsar 100 milions potser és una mica massa.
2: Home, si et despistes, aquest xicot ha fet més gols que l'altre.
3: Gairebé.
2: I entenem, sí. Comparant els partits que ha jugat. I a banda, un equip que s'ha classificat per la Europa League.
3: Correcte, el Bournemouth.
2: Amb la seva ajuda, i que a més, insisteixo, promet en maneres... veurem per on anirà la cosa, però és un toc d'atenció claríssim, tant pel Julián com per l'Atlético. Senyores i senyors, o s'aclaren o tirem pel dret.
3: Exacte, i a la Lliga ha fet 33 partits i 13 gols, vull dir, és una gran estadística, un gol cada 3 partits.
2: Correcte, sí.
3: Una mica de més.
2: Bueno, veurem per on anirà la cosa. El Barça de bàsquet, que també intenta, doncs, com a mínim intenta, les sí. Maneres hi són, reforçar-se, com feia temps que feia falta.
3: Dit. Ja va sortir el Sekulic parlant que potser no eren grans noms, però sí que era la filosofia que hi volia portar de bàsquet. Sí que és cert que els noms costa dir-los, potser per això no eren grans noms, però bueno, veiem que el Barça reforça.
2: I escolta'm, en el cas Estuani ja ho hem vist tot, és a dir, increïble que aquest home acabi renovant, i no ho dic en negatiu, ho dic en positiu, però que acabi renovant un cop més amb el Girona, increïble la de temporades que ja porta...
3: Exacte, i a sobre també... 30,
2: a l'uruguajo, no?
3: Correcte, 39 anys, porta el Girona des de la temporada 17-18, fa gairebé 9 anys.
2: Impressionant.
3: Sí, ha pujat i ha baixat ja dos tres cops amb el Girona, i segueix volent...
2: Sempre hi és ell, sempre hi és. Jo crec que ja forma part, quasi, de la ciutat de Girona, com la Mona, saps?
3: Sí.
2: La Mona de Girona, bueno, la gent li dona un petó al color de la Mona, que diuen.
3: Correcte.
2: Doncs l'Estuani pràcticament... ja porta tant de temps. Home, tampoc és això, però...
3: Bueno, l'haurem de fer una estàtua, eh?
4: Allà si li faran el petó a l'Estuani al cul.
2: Sí, bueno, no ho sé, però és tot un símbol gironí. I ho dic seriosament, no és broma. Va, per l'amor de Déu, ens aturem i tornem de seguida, que començarem, doncs, això, el nostre consell de savis. Avui ja són savis, eh? Avui tenim a la sàvia de vacances, a la Mercè. Cosa que celebrem, ho celebrem per ella, però vaja, que tenim aquí els dos veterans a punt d'explicar-nos forces coses. Fins ara mateix.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: que la superfície cremada es multiplica per 6 en un any, els 35 grans incendis registrats a Espanya des de començament d'any, doncs 24 més que en el mateix període del 2025, ja han arrasat més de 172.000 hectàrees. I jo he dit, deixeu-me començar per aquí, perquè de fet, el foc, el fum que estan protagonitzant la Vall d'Uixó, i precisament la coneix prou bé perquè té els seus orígens el Ricard Peris precisament en aquesta zona. Per tant, una primera valoració, tot i que pugui semblar doncs, que no calgui, perquè està claríssim el que veiem i les sensacions que tenim tots plegats, però tu que coneixes tant i també aquesta geografia, si us plau, digues la teva.
1: Bueno, és una orografia complicada, de no molta alçada, però sí amb molts barrancs, és una zona molt càrstica i és una zona on històricament s'ha fet molt de cultiu de l'alzina surera.
0: Clar.
1: I altres espècies autòctones d'aquella zona, no? És molt complicat d'arribar-hi allà, perquè són camins, caminets i...
0: En aquest cas parles dels bombers, dels forestals...
1: És molt complicat per ells poder arribar allà. I, a més, jo no sé si... Perquè, a veure, jo recordo que de menut, habitualment, és una zona espadà, no?, on solia haver-hi incendis, no? Però és que, a més, n'hi ha una... Té una cosa, i és que allà va ser front de guerra.
0: Correcte.
1: El conflicte, no? I aleshores n'hi havia, jo recordo que n'hi havia encara molt de material que en un moment donat podia explosionar i feia aquests accidents. Què és el que ha passat ara? Pues el de sempre. El poble que està, els pobles que estan en aquells termes han diversificat molt la seva feina, ningú s'ocupa de...
0: De
1: lo que abans, perquè jo recordo de menut que es feien des de carboneres de fusta,
0: clar,
1: és a dir, tot allò que d'alguna manera col·laborava, no, a tenir el terra doncs cuidat i
0: la plana baixa ara, prou que ho saps, des de fa molts i molts anys, la ceràmica és qui ha tirat endavant tota la indústria important,
1: no,
0: d'altres coses.
1: I la sabateria.
0: Però vull dir-te que esclar, que el camp i el bosc...
1: Està pràcticament abandonat. I això, doncs, és el que fa... A veure, és que ja no només és allò que la gent feia abans, que feia el carbó per tot l'any o el que sigui, no? També estaven els forns que funcionaven bàsicament amb llenya, una llenya que s'extreia de la muntanya,
0: sí,
1: no?
0: I
1: això era la crònica d'un desastre que tothom sabia que un bon dia passaria. És a dir, jo no recordo cap incendi de la magnitud que s'està veient. El poble on jo em vaig criar, en Bart, és un poble que es diu Fondeguilla, que està a uns 4 quilòmetres de la Vall d'Uixó, en direcció a Xovers, a Suèver, vull dir, tota aquella
2: que ja
1: zona.
2: Es va cremar.
1: No? I, bé, que hagin hagut d'evacuar el poble no havia passat mai. En fi, jo la veritat és que ho sento molt, vull dir, perquè forma part de...
0: Sí, home, sí.
1: Forma part de la meva...
0: S'entén perfectament.
2: No? I una cosa que també falta, i ens falta no només aquell territori, sinó tots els territoris, és els ramats. Els ramats fent neteja. O sigui,
1: exacte.
2: És tan senzill com tenir cabres, rucs, qualsevol animal d'aquests que arrossega, i el poses allà i es micula el territori i vinga a fer miques tot el...
0: Sí, clar.
2: Tota la llespa, tota la, la brossa aquella, la brolla, i penseu també que el nostre territori té unes plantetes una miqueta fotudes que són maques de veure, però que els agrada el foc i l'escampen.
0: Per no dir-te el pi mediterrani, que és palla. Palla, vull dir, pel foc, eh? Vull
2: sí,
0: dir,
2: sí, però és que allà on no hi ha pic, hi ha brolla i tota la màquia mediterrània que tens, l'antiscle, tens el romaní, tens la lavanda, tens...
0: Correcte,
2: tot això,
0: sí,
2: que...
0: sí.

0: sí. Matolls i etc.
1: Clar, i cremen fàcilment i...
2: No, i té una altra composició, eh? Vull dir, perquè, per exemple, podríem emmirallar-nos una mica amb el que ha passat i està passant encara a Catalunya, no? Uh-huh. On la resposta de la gent que hi treballa és molt ràpida i molt eficient, no? Vull dir, perquè estem tenint focs que s'han pogut anar controlant quasi a diari, no? El problema és que a l'abandonament de la terra s'afegeix a la desídia de... Jo entenc, eh? La desídia de governs que promocionen més els bous, no? Que en diríem allà.
1: I si a més afegim, Ricard, una cosa d'aquesta desídia dels governs, com és el fet, ja sortint de l'espectre més de la Mediterrània i anant cap al centre, eh? On prioritzes això que tu dius de festejos i de més, i a més ho deixes tot a les mans de la unitat militar d'emergències, sí. És a dir, no promociones tenir bombers, sinó el que dius, bueno, aquí hi ha uns senyors que ja vindran a ajudar-nos, no?
2: Una UME que, a més, els tres que estem aquí sabem que fa 4 dies se la qualificava de xiringuito, eh?
0: Bé, deixeu-me apuntar també que els bombers diuen que es pot començar a ser moderadament optimista perquè, bueno, la veritat és que uns 6.000 veïns de la Vall d'Uixó ja poden tornar des d'ahir a la nit a casa seva, eh? Això tot s'ha de dir. Però que continuen doncs, els focs arreu. Per cert, França creu que l'extinció a Bordeus pot durar setmanes o mesos. Compte! La millora de les condicions meteorològiques, això sí, dona un respir, però les flames continuen fora de control. Fet que ha obligat a evacuar, fixeu-vos bé, compte, 220.000 persones. 220.000 persones. Aquest incendi, doncs, els boscos situats entre Cestes i Marchepreim, al sud-oest de França, oi? A mi em fa por això que diuen pot durar setmanes o mesos, perquè això t'ho està dient qui realment en sap de tot plegat, que són els bombers i les autoritats doncs, especialitzades en això. Això en quant a França, d'acord? I en quant a aquesta xacra de l'estiu, aquesta crisi dels incendis, també és veritat que sorgeixen els bueno, al final anava a dir els microdebats, no microdebats, però enteneu-me, les informacions ja de caire més polític. Els focs, de fet, reactiven les crides a un pacte d'estat que continua encallat, i els plans presentats l'any passat pel govern i el PP, que apostaven per més coordinació entre administracions i més rapidesa de les ajudes, doncs sembla ser, jo no diré que estigui a les beceroles, però es pot plantejar que encara està, que molta gent encara es fa preguntes i urgeix ràpidament a seure i arribar a una conclusió i tots mirar cap a la mateixa direcció, perquè si no és així, Ricard, no s'avançarà amb el que convé a tothom, que no és quedar bé políticament, sinó salvar vides i salvar l'ecosistema.
2: És que, a veure, el que necessitem és un canvi de paradigma, eh? Vull dir, en aquests moments els nostres boscos, els de França, els de Grècia, els de... s'enfronten al desastre que s'enfronten als desastres que estem vivint aquí, no? Aleshores, tornant una mica a casa nostra, em pregunto si no seria possible, ja que l'empresa privada sembla ser que de moment no li interessa gaire l'assumpte, però muntar una sèrie de... bueno, una empresa pública, diguem-ne, que s'encarregui de la neteja dels boscos, de la recollida d'aquesta fusta, del seu tractament, perquè és una fusta... tot això és una fusta amb la que es podrien fer mobles, amb la que es podrien fer aïllaments,
0: clar,
2: amb
0: però,
2: la que es podrien fer palets...
0: Però perquè passi això, ho estem dient aquí de fa temps, a les taules de debat, hi ha d'haver-hi més experts que polítics. Fixa't en el que et dic. Els gestors, els propietaris, els experts en gestió forestal, evidentment que han d'haver-hi polítics, però vull dir amb això que són taules on el que serà més important és que els que en saben, els que són el dia a dia de tot això, diguin la seva i aconsellin per bon anar.
2: Sí, però és que sovint hem parlat aquí amb aquesta taula del que també és necessari, la millora d'accessos a les poblacions, la seva connexió a internet, no? És a dir, tot allò que faciliti que no es buidi el camp. Vull dir, és tan senzill com això, vull dir, és ajudar que no es buidi el camp, perquè és que solucions a curt plaç, pues, o a mig plaç, pues, podrien haver-hi, jo insisteixo, vull dir, coi,
1: i que alhora equilibraria la situació de les ciutats.
2: Clar, segur, perquè clar, tenim unes ciutats hiperpoblades i amb uns serveis que cada vegada estan més pressionats allà on hi ha serveis, clar. I bé, s'està abandonant, o sigui, ens estem tots concentrant en pocs quilòmetres entre el mar i la muntanya.
1: Sí, perquè si ja hi ha manca de serveis a les ciutats, imagina't als pobles.
2: Allò que deies abans, Amadeu, jo recordo de menut que una de les coses que fèiem a la jovenalla era aixecar-nos a les 6 del matí per treure del corral les 2, 3 o 4 cabretes que tinguessis, perquè a les 6 i poc passava el pastor, que s'enduia aquelles cabres a pastar pels...
0: Se les enduia com aquell que fa de monitor de les cabres, anava passant per les llars, no? O sigui, per les diferents, no sé si masos, masies, i s'enduia el bestiar.
2: I molt bé. Ja de pas us informo de que aquell pobre home, no? Vull dir, era un exmilicià represaliat,
0: imagina,
2: no podia sortir del terme municipal del poble, el tenia prohibit, pobre tio.
0: Sí, mare de Déu.
2: Sí, sí, sí.
0: Escolta, Déu-n'hi-do, darrere de tot plegat,
2: les històries
0: que hi ha. Sí, escolteu-me, evidentment que no acabarem de deixar aquesta temàtica. Després, quan tinguem doncs, a l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, doncs, no és que parlem dels incendis, parlem de moltes coses, però també sortirà doncs, aquesta temàtica, perquè volem repassar una mica l'actualitat també amb ella. Vull dir que hi ha moltes coses que ara parlem, però ja ho recuperarem després també, si escau. Però que us volia parlar de les Canàries, perquè trenquen doncs, el bloc del no i donaran suport al nou model de finançament. És clar, les comunitats del PP reaccionen al gir canari i demanen d'ajornar la reunió prevista demà del Consell de Política Fiscal. O sigui, demanen ajornar la reunió doncs, perquè, d'alguna manera, veuen que n'hi ha que estan començant a obrir els ulls. No sé com dir-ho.
2: No és que estiguin... A veure, jo no penso que no és que estiguin obrint els ulls, és que estan fent una idiotesa. O sigui, a qui se li acudeix?
0: No, obrir els ulls vull dir en el sentit de que les Canàries trenquin el bloc del no.
1: Els Canàries han sortit de la gàbia.
2: Clar. No, però és...
0: Bueno, digue-li d'aquesta manera.
2: No, és així mateix.
0: Sí, no, al final...
2: A veure, jo... És que tenim una oposició... Algú podria estar fent una oposició constructiva, proposant coses, no? Aquí no, l'única proposta es diu, es redueix aquesta síl·laba, no? No, el no, vull dir...
1: Por si acaso no.
2: Por si acaso, sí, exacte, por si acaso no. Vull dir, aleshores, clar, només cal seguir les declaracions que cada dia està fent el senyor Feijó, por ahí, vull dir que fan vergonya aliena pensar que aquesta persona pot ser que en un moment donat arribi a la presidència d'aquest país. Jo ho sento molt, vull dir, però...
1: Fota'm bassarda i... És que és increïble.
2: És increïble, vull dir, que ja està bé, ja n'hi ha prou, no? Vull dir...
1: I és normal que hi hagi gent que segueixi aquest tipus de discurs i a més, però tanta...
0: No. I en segons quins moments, perquè és el que dèiem, no?, que... Bueno, hi ha capítols a la història de la humanitat on que el que cal és seure i parlar entre tots per mirar d'arreglar les coses, no beneficiar-te de les desgràcies per fer mal a l'adversari, no? No ho sé, pregunto.
1: Ara diré una animalada.
0: Digues.
1: Segurament hi havia australopitecus més intel·ligents que alguns humans.
0: Ja.
2: No, però a veure, què és el que t'obliga a anar a... al centre de comandament dels incendis de la Vall d'Uixó a dir foteses, a dir coses òbvies, amb una comunitat que ha retallat precisament la prevenció i el personal per tenir cura d'aquestes coses. Quan la responsabilitat de tenir cura i d'actuar és de les comunitats autònomes.
1: És que és increïble.
2: No n'hi ha per on agafar-ho, sincerament.
1: Ricard, seguint el fil del que tu expliques, o sigui, i de la pregunta que feia l'Amadeu i del comentari de Canàries i tal, és que arriba un punt que penses on està l'error, perquè Catalunya diu necessitem A, la resta, si Catalunya té A, tots
2: jo,
1: tenim A.
2: Ah, sí.
1: Vale. Compreguem cafè per a tots. I quan tenim cafè per a tots, aleshores diu, ui, esto no sale caro, no nos interessa. Perquè és el que està passant. O sigui, i aleshores ho deixem de banda. I que vingui Papa Estado i ens d'això ens salvi.
2: No,
1: és
2: I
1: en
2: curiós.
1: Canvi Catalunya clar. Ha aconseguit allò i encara té més necessitat d'esforços per assolir tot allò que vol, és que és increïble.
0: Bé, passem a d'altres temàtiques. Insisteixo que si escau tot això ja ho anirem recuperant, anirem afegint o el que faci falta. Més coses...
1: Pots aplicar la política de tierra quemada.
0: No, sí, esclar. Niubó admet que el fiasco de les proves PISA es deu a un error de supervisió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, doncs, va admetre ahir al Parlament que hi va haver un error de supervisió a les proves PISA d'aquest any i estan, doncs, diu que estan buscant els responsables de tot plegat. Clar, moltes queixes al voltant del que va sortir... I, bueno, doncs... Que al final Niubó ha d'admetre doncs, aquest fiasco i ho ha d'explicar.
1: La desviació són 18,2 punts. O sigui, la OCDE permet fins a un 5% de marge entre aquells que han de fer la prova i que no l'han de fer.
0: Sí.
1: I Catalunya va assolir un 23,2%. 18,2 punts. Per què? Pues perquè sempre hi ha casos pues que no aplica fer-los aquestes proves, NESE, el que sigui. Però clar, tan elevat. O sigui, crec recordar que hi havia uns 2.545 nanos que havien de passar les proves i 500 i escats que no les van passar. De 52 centres triats, no sé si aleatòriament o d'alguna forma ja una miqueta buscada, però si ja busques i saps que tindràs aquest volum de no presentats, de cens, d'eximits o com li vulguis dir, canvia de centres.
2: Clar.
1: Canvia de centres. I ara no diguis que és que hi havia dos proves per passar i els directors es van equivocar o van relaxar perquè els estàs fotent la merda amb ells. Quan ets tu que estàs per sobre i els has de dir als directors ahí esto.
2: Però tu com a docent, Joan Ramon, podríem, o sigui, com qualificaries un país, i dic en global,
0: sí.
2: No només Catalunya, sinó que cada vegada que canvia la tendència del govern, es canvia
0: el sistema, la gestió
2: sistema. És a dir...
0: No, la gestió potser no, però sí el sistema, les maneres.
1: Bueno, sí, la gestió.
2: És que arriba un punt en què jo no sé exactament què és el que poden fer la gent, els homes i les dones que treballen amb la docència, i que, al meu entendre, vull dir, estem en pressupostos molt millorables.
1: Jo t'ho resumeixo amb una paraula. Tanta LOE, l'11, l'OCSE, no sé què, no sé quantos, que no sé si és en 20 anys han hagut 13 lleis o aprox. La paraula és tornar-se a l'ELO.
2: Exacte.
1: O sigui, és que al final dius, hòstia, què aplico? Perquè, clar, a partir d'aquest any has d'aplicar això. L'any que ve hauré d'aplicar això altre. Entremig, puc tenir l'autonomia de contractar docents que em vinguin bé per les meves necessitats d'allò que vull potenciar. Tinc aquests objectius. al final dius, però si contracto a qui jo vull, sembla que l'estic agafant a dit, i clar, els sindicats se'n tiren a sobre perquè, aviam, tot té pros i contres, eh? No tot
0: és que és molt complex, tot plegat, compte. És molt complex perquè...
1: Però és que la complexitat és una altra.
0: Ja. Yeah.
1: La complexitat és la següent. Aquests senyors i senyores han estudiat per fer educació, per formar el jovent, la canalla, i per donar-li eines per desenvolupar-se davant del món. Sumar, restar, dividir, multiplicar, llegir, escriure...
2: I entendre el que llegeix.
1: Sí.
0: Clar, és que això que diu el Ricard compta.
1: És que hi ha una altra qüestió. Que és, aquesta gent, de sobte, els hi assignen tasques de direcció, de gestió, de que tot funcioni, de que tot estigui a l'hora. I clar, arriba un punt que estan sobrepassats i no hi ha un... Sí, sí, els hi retiren hores de docència, tot el que tu vulguis, però estàs perdent gent que ha estudiat una carrera per fer això, per posar-lo a dirigir. Que tampoc és interessant que hi hagi directors de centres que no siguin de la corda, perquè clar, t'ho imagina't que envies el Ricard del sector sanitari a dirigir una escola, pues ell el que sabrà és tema d'agulles, tema de xeringues, tema de no sé què, i niños. Ah, bueno, pues aquí ve a vacunar-los.
0: Sí. El que passa... Ja està, no, jo et deia que tot és molt complex perquè, evidentment, amb tot plegat s'ha de comptar amb que les proves de diagnòstic de final d'etapa, al final hi ha el que s'anomena un tant per cent de
1: sancions que podria...
0: De sancions, no, i d'alumnes que necessiten... bueno, que tenen necessitats educatives especials.
1: Sí, els
0: d'acord?
1: Sí,
0: clar.
1: Sí. Però això és un...
0: Què passa? Aquí ha d'haver-hi rigor, i això és el que defensa la consellera, i hi ha d'haver un rigor important, però la nova agència d'avaluació i prospecció va establir per aquest curs el criteri del 5% i el va equiparar als estàndards internacionals, d'acord? Fins aquí. Bé, doncs el coneixement d'aquest fet va sorprendre a gent com, per exemple, la diputada de Comuns, ja la coneixeu, la Jèssica Albiach, que va subratllar que si els resultats de les proves diagnòstiques ja eren preocupants, com seran si són representatives del sistema? Clar, també va criticar que s'excloguin estrangers arribats a Catalunya per presumpta falta de competència lingüística. Clar, deia, escolti, s'han exclòs gent que acaben d'arribar o que fa temps, fa poc que estan aquí. Molt bé. En 2 anys, diu, no saben català. Llavors, com aprenen? Es preguntava, en aquest cas, la representant de Comuns, no? Per això dic que és complex, perquè si tu, Ricard, bueno, i sobretot això va pel Peris, i pel Peris, pel Molero, que és qui en sap més, que no vull dir que el Peris no en sàpiga, però és qui en sap més del tema de tot plegat d'educació.
2: És que
0: és profe. Clar, jo et pregunto, si tu t'has d'equiparar amb Europa, ho has de fer amb les condicions necessàries que no hi hagi marge d'error. Qualsevol cosa et pot fer anar malament. Et pot fer uns resultats erronis, o no erronis, però com ho podria definir? Delicats? Controvertits?
2: Abans de que entri el Joan Ramon.
0: Tu m'entens, Ricard?
2: Sí, abans de que entri el Joan Ramon, que segurament podrà donar-nos moltes pautes sobre això. Però n'hi ha una qüestió que a mi em molesta, diguem-ne, que no veig que surti habitualment, i és que a veure, a l'escola s'ensenya, es prepara.
0: Correcte.
2: Però l'educació és una qüestió paterna-materna.
0: per suposat.
1: Familiars.
0: És a dir,
2: què és el que ha passat? Que avui en dia les parelles treballem, les parelles no... I arriba un punt en què no saps a quin nivell hi ha comunicació entre pares i fills, no? I això es nota a les aules, es nota amb com són molta part, o bona part dels joves d'avui, no? Les noves tecnologies, és a dir, n'hi ha tota una sèrie de qüestions que no és absoluta responsabilitat dels docents.
0: No, però que ara parlem de les diagnosis que es van fer i potser amb marges d'error equivocats o potser sense tindre en compte alguns paràmetres que evidentment són importants. Joan Ramon, com s'ha de fer això?
1: Jo començaré ràpid amb el tema de l'educació. Hi ha tres elements bàsics: la formal, la no formal i la informal. La formal és la reglada, la que és obligatòria. Clar. I que has de fer uns itineraris. La no formal seria l'organització organitzada i reglada i planificada. Sí. Podrien ser posar els caus i de més. I la informal és un aprenentatge lliure i espontani. Això és clar. Davant d'això, l'educació li toca a tothom fer-la. Toca a tothom que quan veus que un nano tira un paper, una nena fa no sé què, li cridis l'atenció perquè rectifiqui la seva actitud i millori el món. D'altra banda, el fet de que hi hagi un 23% que estiguin fora de passar aquestes proves també vol dir alguna cosa. També és un indicador significant i fotut.
0: Clar, aquí anava. Aquí anava la pregunta.
1: Aquest tema és al tanto, estem fora de PISA, però és que potser no ens hem d'emmirallar en PISA i potser intentar emmirallar-nos amb els altres, l'únic que aconsegueixes és crear guetos i castes. O sigui,
0: és crear diferències.
1: Sí, perquè tu el que vols és que totes les escoles estiguin per igual a un bon nivell. I l'únic que aconsegueixes és que jo miri que el Ricard té una camisa més xula que la meva i jo vulgui aquella camisa.
0: No, clar, estàs marcant diferències, estàs marcant fins i tot fronteres psicològiques, etc, i socials. Molt bé, escolta'm una cosa, si voleu, després en continuem parlant, hem d'anar als informatius, renovar una mica les noves, veure si hi ha més informació també sobre el tema dels incendis i d'altres qüestions.
1: Anava a dir renovar l'aire, si ja n'hi ha.
0: Renovar l'aire també, per què no? Sigui com sigui, amb un 3 i no res, tornem a ser aquí. Fins ara mateix.

0: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari.
1: Hi ha dos carrils tallats a la Tobia 2 a l'altura de Castellolí en direcció Barcelona a causa d'un accident. De moment provoca 1,5 km de cua. A l'àrea de Barcelona encara queden algunes aturades a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. A l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà també direcció Barcelona i encara congestió a les dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat.
0: Aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. Lluita contra rellotge els incendis de Madrid, Ávila i Toledo perquè les condicions meteorològiques empitjoraran aviat. Arriba més vent i les temperatures pujaran progressivament. Els efectius aeris s'han afegit des de primera hora del matí a les tasques d'extinció i hi ha més de 63.000 evacuats entre els tres focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. I avui el Consell de Ministres aprovarà la declaració com a zones greument afectades per emergències dels territoris arrasats pels incendis forestals els últims dies. També s'aprovaran mesures en l'àmbit laboral, de manera que el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat pel foc. La consellera d'Educació manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que encara no saben què va fallar. Des del Parlament, Esther Niubó va apuntar a la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres implicats. Explicacions que no han convençut l'oposició ni els sindicats de l'educació que volen que es depurin responsabilitats. L'exconsellera republicana Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont a qui amnistia el Tribunal Suprem. El president Salvador Illa confia que hi hagi més decisions en aquest sentit i que el tribunal vagi enllestint tots els casos pendents. Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura els hagi anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills, sobretot el Segrià i l'Urgell. Els col·lectius pagesos alerten que el vot de confiança estarà condicionat als primers resultats del pla per reduir la sobrepoblació de conills i fauna cinegètica. Fins al 10 d'agost, Cambrils, al Baix Camp, acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts en noms com Jethro Tull, la Ludwig Bang, Anna Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o Silhouette.
2: Esports. Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estaix d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. El Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Christian Stuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí.
0: I pel que fa al temps, domini del sol amb temperatures una mica més altes. La calor encara es mantindrà amb valors normalitzats i, com a molt i de manera puntual, es podrà arribar als 38 graus al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre. Quan acabi el dia, podran sorgir alguns núvols baixos al Camp de Tarragona. 3CAT Info.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: 8 minuts i mitja passen de les 9 del matí. Continuem amb en Joan Ramon i en Ricard. Hem analitzat les noves més rellevants, aquesta lluita contra la rellotge per frenar el foc al centre d'Espanya abans de l'onada de calor que ens amenacen amb el sentit de que arribarà. A més, hem parlat de el repartiment una mica dels recursos públics, les Canàries, que trenquen el bloc del no i donaran suport al nou model de finançament. Això, evidentment, posa nerviosa les comunitats del PP que reaccionen i que volen ajornar la reunió prevista demà del Consell de Política Fiscal. Estem fent una mena de resum així molt ràpid, ja sé que és difícil. Hem parlat també de les proves a PISA. La consellera d'Educació, Esther Niubó, que va admetre ahir al Parlament que hi va haver-hi un error de supervisió a les proves i estan intentant localitzar on és el problema i els responsables de tot plegat. I ara us volia introduir una altra cosa. De fet, és d'aquelles coses poc agraïdes, però que també s'han d'explicar. Un incendi ahir al metro de Barcelona va causar 137 ferits per inhalació de fum. Vam veure el desplegament ràpid també de la gent per poder atendre a les afectacions a les persones afectades amb aquelles mascaretes, oi?, per poder respirar bé, i al final un ensurt important, però un ensurt, no? Amb tot plegat, també ens parlen de l'enfonsament de Rodalies a Vallbona, recordeu, aquell esvoranc, que va causar la mort de peixos al rec Comtal, evidentment, una fuetejada també ecològica, etc. No sé si voleu entrar en algun d'aquests titulars i explicar alguna cosa que en penseu de tot plegat, o no sé si voleu recuperar que ja estàvem posats amb el tema de les proves PISA, però vaja, que no hi ha més informació que és tot el que hem explicat. Poc més podem dir. Sisplau, Joan Ramon o Ricard.
1: Bueno, abans el que estàvem apuntant és que probablement s'hagi de revisar tot el sistema, però revisar-lo ja d'una punyetera vegada i deixar-lo funcionant. És a dir, trobar un sistema que sigui àgil i que pugui anar-se adaptant als temps, no? Jo m'emmirallaria una mica en França, on, com abans deia el Joan Ramon, la gent que dirigeix l'escola, la gent que gestiona l'escola, no són mestres, són economistes, són gestors, són... I n'hi ha un consell pedagògic, que és el que s'ocupa de tot el que envolta la criança i l'educació dels nois i noies que estan allà, no? Uh-huh. És a dir, per què hem de tenir llicenciats en història? Vull dir, que estiguin dirigint un centre on poden haver-hi 80, 90, 100 professors, no? Vull dir, professores, vull dir que... Escolta, estem parlant d'una empresa... Estem parlant de gestió humana, de gestió econòmica, no. Escolta'm, els educadors s'han de dedicar a ensenyar i no a dirigir una escola, penso, d'entrada. Ara... I el sistema a França és un sistema que ha evolucionat poc, és a dir, ha anat adaptant-se als temps històrics, no? Però vull dir que és constant, no estem parlant de que cada... No sé, ara entrarà el PP en Vox, no? Vull dir, doncs tornem a la formació de l'espíritu nacional, que vam haver de patir nosaltres, o la meva generació, per exemple,
2: no? Sol,
1: vull
2: bandera, dir, saludar, cantar...
1: I això, és a dir, si no canviem, i en quant al tema que parlàvem de si s'aprèn català, si no s'aprèn català, doncs s'han de trobar solucions. Vull dir, s'han de reforçar, s'ha d'ajudar aquests nois i noies que venen, que uh-huh. bé, que escolta'm, que seran ciutadans i ciutadanes dins de poc, que ocuparan llocs de treball, sí, que necessiten.
2: Si passés això que tu deies, tindries més mestres a l'aula. Perquè no tindries mestres fent tasques que, bueno, no els hi acaben de correspondre, però
1: O sigui, gent especialitzada per poder atendre aquests nois però, i noies.
0: Fixeu-vos, aquí hi ha un tema que, i perdoneu que m'hi posi, però aquí hi ha un tema que té un denominador comú. Estàvem parlant precisament de les taules de debat per poder lluitar contra la crisi dels incendis, que no, així ho anomenem nosaltres aquí, de tot aquest problema, de que són taules on hi han d'haver-hi gent especialista, els propietaris forestals, els especialistes en ecologia, digue-li com vulguis, mediambiental, etcètera, etcètera. I ara parlem d'educació i diem és que els gestors a gestionar i els mestres a ensenyar són taules de debat on fa falta que els professionals... Fixeu-vos que estem anant una mica de dir és que al final, us pregunto, la solució és que la política compti més amb tecnòcrates? És a dir, el polític és el polític, però el que en sap és el que es dedica precisament al
1: no
0: que es dedica.
1: No és exactament això.
0: Pregunto.
1: El que hem de parlar és fins a on volem que lo públic sigui útil a la societat.
0: Ho ha de ser-ho, obligadament.
1: Doncs, perdoneu-me, però
0: ha de ser.
1: Podríem començar a fer... Ompliríem moltes pàgines, en blanc, amb coses que s'està donant a la privada, que s'està...
0: Sí, sí.
1: A veure, estem parlant de lo públic. Estem parlant de l'ensenyament, de l'educació, estem parlant de la medicina, estem parlant de tantes coses que veiem dia a dia com es va deteriorant, com es va deixant això en mans de gent que fa negoci amb això, vull dir que
2: és
1: a dir, o canviem aquesta tendència o potser dins de els que estiguin aquí darrere els micros dins de 10, 15, 20 anys.
2: És com ara el comentari que feien de la UME.
1: Clar.
2: I deixar que no hi hagi bombers de territori i passar tota la responsabilitat i la necessitat de recolzament a la UME és el mateix que en educació, la pública, la concertada i la privada. Com que amb la pública no arribem, fem concert, i el concert són privades que fan com si fossin públiques perquè la pública no arriba. Vale.
1: Sí, però que per exemple encara tenen el Crist allà fotut a la paret de l'escola,
2: però
1: no?
2: Que aleshores
1: l'aula, no?
2: Potser el que cal és que aquest model, si volem una educació pública, pues que arribi per a tots, i qui vulgui privada, o sigui, no és...
1: Sí, vostè vol l'educació privada, pagui-se-la, vull
2: sí.
1: dir que no.
2: Ah, que le cuesta
0: más, claro, pero...
2: pues le cuesta 1.000. S'ho pot pagar? Vol que tal? Pues endavant. I davant de l'altra pregunta, jo crec que per evitar canvis dràstics de ara ve la dreta, ara marxa la dreta, ara arriba l'esquerra, i donar els bandazos en educació i en altres qüestions, seria tan senzill com fer el Pacte Nacional per l'Educació.
1: Que és el que funciona a França, n'estàvem parlant ara.
2: I dir, Pacte Nacional per l'Educació 2025-2035. I tens 10 anys de pau i calma des de que...
1: Això, per exemple, a Finlàndia ho tenen claríssim. Quina educació n'hi ha a la pública? Ja està.
2: I quins són ja els que més... els que millor pagats
1: Finlàndia,
2: estan?
1: Finlàndia. Els profes, professors, sí.
2: Però els professors d'infantil.
1: Sí.
2: És la base.
0: Evidentment. Això s'ha explicat moltes vegades i és així. Però clar, també hem d'entendre a cada geografia el número d'habitants, hem d'entendre la renda per càpita, hem d'entendre la condició sociopolítica, etcètera, etcètera. Home, evidentment cada lloc té unes circumstàncies, no?
2: No sé si és...
1: Amadeu,
0: no sé si una altra cosa és que tu t'hi vulguis emmirallar.
1: 122.000 no? milions d'euros està dit.
0: Està claríssim.
1: Ens ha costat la corrupció política.
0: Sí,
1: com a mínim.
0: Està costant.
1: 122.000 milions d'euros. Tu saps la quantitat de professors i professores, de metges, de metgesses, de bombers, de carreteres,
0: que
1: es podria fer amb aquells diners?
0: Molt bé.
2: Hem parlat de Finlàndia, però, sí, per exemple,
0: sí.
2: A dia d'avui, Alemanya ens està robant professionals del món de l'infantil.
0: et ve a captar.
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, i tant.
2: Millor sou.
0: No, no, clar.
2: L'únic que, bueno, has de fer un esforç que aquí a Catalunya no faràs, que és aprendre l'idioma del territori. Uh-huh. Perquè te vas a Alemanya.
0: Clar.
1: Ah, sí.
2: Es presentats, no? Nein? Pues, pa tu casa.
1: Ja, ja.
2: Ara, vols treballar com a mestre del kindergarten? Endavant. Vine, aprèn.
0: Clar. Sí, sí. En fi, déu-n'hi-do la de debats, microdebats que anem obrint i que es tornen, doncs, a qüestions...
2: És l'estiu i sobren melones.
0: Escolteu-me, per cert, hi ha una enquesta que diu que un de cada dos catalans avala els peatges per conservar les autopistes. És a dir, es demanava, doncs, fora els peatges, perquè ja estaven més que amortitzats, etc. Però ara molta gent, molts usuaris, se n'adonen que no només no s'estan fent prou bé potser les feines de conservació i es queixen d'això, se n'adonen que fan falta calés, però a més també de vegades la quantitat de cues que es troba la gent i que potser l'objectiu de l'autopista deixa de ser important, la descongestió
2: no important,
0: i el poder circular ràpid, no?
2: L'autopista és una via ràpida.
0: Sí, doncs mira...
2: I quan et passes 15 clar. Minuts per pagar un peatge...
1: Deixa
2: no,
1: de ser
2: no és pas ràpida.
0: Uh-huh. Doncs mira, hi ha molta gent que ara pensen que s'han de tornar els peatges per tal de descongestionar i de poder tornar a les feines de conservació.
2: Però el peatge aquest és per desincentivar l'ús d'aquest tipus de carreteres, però ho pots fer d'altres formes.
1: A mi ningú m'ha preguntat això, eh? Perquè jo et diria de que el que s'ha de fer és acabar el corredor mediterrani d'una punyetera vegada.
0: No, sí, no, no.
1: Per exemple.
0: Per suposat. Mira, deixa'm avançar que de cara al setembre en Joan Ramon, prou que ho sap, tindrem una persona...
2: L'amorós.
0: Exacte, l'amorós, que estàs parlant de les persones que deuen saber més del que és la xarxa ferroviària d'Europa. I, a més, doncs, creador d'aquesta plataforma que procura...
2: És un lobby, és un grup de pressió.
0: Un grup de pressió. Que parla de la xarxa ferroviària d'Europa i del corredor, m'ha dit.
2: Atendrem aquesta defensa a l'octubre. O sigui,
0: correcte.
1: No, però, a veure, abans dels peatges, per on anaven els camions? Per altres rutes.
0: Sí.
1: En el moment en què obres... I dones...
0: Però imagina't el cacau que era tot plegat quan jo... Tu no ho recordes, potser. Però, no, perquè potser no estaves a Sant Boi, però jo he vist passar tràilers per la Rambla de Sant Boi. Evidentment, això no hi cap en el segle XXI. Entenem,
2: bueno,
0: que
2: no
0: vull dir.
2: No, però és segons quin GPS portis, eh?
1: A més, no sé si...
0: Bueno, això és una altra cosa.
1: A més, és que el tema és que no és que ara les autopistes siguin gratuïtes, que no ho són. Perquè s'estan arreglant
0: estan
1: amb els impostos
0: d'un pressupost,
1: els dos que estan aquí a la peixera, etcètera.
0: Amb això ja ho sabem.
1: No és gratis.
0: Sí, sí.
1: El que passa és que... com deia, com molt bé deia el Joan Ramon, una autopista que és una via ràpida, per on van els camions? Doncs, escolti'm, per la via ràpida.
0: Sí, però hi ha solucions alternatives. A veure, tu peatges, ja t'ho dic ara, i jo no sóc una autoritat de transport, no, aquí, però tu de peatges no en tornaràs a veure mai més aquí.
1: Segur que no.
0: No en tornaràs a veure.
1: És una enquesta superinteressada perquè tornem una
0: altra cosa és que la gent que ve de fora, estrangers, turisme, etc., hagin de portar, doncs, el
1: com a Suïssa.
0: La targeta aquella de Xip, bueno, a Portugal, etc.
2: No, però és que a Suïssa la paga tothom.
0: I que t'estiguin cobrant virtualment, val?
2: Sí, la paga tothom.
0: I només la pagues en virtut del que fa servir i dels quilòmetres que fa servir. Si tu no entres en aquella zona de pagament, no et cobraran. Si tu has fet 20 quilòmetres, et cobraran 20 quilòmetres, no 230. M'entens?
2: No,
0: va per aquí, eh?
2: Si vas amb vinyeta...
0: Uh-huh. Això és una altra cosa.
2: La vinyeta costa el que costa i és per tot l'any.
0: Sí, però depèn, perquè hi ha llocs que només et cobren el que tu consumeixes, és a dir, en aquest cas, el teu vehicle per on passa o deixa de passar. Jo no ho sé, però el que sí que tinc clar és que tu no tornaràs a veure un peatge on hi ha unes persones, doncs, que que et cobraven i que feien la seva feina, no?
1: Però a mi em sembla una enquesta absolutament...
2: Esbiaixada.
0: Jo pregunto, o forçada?
1: Sí, però a veure, què hem de fer? Tornar a la privada? No, home, no. Escolti'm, no em vingui amb aquestes pel·lícules. Vull dir, és que... A veure, una política fiscal correcta és aquella que té una forma progressiva i que fa que n'hi hagin recursos per moltes coses. Quan no tenim aquesta, com no tenim aquesta mirada i no tenim aquesta manera de recaptar i n'hi han recursos que no saps a on acaben, doncs passa el que passa. Però, a veure, el que no podem fer és recuperar una cosa, un servei per lo públic, perquè després torni a la privada. No, home, no. No.
0: D'acord, però...
1: De cap de les maneres.
0: Però t'ho puc comprar, però la conservació de les autopistes s'ha de fer.
1: Oh,
0: perquè
1: clar.
0: Ho deia molt bé el Molero. Escolti, l'autopista és una via ràpida i ha d'estar en condicions.
2: Però és que la conservació important, de l'autopista, d'aquest carrer d'aquí davant...
0: Tot,
2: carrer,
0: absolutament tot.
2: Dels edificis, tot s'ha de conservar. Oh. Si no estem a sobre d'aquest tipus de coses, doncs passen les desgràcies que passen. I només que tinguis una petita...
0: Recordeu l'enfonsament de ponts a Itàlia. Sí. Un pont impressionant, dramàtic. El que va passar, us en recordeu?
1: I
0: que
1: tant,
0: ara s'ha complert el dramàtic aniversari.
1: Ja.
0: Diguéssim.
2: No, però és que ens passen moltes
1: jo
2: coses.
1: Jo havia passat per aquell pont.
2: Però és que
0: imagina't.
2: Passa també amb obres d'aquí al costat.
1: Sí.
2: L'Esvoranc.
0: L'Esvoranc, sí senyor.
2: Una maquinària passada i que se te la... mengi la terra.
0: L'Esvoranc a Vallbona, oi? Que
2: però és que,
0: al final...
2: Però és que aquest mateix Esvoranc ha passat aquí al costat de casa i ningú ha dit res.
0: No, clar.
2: A Castelldefels van fer obres a l'Anap Blau i a sota l'Anap Blau hi ha pàrquings. I van posar una maquinària passada a sobre d'un lloc que no tenia prou aguante, no? I el suport va fer blup.
1: Sí.
2: I es van passar la màquina també, després la van treure. Però, o sigui, Esvorancs n'hi ha de tot arreu. O sigui, perquè el terreny no està prou consolidat, perquè hem fet bajanades a sobre d'argiles, de llims, de terres sorrenques.
0: Va, permeteu-me que pel temps que tenim, Ricard, hem d'enllestir una mica perquè... no hem obert la carpeta internacional i de fet no ens donarà massa temps, però sí que hi ha una cosa que destacaríem en quant a tot el conflicte bèl·lic, la guerra entre Rússia i Ucraïna. Doncs resulta que l'elit russa, o també la gent, entre cometes, de confiança, si és que n'hi ha, de confiança d'en Putin, han estat intentant convèncer amb aquest home perquè acabi amb la guerra amb Ucraïna, però no se n'en surten, es mostren incapaços. Això és un tema de que l'home té molta seguretat en si mateix, més aviat és orgull, o més aviat, al final, darrere de tot plegat, sempre n'hi ha que acaben guanyant calés amb tot. Ja m'enteneu.
1: La guerra d'Ucraïna comença per interessos econòmics de les noves elites tractores de l'ex-Unió Soviètica. No?
0: Doncs són els que li estan demanant al Putin...
1: I ara són els que li estan demanant al Putin que acabi amb una cosa que ells li van fotre. I què és el que pensa, què és el que li passa pel cap al Putin? Pues el que li passa pel cap a qualsevol dictador d'allons és dir, si ara en aquests moments retrocedim, jo em quedo... Em quedo despullat, vull dir, no sé com dir-te,
0: sí.
1: Seria el seu fi polític.
0: T'has posat en una guerra que no t'ha portat enlloc, que has desgastat la gent, que has creat morts, etc.
1: Què li està passant al Trump?
0: El mateix.
1: Pues
0: I ja no el Trump, ni en tens un que encara és més exagerat, Netanyahu. Si acaba la guerra, comencen els seus judicis.
1: I tant.
0: És així, són faves comptades.
1: Sí.
2: Bueno, si acaben els incendis, seguim parlant de Sánchez, no?
0: Bueno.
2: Hòstia, perdó.
0: Pues no ho sé, però al final, al final no estic fent broma quan dic això de que el sistema de poder, en aquest cas a Rússia, doncs fixeu-se al nivell que està arribant. Però clar, és que aquestes èlites russes també se n'adonen que això ha deixat de ser un negoci.
1: Sí, però és que en aquests moments qui són els menys interessats a tots els conflictes que n'hi ha ara, greus, molt greus, al món? Pues la mateixa estament militar. Per què? Pues perquè en aquells moments qui porta la maneta de les coses a Rússia? Pues Putin i el seu equip militar. Estats Units, ja no en parlem de tot, ja no en parlem d'això.
0: Oi, una gran indústria,
1: la principal indústria d'Estats Units és l'armamentística, no? Vull dir,
2: home, començant perquè tenen l'Associació Nacional del Rifle.
1: Exacte, vull dir, és que... I això, pues, com s'atura això? Pues, s'atura en un moment donat traient del poder a aquesta gent.
0: Bueno,
1: no és que no n'hi ha una altra.
0: Suposo que és el més difícil que deu haver-hi.
1: No, i ara digue'ls-hi a Rússia, digue'ls-hi ara tu a Rússia, i a Ucraïna també, què passaria en el moment en què tu hagis de... Perquè, clar, un tractat de pau seria allò de jo dono i tu em dones, no? És un quid pro quo, no? Vull dir, per tant, Ucraïna hauria de donar terres...
2: De renunciar segons aquest, l'altre...
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Això no passarà.
2: Les tiraria ronça amb armes, però amb paraules.
0: Molt bé, escoltem una cosa. Mig minut i arribarem a dos quarts. Que no sigui dit que avui, que és el darrer dimarts de temporada, que no feu el paraulògic, us sembla?
2: Sí.
0: Ja molt picat i de manera molt ràpida, el paraulògic, signat, evidentment, per aquesta bona gent.
2: F.A. de França al mig, acompanyada...
0: F de França en vermell, eh? És sí, aquella casella en vermell que s'ha de fer servir.
2: Amb la A, la R, la S, la T i la U. Tenim 61 possibles paraules, un sol tuti, i, bueno, ja podem quedar ben afartats.
1: Sí, i allò que dèiem de que a vegades
0: alguna
1: és frustrant.
0: És frustrant. Per què deies frustrant?
1: Perquè és el tuti d'avui.
0: Molt bé. No, clar, però és que no ho tens per què dir-ho. Estàs donant moltes pistes.
1: No, estem donant
0: que...
1: un servei públic.
0: Bueno, sí. No. Estàs esgarrant el passatemps de la bona gent que cada dia s'hi posa.
2: També hi ha un condiment molt car.
0: Sí.
2: I un... menjar de fetge també molt car.
0: Bueno, no caldria donar tantes pistes, per l'amor de Déu. Escolteu-me una cosa, va.
1: Parlàvem de que s'ha de fer fusta, no?
2: I estem furtant coses.
0: També és veritat. Escolteu-me una cosa, ho deixarem aquí. Són ara ja sí dos quarts i un minut pràcticament de 10 del matí. Ho deixem aquí, fem una aturada tècnica, res, molt, molt, molt breu, i ens hi posem un altre cop. Esteu convidats a quedar-vos perquè ara doncs, hem convidat, com sempre, com cada any, per fer una valoració general a la nostra alcaldessa, Lluïsa Moret, i parlarem de moltes coses. Serà més una trobada, un debat, que no pas una entrevista. No ens agrada fer entrevistes amb ella, ens agrada parlar, debatre i tot això. Res, mig minut i ens hi posem d'acord.
1: Vinga.
0: Fins ara mateix. Vinga.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar

0: Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a Fundació Miquel Valls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: L'entrevista de la República Santboiana.
4: Dos quarts i cinc minuts a pràcticament ja de 10 del matí, i ja ho sabeu, és tradició de la casa, ens agrada molt de fer-ho en arribar doncs, a la darrera setmana de la temporada. Sempre convidem doncs, a la nostra alcaldessa, Lluïsa Moret, per tal de fer una mica de valoració del que ha donat de si el que nosaltres anomenem el curs social, polític de la nostra ciutat, però també en general. I fins i tot del virar una mica què ens espera aquest estiu, què passarà quan tornem i moltes altres coses, perquè sempre en traiem un bon profit, i és per això doncs, que ens hi posem de seguida. Molt bon dia, Lluïsa, benvinguda com sempre a la Ràdio Pública, a la República Santboiana, a la Ràdio Santboi.
5: Molt bon dia a totes i a tots vosaltres. Com bé deia, se m'adeu, això és una tradició, sí. I per tant, per mi és un plaer compartir aquest espai amb vosaltres.
4: I ens ho passem molt bé, perquè al final és la darrera setmana, la gent se'n va de vacances i tal, i acabem no, de treure conclusions. I bé, ja ho saps que estàs al vell mig del, també una mica del Consell de Sàvia i Savis. Mm-hmm. Avui la Mercè no hi és, però vaja, tenim el Joan Ramon i el Ricard. I et dic la veritat, hem estat repassant l'actualitat com sempre, i fins i tot ho dèiem. Escolta, aturem-nos aquí perquè hi ha coses que ens agradaria que la Lluïsa també hi pogués participar i ens pogués explicar. De seguida ens hi posarem amb l'àmbit local, evidentment, que és el que ens interessa, però no podem fugir de segons quines coses.
5: No, i tant.
4: Clar, tu ja vas fer alguna declaració... Evidentment, ja has fet les teves valoracions, fins i tot com a presidenta de la Diputació, però, ostres, la que ja anomenem aquí, anomenem la crisi dels incendis, cada any la superfície cremada es multiplica per 6 en un any, és a dir, els 35 grans incendis registrats a Espanya des de començament d'any, doncs mira, 24 més que en el mateix període del 25, i ja han arrasat més de 72.000 hectàrees. Això és impressionant, fa por, i la veritat, un contrarrellotge per mirar de frenar el foc, sobretot al centre d'Espanya. Permetem que comenci per aquí, per demanar-te unes valoracions a nivell general.
5: Home, òbviament jo crec que és una tragèdia, això no té més paraules que aquesta. És una tragèdia que desgraciadament es repeteix cada any. El que passa és que, com bé dius, aquest any té unes dimensions estratosfèriques, aquesta multiplicar-se per 6, cada vegada hi ha més destrucció, més massiva, no?, d'aquest entorn forestal, d'aquesta massa boscosa, que hem de recordar que a Espanya doncs som el país que més hectàrees de massa boscosa té d'Europa. Que moltes vegades això ens oblidem. Per tant, som un gran pulmó verd per l'univers, pel món, i hem de fer hem de comprometre'ns, crec que ens interpel·la a totes i a tots, hem de comprometre'ns col·lectivament i conjuntament de preservar, perquè aquesta massa boscosa, aquest entorn forestal, aquest entorn natural, que al final és un element fonamental per la nostra vida, per la nostra qualitat de vida, per el nostre benestar. Com deia abans, és una tragèdia i que respon a una realitat que molts neguen, i crec que cada vegada es queden amb menys arguments, perquè és obvi que nosaltres tenim una emergència climàtica. Ja ja superem el terme del canvi climàtic i de la transició ecològica. Tenim una emergència climàtica. I això vol dir que, evidentment, doncs, el clima en el món està canviant, i aquí ja no entrarem en

0: factors, mm-hmm. perquè segur que, que cadascú té la seva interpretació de quines són les causes d'aquesta emergència climàtica. Però és una emergència climàtica perquè doncs, les condicions meteorològiques que coneixíem fins ara estan canviant de forma ràpida. No? Mm-hmm. Inclús aquí, no? A casa nostra, ho podem veure, que les estacions doncs, cada vegada són més curtes, que passem de situacions d'extremes d'un cantó a l'altre. Ara, per exemple, aquí estem vivint a Catalunya, a casa nostra, a Sant Boi, una onada de calor darrere l'altra, que jo ja no distingeixo una de l'altra, jo crec que és una onada permanent, per tant, una, temperatures extremes amb calors extrems que feia molt de temps que no vivíem. I segurament, quan comencem el setembre, dius, què passa al setembre? Doncs que hi haurà andanes. Passem directament a les pluges massives, a les tempestes, vull dir que cada vegada totes les expressions meteorològiques són més contundents.
1: És que
0: són
1: la primavera i la tardor sembla que hagin quasi bé desaparegut, no?
0: Per això dic que cada vegada les estacions són menys més curtes i, diguéssim, les expressions meteorològiques són més extremes. Uh-huh. I passem d'un extrem a l'altre. Per tant, això què vol dir? Doncs que aquesta és la realitat que hem d'assumir, que ens hem de preparar, com tota la vida, les administracions i els poders públics i la ciutadania ens hem de preparar per aquesta situació. Fins ara s'han fet moltes accions, molts projectes, moltes polítiques públiques vinculades a la mitigació del canvi climàtic, per tant, a intentar disminuir i aminorar tots aquests impactes, no? I ara hem d'anar també, sense oblidar la mitigació, a l'adaptació. Ens hem d'adaptar a aquesta nova situació. Uh-huh. I adaptar significa prendre aquelles mesures adequades perquè aquesta situació cada vegada tingui menys impacte, puguem avançar-nos, per tant, prevenir, per tant, ser proactius i no reactius, perquè un dels problemes amb aquests incendis és que estem sent reactius i malament reactius, estem donant respostes tard i malament, mal dotades, perquè no hem estat proactius i no hem estat capaços o no s'ha estat capaç de fer el que tocava abans que es produeixin els focs, no? Totes aquestes polítiques de cura, de gestió del residu forestal, de cura de l'entorn natural, de les franges de protecció, bueno, de com gestionem els nostres boscos. I per altra banda també no hem d'oblidar que aquesta emergència climàtica no solament destrueix, desgraciadament, entorns forestals, entorns naturals que són vitals, és que mata gent. Som capaços, d'aquest any han mort gent. Ha mort gent a França, a tota Europa, perquè aquestes onades de calor les han viscut especialment al continent europeu, i sabem que hi ha víctimes directament vinculades amb la calor i amb les temperatures extremes. Per tant, òbviament, hem de posar-nos a treballar plegats i plegades. Tenim un bé superior, que és contenir aquestes situacions, i tots, més enllà de qualsevol discrepància o de qualsevol consideració, hem de coordinar-nos i sumar.
1: Però és que precisament, Lluïsa, i ara jo demanaria que el nostre consell de sàvies i savis, el Joan Ramon i el Ricari i l'Àngel Rodríguez de producció, que també el tenim aquí, doncs que intervinguin quan vulguin, però fixa-t'hi que em volia aturar aquí perquè al final, aquí explicàvem, aquesta setmana passada teníem una mica de debat amb els nostres contertulians, de dir, a veure, fan falta taules de debat, però taules de debat, fixa-t'hi, on és molt important que els actors principals siguin gestors de boscos, especialistes mediambientals, gent especialista en els mateixos bombers, etc. És a dir, més, permetem la paraula, més tecnòcrates que polítics, perquè ens entenguem, perquè són qui en saben. Però, és clar, ara que s'està demanant, que s'està reactivant les crides a fer un pacte d'estat, però resulta que n'hi ha que els convé més el soroll que una altra cosa. I és molt de soroll, però no se'ls entén. I jo pregunto, com poden estar la gent còmodes en el soroll quan realment el que fa falta és parar l'orella?
0: Bueno, com sempre, desgraciadament, desgraciadament perquè ho crec fermament, hi ha posicions que prioritzen els seus interessos concrets, particulars, per sobre del bé comú, i jo crec que això és obvi, no? Hi ha gent que aposta pel bé comú i, per tant, significa negociar, acordar, significa cedir i arribar a consensos, i hi ha gent que no, que es mantenen en el frontisme, en la confrontació, perquè creu que així guanya més i creu que així doncs té més rèdits dels que siguin, no? I tu deies el tema dels tecnòcrates i els polítics, és que som equips, és que som el mateix equip, perquè uns han de posar, són els experts i les expertes, però els altres decideixen i prioritzen.
1: Segur.
0: Sense uns als altres.
1: Sí, però vull dir que fa falta aquestes taules.
0: Un exemple, sense molt clar. Diputació de Barcelona. Diputació de Barcelona, nosaltres, evidentment, som una administració supramunicipal que estem al servei dels municipis, intentem ajudar els municipis, els 311 municipis de la demarcació de Barcelona, ajuda a moltes coses. Una d'elles és la gestió forestal. De fet, la Diputació de Barcelona gestiona 13 parcs naturals de tota la província. Doncs a la Diputació de Barcelona, jo no vull dir res perquè, desgraciadament, estem tots, tots el risc zero no existeix i estem tots avassats a que ens passin aquestes coses. Hem tingut, en el que portem de temporada, des de a l'1 de juliol fins ara, bueno, des de l'última setmana de juny fins ara, 68 incendis, 68. S'han cremat un total de 1.000 hectàrees en els 68 incendis. Això no vol dir res, però vol dir que hi ha una feina prèvia, perquè nosaltres treballem amb els ajuntaments, amb tots els ajuntaments, a fer franges de protecció, de prevenció en aquest sentit, gestió de residus forestals, i després, evidentment, tenim uns dispositius. Hem de posar en valor els nostres catalans, de les diferents administracions, els nostres professionals, que sempre necessiten millors dotacions, perquè és veritat que tenen reclamacions i són justes i legítimes, però crec que hi ha, en la mesura possible, aquesta voluntat de coordinació. Això és ideal? No. No. Tot és millorable, però necessitem això, coordinació, sobretot al món local, dotar millorment al món local, i després hi ha un element que és la relació públic-privada. Recordem que hi ha una part molt important del bosc que és privada.
1: Correcte, clar.
0: I hem d'intentar treballar amb els propietaris, amb els del sòl, de boscós, perquè això s'ha de gestionar conjuntament, i és és un dels reptes, no? Per tant, el que et deia és que tenim molta feina per fer, però crec que l'evidència jo crec que ens porta, ja no sé, ja, si no hi ha voluntat, almenys hi ha obligació, ens porta a treballar plegats i plegades, perquè les dades doncs, que hi ha sobre la taula són, com deia abans, tragèdies, són espectaculars, i si ni així ens posem d'acord, jo ja no sé què més ha de passar. Vull dir...
1: Bé, Ricard i Joan Ramon, sisplau, digueu la vostra. Tanmateix, l'Àngel té una sèrie de temàtiques que també hem de tocar ja, també a nivell més proper a nosaltres, no?
2: Sí, també volia parlar, ja canviant de tema, és més cap a l'habitatge. És que ara també he agafat una miqueta el que vam parlar l'any passat, parlant de nous habitatges que s'adjudicaran, parlaven de 330 nous pisos de lloguer, que són amb subvencions per a joves de menys de 35 anys, i res, volia fer una petita esmenta de com ha anat aquest últim any, quines han estat les noves i què s'ha entregat.
0: Bé, està clar que, bueno, si ara parlàvem de l'emergència climàtica, hi ha una altra emergència, que és l'habitacional. És a dir, clar, hi ha emergències, o sigui, en aquests moments doncs hem passat de plantejaments, clar, com tota la vida tot va molt ràpid, no? I tot és vegades més contundent, de planificacions més a curt i mitjà plaç, ara tot és emergent, tot té un caràcter d'emergència, no? Doncs la emergència habitacional és òbvia a tot arreu, no solament aquí a Sant Boi, òbviament, però sobretot els processos, diguéssim, més complexes, a part de les famílies que els hi falta recursos i són més vulnerables, són els processos d'emancipació juvenil. És a dir, que els joves i les joves de la nostra ciutat, quan vulguin iniciar el seu projecte vital, doncs el seu procés d'emancipació, tinguin un habitatge digne en el que pugui accedir, assequible també, digne i assequible, i evidentment nosaltres el que volem, l'objectiu fonamental és retenir el talent. O sigui, tenim una generació molt talentosa, aquesta generació que ha de ser, que és el motor del Sant Boi del segle XXI, no? I que hem d'intentar per tots els mitjans que no marxin de Sant Boi, o sigui, que es quedin a viure i a fer la seva vida a Sant Boi. Per tant, com l'any passat, com bé deies, vam estar explicant dels projectes que teníem previstos, doncs treballats amb altres administracions, com la Generalitat de Catalunya, com amb l'Incasol, l'Institut Català del Sòl, amb l'àrea metropolitana, com l'IMSOL, Institut Metropolità del Sòl, i també la Mixta, una empresa mixta que es va crear des de l'àrea metropolitana per construir com a promotors públics d'habitatge, i també altres entitats públiques o socials d'habitatge, com és Visorrent, que és el que estan construint també uns altres habitatges a la Ronda Sant Ramon, i teníem previstos que al final del curs, no? Tindríem un global de 300, no sé, 300 i pico habitatges, tots de lloguer assequibles, en distintes categories, per famílies, monoparentals, per famílies vulnerables o amb més dificultats de recursos, per joves menors de 35 anys, hi ha diferents, diguéssim, objectius. El que podem dir ara és que el gruix d'aquests habitatges ja estan construïts i ja estan disponibles. De fet, fa poc ja donàvem les claus, no?, de la primera promoció conjuntament amb l'Incasòl, de 40 pisos per menors de 45 anys, ai, perdó, de 35 anys, uh-huh. i aquestes famílies o aquests nois i aquestes noies ja tenen els seus habitatges.
1: Es va fer l'entrega amb un... Amb el president
0: de la Generalitat, aquí, a casa nostra. Ara estem acabant de lligar, certa, com a tota la vida, quan arribes al pis hi ha coses que s'han d'ajustar, ara estem ajustant amb aquestes famílies i amb l'Incasòl alguns elements materials, no?, del pis, algunes adaptacions de coses concretes amb les famílies, però aquests nois i aquestes noies ja tenen els seus, ja, aquests 40 pisos, vol dir que 40 nois i noies de Sant Boi, uh-huh. Amb un sorteig, que també vull deixar clar per a totes aquelles vegades bulos, dubtes que apareixen, esto és un sorteig davant de notari,
1: correcte.
0: O sigui, o sigui, objetivíssimo,
1: sí,
0: sí, i imparcialíssimo, i que a més doncs es sortegen els nois i les noies que, com sempre es diu, es van registrar amb un registre objectiu que hi ha i que depèn de la Generalitat de Catalunya, i que tothom que vulgui accedir a un habitatge públic s'ha de
1: registrar. Ho pot fer, i tant que sí.
0: Hi havia 82 nois i noies de Sant Boi apuntats en aquest registre, i d'aquests 82 nois i noies, 40 van ser beneficiats amb un sorteig públic, a l'atzar, notari, bla, bla, bla, d'aquestes habitatges, i els altres poden accedir als, ara venen noves tandes, eh?
2: Sí, això és el que hem de preguntar, també es parla molt de construcció de noves habitatges i la subvenció sobretot per als joves, però quin és aquest futur? Si entenc que això és una primera passa, perquè 330 habitatges per un poble de 90.000 habitatges, o sigui, de 90.000 persones.
0: Sí, no, òbviament. L'habitatge, les polítiques d'habitatge són globals, no? Llavors, una cosa és construir, s'ha de construir. S'ha de construir habitatge públic, ahir mateix ho deia la consellera Paneque, Espanya, a diferència d'altres països europeus, doncs, bueno, la construcció d'habitatge de lloguer no ha sigut una aposta històrica. Nosaltres, no hi ha un parc d'habitatge públic de lloguer assequible per la ciutadania. De fet, a Espanya, estem al 2%, quan el resta d'Europa està al 15%. O sigui, del 2 al 15, imagineu-vos en l'habitatge que s'ha de construir, o sigui, aquest parc d'habitatge públic que s'ha de construir arreu, no a Sant Boi, arreu, no? Uh-huh. Però bueno, nosaltres estem en el 2, gairebé el 3, doncs hem de continuar construint habitatge públic. Aquesta és la primera mesura. L'altra és regenerar habitatge, és a dir, tenim habitatge que moltes vegades és infrahabitatge, que no està en condicions, doncs que està buit, que està perquè resulta que els seus propietaris o els seus tutors no tenen diners per rehabilitar aquest habitatge, per posar-lo en condicions dignes, i aquí també hi ha, no solament des de l'Ajuntament sinó des de la Generalitat i des de l'Estat, des del Ministeri d'Habitatge, però ara, per exemple, si aneu al pressupost que la Generalitat acaba d'aprovar, hi ha una partida de, doncs em sembla que són de 400 milions d'euros, que posa plan regenera.
1: Sí,
0: sí. Doncs aquest pla regenera vol dir que per tot el país, i per tant Sant Boi també accedirà, doncs hi haurà diners per rehabilitar habitatge i situar aquest habitatge en el mercat de lloguer, perquè clar, si no aquest habitatge no està disponible. Després estan les polítiques de dotació de recursos per accedir al mercat lliure, per exemple el programa Emancipa't, no? Ja sabeu que hi ha aquestes ajudes a joves que es vulguin emancipar, en el que se'ls dona a sense interessos, doncs un avançament de diners perquè tinguin l'entrada d'un pis, no? Uh-huh. I això és una política pública de la Generalitat de Catalunya que nosaltres també doncs el que farem és treballar-la aquí a Sant Boi. I després estan els ajuts de lloguer, és a dir, els ajuts, Sant Boi i l'Ajuntament fa ajuts, la Generalitat fa ajuts de lloguer per famílies, no solament per joves, per tothom, amb unes rentes concretes, perquè en aquests ajuts de lloguer puguin accedir a, doncs, a llogar un habitatge al mercat ordinari. Per tant, hi ha tot un paquet, no?, de que va des de la construcció fins als suports socials i econòmics per accedir al lloguer, diguéssim, ordinari, a part de les bosses, per exemple, la bossa de lloguer públic que tenim a l'Ajuntament de Sant Boi, que també fem una crida que molts propietaris que tenen habitatges, la millor, doncs que tenen dubtes si llogar-los o no, que nosaltres garantim i avalem la gestió correctíssima d'aquests habitatges si es posen en la bossa de lloguer doncs a disposició, no?, de ciutadans de Sant Boi que no tinguin habitatge. Per tant, hi ha tota una sèrie, com veieu, hi ha tota una sèrie de polítiques públiques, d'accions, que tenen un objectiu comú, que és garantir un dret fonamental, perquè l'accés a l'habitatge és un dret fonamental. I en aquests moments és un dret que està realment distorsionat, perquè hi ha moltes dificultats per accedir a aquest habitatge, però moltes vegades també hi ha dificultats per mantenir-lo, no? Uh-huh. I en això estem.
1: No, això ara estava pensant jo que, clar, un dels objectius precisament de recuperar, de guanyar terreny amb el que és la caserna de Santa Eulàlia, uh-huh. és precisament perquè hi pugui anar, doncs, un nou barri, més habitatges, etc, uh-huh. etc, i aquest també és un dels objectius, sí, del proper horitzó.
0: Home, la història és també construir, com dèiem, construir en els buits de la ciutat. Ja sabeu que nosaltres, que la, com a ciutat, tu deies, tenim, en aquests moments tenim 87.000 habitants, 87.200 habitants. Hem crescut en els últims 5 anys 2.000 habitants, estàvem en 84, 85, i llavors hem passat a 87.000. I 22 quilòmetres quadrats, vull dir, de terme municipal. I és important perquè moltes vegades ens comparem amb uns i els altres i dic, bueno, anem a comparar-nos una miqueta. Per exemple, ciutats properes, Cornellà. Cornellà té 89.000 habitants i 6 quilòmetres quadrats. Per tant, imagineu-vos la densitat de població, etcètera, menys superfície. O, jo què sé, per exemple, Hospitalet, 12 quilòmetres quadrats i 300.000 habitants, per exemple, per dir alguna cosa. Per dir que nosaltres tenim 22.000 metres quadrats, quilòmetres quadrats, perdó, 87.000 habitants, i el 60% d'aquest terme municipal és entorn forestal, fluvial o agrari, o sigui, entorn natural. Per tant, el 40% que és urbà, nosaltres hem intentat sempre no requalificar sol, mai, sinó preservar el nostre entorn natural, perquè és, està clar que amb tot això que dèiem, no?, dels incendis i tal, és fonamental per la qualitat de l'aire, per el benestar, per la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, i creixen dins, en aquests forats de la ciutat. Un forat claríssim, com bé deies, és la caserna. És un forat històric que en el seu moment, clar, és una caserna de l'any 48. El quartel, la caserna de Santa Eulàlia, i clar, en el seu moment va complir una funció, no? Justament, mira, ahir coincidia amb una persona que em deia, ostres, el meu pare va fer la mili a Sant Boi, sí, o sigui, durant molts anys.
1: Sí, bueno, un servidor també, vull dir que no.
0: Per això dic que durant molts anys, durant dècades i dècades, sí, sí, sí, el quartel va ser un punt de referència per molts ciutadans, no de Sant Boi, de tota Espanya.
1: Sí, tant,
0: de fet, hi ha gent que va venir a fer la mili i es va casar i es va quedar aquí, hay mucho santboiano, digamos, reclutado, per entendre'ns.
1: I tant.
0: Llavors, doncs això, durant uns anys, unes dècades, va fer tenir una funció. Clar, en quan desapareix el servei militar obligatori, aquesta funció, el gruix de l'activitat d'aquest quartel o d'aquesta caserna, doncs, desapareix, i ara té una funció molt concreta. Ja sabeu que portem dècades, no solament jo, sinó alguns alcaldes que m'han precedit, i alcaldesses negociant amb el Ministeri de Defensa per recuperar aquest sol, perquè recordem que són 10 hectàrees al mig de la ciutat, que és brutal,
1: això és brutal.
0: Més les 6 de la subcentral elèctrica, són 16 hectàrees que hem de recuperar del centre de la ciutat, i evidentment l'aspiració és que sigui aquest nou districte que deies, no un barri, nou districte. Que a més en aquest moment és una ferida entre, i una barrera entre barris per vertebrar la ciutat urbanísticament, per vertebrar la ciutat socialment, i a més doncs, per tenir, doncs, recuperar aquest espai que a més fixeu-vos que les ciutats normalment creixen del centre cap a la perifèria, no? Però nosaltres no, tindrem la gran oportunitat de construir un nou centre urbà, perquè en aquests moments la caserna està ubicat al centre neuràlgic de la ciutat, i això s'està convertint en un element superatractiu. Hi ha gent, inclús a nivell europeu, que ens està preocupant perquè aquesta situació, perquè serà una gran oportunitat de definir un nou centre urbà amb totes les característiques, les noves, diguéssim, iniciatives i projectes de la sostenibilitat ambiental, energètica, el nou disseny d'espai públic, un nou disseny d'equipaments públics, de zones verdes, un nou disseny de models d'habitatge nous, diferents. Vull dir, clar, serà una gran oportunitat d'innovació, però evidentment guanyarem habitatge, perquè aquí la idea és que aproximadament puguin estar treballant en el planejament, però aproximadament puguin construir-se més de 2.500 habitatges. Això vol dir que és un nou districte, i en aquests habitatges evidentment hi haurà habitatge públic.
1: Sí, sí. Alguna cosa més en aquest sentit, més urbà, més... Perquè, Ricard, de vegades aquí n'hem parlat, i ja ho sé que no hi ha enquestes sobre això, però els feedbacks sempre ens han dit que hi ha dues coses que fan molta il·lusió a la població santboiana, dues coses. I pot semblar una banalitat o no, però una d'elles, evidentment, és el tema de guanyar terreny quan ja no hi sigui la caserna, i l'altra és la nova biblioteca de Marianau. Són dues coses que generen molta il·lusió, ves per on. Però també hi ha altres coses, doncs, que, no ho sé, Ricard i en Joan Ramon, que ell ja des d'una vista més, una perspectiva més baix llobregratina, no?, perquè ens ve de Castelldefels, no?, però...
0: Estem a prop, són el delta. Sí,
1: al final,
3: el que no sé si disposem de temps, no?, perquè aquestes són taules magnífiques on
0: convideu-me més.
1: També,
0: convideu-me més i jo vinc.
1: No, ara no hi haurà ni informatius avui, perquè, evidentment, l'actualitat és la que mana, i l'actualitat ara mateix, doncs, és el que estem parlant.
0: Jo me quedo.
3: No, a veure, a mi n'hi ha una cosa que, la veritat, jo com a jo com a barceloní que fa uns anys, ja força anys que estic, que em considero ja un santboià més, no? Jo en aquests moments no sabria, o sigui, em costaria molt viure a un altre lloc, vull dir, perquè penso que aquesta és una ciutat que pots, pots dominar-la, és amable, no, diguem-ne.
0: Té una dimensió humana, té una dimensió humana.
3: Falten coses, eh? Sí, i tant, jo ara, sí. Per exemple, una de les coses que voldria plantejar-te és, estem parlant molt de la gent jove, però n'hi ha una part important de Sant Boi que és gent gran, i que necessita, tu ho saps, polítiques antisoledat, polítiques de... I parlàvem d'habitatge, no? Parlàvem de... No, no ho sé, tu saps que jo estic col·laborant amb el Consell Comarcal, amb coses d'aquestes, no? I que intentem posar molt el fil amb aquest problema, no? Jo et preguntaria, no sé si tenim temps, però...
0: Sí,
3: no,
0: sí.
3: Però com veus tu d'aquí a 4 anys, per exemple, Sant Boi? Perquè, clar, estem parlant de polítiques per gent jove que s'ha d'emancipar, això és obvi i necessari, però també n'hi ha molta gent gran que viu en pisos que, és difícil de gestionar perquè és de pujar a baixar escales, no n'hi ha ascensors, etc. Vull dir, quantitat de gent que viu sola i que en aquests moments, doncs, potser podria beneficiar-se d'aquestes vivendes socials, diguem-ne, i que socialitzen molt també, pensem, no? És a dir,
1: fes la pregunta concreta, sí, perquè
3: cap on anem amb aquest
0: sí, totalment, quan tu penses en la ciutat, en aquests 87.000 habitants dels que parlàvem, són molt diversos, sí. Evidentment, i les diversitats són de tot tipus, però una és la generacional. Està clar que nosaltres pensem en els nois i noies que són en aquests moments que tenen més dificultats per emancipar-se, però també sense oblidar mai, doncs, que una part molt important de la nostra població, doncs, que és gran o cada vegada més gran, perquè hi ha una bona notícia que tots hem de celebrar, i és que, doncs, la gent cada vegada viu més i millor, en millors condicions, per tant l'esperança de vida ha crescut moltíssim, fruit també de la ciència, de la medicina, de la qualitat del que vulguem, però jo recordo, per exemple, una cosa pràctica i vital, el meu avi va morir en 60 anys, la meva ja en 69, els meus pares tenen 86. Vull dir, en una generació hem fet un salt d'una mitja de 20 anys, no? I si nosaltres anem a tot arreu, tenim, doncs, podem veure població inclús de major de 80 anys amb una qualitat de vida, amb un estat físic i de salut relativament sa, bo, per tant això és una bona notícia, però clar, això té unes conseqüències socials, és a dir, com s'han d'abordar, per una banda, com deia abans, per això nosaltres sempre, i ja ho saps també, doncs, Ricard, que sempre hem estat amatents a aquesta història i que no solament fem polítiques del que es deien tradicionalment i continuen vigents, doncs, d'envelliment actiu, sinó que nosaltres estem per l'edatisme. Som un dels primers municipis que ha fet un pla d'edatisme, per tant, perquè creiem que, evidentment, doncs, a les persones no se les pot discriminar, entre altres coses, per l'edat. Perquè creiem que tenim un gruix de ciutadans i ciutadanes que estan actius, que tenen ganes de fer coses, que s'han jubilat o s'han prejubilat, i que no, que han de continuar portant a la comunitat, que han de continuar portant, doncs, a Sant Boi, perquè som, sempre diem, els joves tenen talent, però les persones més grans tenen talent i experiència, i són dos valors meravellosos que no podem desaprofitar per la ciutat. Com bé deies, la idea és fer coses que mantinguin a la gent activa, que se sentin part de la ciutat, que puguin aportar des de la seva expertise, des de la seva coneixement, tal. Això és una de les coses. Però per altra banda, com deies, sí, en situacions en aquest sentit, ja no solament per les persones grans, sinó que nosaltres intentem treballar en aquells barris, com dèiem abans, que es van construir doncs, als anys 60, no? En moments diferents, doncs que eren aquí ara el que, mira, en el pla regenera aquest, no? Que comentava, hem fet un estudi. I aquest estudi diu que a Catalunya hi ha 700.000 habitatges construïts entre els anys 60 i 70. Imagineu-vos les característiques edificatòries d'aquests habitatges. Sí, sí. Clar, no reuneixen condicions que ara són exigents, temes de clima, aïllament, ascensors, accessibilitat... O sigui, imagines la feina que hem de fer perquè aquests 700.000 habitatges del país uns quants de Savoy, òbviament, reuneixin aquestes condicions. Això és, per exemple, el que vam fer la COPE en tots els ascensors, i ara estem fent a Cans Blancs, perquè Cans Blancs també, evidentment, es van construir en aquesta època. Ja sabeu que Cans Blancs en el seu moment va acollir doncs, ciutadans i ciutadanes que venien de Montjuïc, de la muntanya de Montjuïc i tal, i llavors, clar, són habitatges que no tenien ascensors, que no tenen aïllament, que hem tingut que fer un projecte d'aïllament per al tema clima, no? Uh-huh. El tema també de cobertes i moltes altres coses. Ara estem en aquesta campanya d'ascensors per al barri de Cans Blancs, però també altres barris. Per exemple, nosaltres el que farem és cedir espai públic en les rampes per entrar als habitatges, uh-huh. que moltes vegades aquests habitatges tenen com barreres arquitectòniques i esclaons i tal, que la gent no pot accedir quan es fa gran. Però, per altra banda, el que deies, per exemple, una d'aquestes promocions d'habitatge, que és una experiència pilot, i mirarem a veure com va, que està a prop de casa teva, tu sí, ja ho saps, no? Sí, sí. Doncs que és la de Visorrem, que és aquest habitatge, o aquest bloc, aquesta promoció que s'està construint a la Ronda Sant Ramon, entre Ronda i Picasso. Uh-huh. En aquest immersa en aquest parc nou, no? El parc del Camí del York, que és molt xulo i que l'acabem d'inaugurar. Això és una experiència pilot en el que són gairebé 60 habitatges, 25 i 25, repartirem 25, bueno, repartirem. Se sortirà 25 per joves i 25 per persones grans, perquè volem aquesta convivència mm-hmm. intergeneracional, que són habitatges doncs, més amb unes dimensions concretes, que tindran serveis comuns a les plantes baixes, i que el que volem és que també doncs, que gent, com deies tu, que està patint la solitud no desitjada, que a la millor té un habitatge que és gran, però té un habitatge que no reuneix les condicions ni d'accessibilitat ni de benestar en aquest sentit, puguin inclús doncs, això fer aquest canvi, és a dir, es pugui, estem veient jurídicament com ho podem fer, no? Primer la gent que té pensions petites, que no poden pagar un lloguer molt important, però inclús que gent que té titularitat d'un habitatge que no reuneix aquestes condicions, que es pugui cedir a la bossa de lloguer per altres, jo per persones que sí, no tinguin aquests problemes de mobilitat, i ells i o elles puguin doncs, accedir a aquest habitatge de lloguer, no? I llavors, amb aquestes, que deia, aquests serveis comuns, no? Què vol dir? Que estàs ben cobert, mantens la teva intimitat i la teva singularitat, però estàs en una comunitat, no? Que permet relacionar-te entre iguals, però també amb gent d'altres generacions. És una experiència pilota, ens fa molta il·lusió. Veurem com...
1: Cert, ara estava pensant, hi ha un compromís de la Generalitat en construir una nova residència.
0: Sí, sí, sí.
1: Pot passar 2 o 3 anys, i crec que seria a les instal·lacions de l'antiga escola Josep Milà.
0: Sí, Milà i Gelabert. Sí, sí, això ja està aprovat, és una de les 11 residències que la Generalitat construirà en els propers anys, en aquest proper mandat, i ens ha costat, però ja està aprovat, i una de les residències públiques que construirà el govern de la Generalitat serà Sant Boi, com deies tu, a l'antic Milà i Gelabert. És una demanda històrica, una reivindicació històrica dels veïns i les veïnes, per tant tindrem una residència pública. Jo el que vull dir és que, clar, el que deien, les coses desitjades és que en els propers anys, vol dir els propers 4-5 anys, veurem transformacions molt importants a Sant Boi, molt importants, en quant a recursos i serveis de primer nivell, el nou CAP, la nova biblioteca, la nova zona esportiva de la Parellada, també l'Ateneu, també doncs, la
1: que
0: caserna...
1: Que és la façana de la Parellada, la façana santboiana...
0: Exacte, vull dir que tot això, oest, que en els propers anys, diguéssim, 5-6 anys, doncs transformarà la ciutat. Uh-huh. Nosaltres, tinc capacitat comparativa des de la Diputació, no? Serem la ciutat de l'àrea metropolitana que més canviarà, perquè, com dèiem abans, comparat amb altres ciutats que ja estan esgotades, que ja han esgotat el seu sol, que ja han fet tot el que havien de fer, nosaltres que més canviarà en els propers anys. I jo crec que, això ho estem veient, per exemple, amb la variant, aquesta variant que portàvem...
1: que
0: portàvem dècades esperant i que, més allà, òbviament, de les molèsties, que és veritat, que s'han, com quan fas obres, doncs ja se sap, no? Vull dir, les molèsties que han generat a molts veïns i moltes veïnes, amb els col·lapses d'entrada i sortida de la ciutat, doncs ara, com cada vegada que passem, anem veient, no?, com està millorant, com realment serà aquesta gran infraestructura, que a més no és una infraestructura de Sant Boi, és una infraestructura de país, el que passa que s'havia quedat aturada a Sant Boi. I com han canviat i com canviarà la connectivitat de la nostra ciutat. Per tant,
1: no està acabat, però es dona quasi bé per acabar tot el que és el primer pla aquest, de la primera fase,
0: la veritat
1: més
0: és
1: que acabada.
0: Quedarà molt xulo. I vull dir que totes aquestes coses que deies, Ricard, totalment d'acord, Perquè, clar, és que pensa que a Catalunya i a Sant Boi també el 20% de la població té més de 65 anys. Aneu fent números.
1: Sí, sí. Joan Ramon Molero,
4: Doncs tot, Lluïsa, moltes gràcies. Tenia el tema de mobilitat per preguntar-te, que ja ha començat a sortir. 87.000 habitants d'aquí de Sant Boi, la dificultat que heu tingut tots aquests anys per moure'ns, jo també per arribar, ha estat bastant durillo, però bueno, està bastant superat. Et faré dues preguntes ràpides. Una és 50è aniversari de la Diada, alguna activitat especial, sí, sí, sí. I com porteu a l'Ajuntament a l'ús de la IA?
0: Al?
4: Ús de la IA.
0: La incorporar la IA, la intel·ligència artificial. Sí.
4: Ho dic perquè altres municipis tenen problemes amb...
1: Escolta, anem a pams. Comencem per la IA, no per res, sinó perquè el capítol de... Home, el 50è aniversari de l'11 de setembre, de la Diada a Sant Boi, doncs, evidentment és molt potent, no? Però, bueno, la IA com...
0: Home, la intel·ligència artificial és una cosa de les que dèiem que ha vingut per quedar-se. I per tant l'hem d'anar incorporant progressivament amb dues mirades. Una és la modernització de l'administració pública. O sigui, l'administració pública, si vol ser si volem ciutats modernes, l'administració ha d'estar a l'alçada d'aquests canvis, i per tant ens hem de posar les piles. Tant l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Boi, però en general, estem canviant els nostres procediments, els nostres instruments, les nostres eines per incorporar de forma progressiva la intel·ligència artificial. També hem de dir que nosaltres som partidaris, i quan dic nosaltres som partidaris, aquest equip de govern és partidari. Nosaltres formem part, per exemple, a Sant Boi, copresideix una xarxa europea de ciutats dintre de l'entorn Eurocities, que és una xarxa europea per la transició digital, no? amb una ciutat nòrdica de Finlàndia, perquè van triar des d'Eurocities que copresidíssim una ciutat nòrdica i una ciutat mediterrània o del sud, no? Perquè la intel·ligència artificial, la digitalització, el dret digital, ara ja estem parlant de dret digital, les ciutadans tenen un dret que és aquesta digitalització, perquè en aquests moments tots els procediments, nosaltres per exemple, no? Si volem concertar una visita mèdica a la meva salut, hem de fer-ho, per exemple, online, no? Hi ha el tema, diguéssim, presencial, cada vegada es va, diguéssim, bueno, reconduint més. Per exemple, els tràmits es poden fer tots ja online. Nosaltres estem, per exemple, a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic el 90% dels tràmits es poden fer ja de forma digital. Vull dir, estem transformant tot això. Estem intentant participar d'un gran projecte europeu que construirà bessons digitals, és a dir, el tema dels bessons digitals significa, doncs, que té planificació digital per després prendre decisions, això és molt important. Però, per altra banda, nosaltres som defensors d'una cosa, i això a muerte: transició digital justa, perquè deixa molta gent fora. Perquè no ens enganyarem, la meva mare de 86 anys, si no tingués una filla com la meva germana que li tramita les visites mèdiques, no podria anar al metge. S'hauria de sentar allà a la porta del CAP perquè la tanguessin. Per tant, cuidado. Encara hi ha molta part de la nostra població, per diferents motius. Motius generacionals, motius del que sigui, de vulnerabilitat, tal. És a dir, que encara, doncs, per això la paraula transició digital és molt important, procés, que encara necessita un temps, necessita recursos, necessita acompanyaments. Nosaltres, per exemple, un dels elements que farem a la ciutat és l'assistent digital, o sigui, una persona que ajudi a les persones que no tenen aquestes competències i aquestes capacitats digitals a fer els seus tràmits, perquè no queden excloses. No podem generar una nova bretxa, una nova exclusió per motiu digital.
1: Augmentar l'edadisme, al final. No?
0: Jo per això sóc defensora de les tecnologies, sí, però compte, no excluïm a ningú, perquè moltes vegades el que fem és reforçar les desigualtats amb aquesta, diguéssim, entrada dràstica al món digital, que està claríssim, però compte. I per altra banda, jo estic absolutament d'acord amb la normativització de l'espai digital. Nosaltres ens dotem d'unes normes en les relacions humanes presencials. A l'espai digital no té cap norma, és la selva. Aquí tothom va a la suya i és el campus, és el campo abierto de indesitjables. Així de clar, no?
1: Com a mínim democratitzem la tecnologia. I dels
0: oligarques també,
1: no?
0: Tecnològics, que tenen interessos i que col·loquen coses. Per tant, i jo participem d'Europa, ara ahir ho estàvem parlant, la Unió Europea està ja també tramitant una normativització d'aquest món digital que ha de tenir normes com a tothom. Com a tot arreu. S'han de respectar una sèrie de coses i s'han de tenir normes, perquè no pot ser que sigui l'espai de todo vale, ¿vale? O sigui, per tant, intel·ligència artificial sí, però amb aquestes prudències, l'administració i després la ciutat. nosaltres no solament ens hem de modernitzar la ciutat, hem d'ajudar a que la ciutat, els entorns econòmics, els entorns socials, és a dir, tothom tingui accés a les tecnologies en les millors de les condicions. Per això nosaltres els equipaments públics comptaran amb totes les eines possibles perquè la gent pugui accedir en espais públics a aquesta mirada digital, però també estem ajudant a les empreses o, per exemple, als petits comerços a transformar la seva lògica. Nosaltres tenim el Pla Futur, que és aquestes ajudes econòmiques perquè els, per exemple, els comerços, les petites empreses, les pimes, puguin invertir, doncs jo què sé, en temes digitals, en tenir un web, en tenir una plataforma online, perquè moltes vegades, o inclús no solament econòmicament, sinó també, com deia aquest assistent digital, ajudar-los a que puguin, diguéssim, incorporar això amb la seva activitat econòmica, perquè és veritat que ara, en aquests moments, el comerç digital, la gent compra doncs, online, i clar, si volem un comerç local vital i que no quedi enrere, tot aquest element l'hem de contemplar. Per tant, la mirada és cap endins, prepara l'administració per a ser competitiva i ajudar la gent, però cap enfora i ajudar a la societat, a l'entorn econòmic, a l'entorn social, a que també pugui, diguéssim, incorporar aquest element tecnològic en les millors condicions possibles.
1: Molt bé, quasi es podria resumir intel·ligència artificial, sí, però sempre dirigit per la intel·ligència emocional.
0: Sí, sobretot. Mira, oye, no olvidemos que somos humanos.
1: Molt bé, escolteu una cosa, Lluïsa.
0: 11 de setembre,
1: Sant Boi, el focus del que va representar la primera manifestació després de la mort del dictador, la primera manifestació democràtica, i a més, amb un anecdotari brutal, amb molta gent doncs, implicada, i que al final, quasi bé de manera casual, va esdevindre tot a Sant Boi, i van passar coses, i a partir d'aquí, doncs,
0: sí,
1: la democràcia.
0: Jo crec que aquest 11 de setembre del 26, 2026, ens posem aquello de fiesta de largo, nos ponemos de largo, perquè hem de, jo crec que és una, és, jo crec que és molt especial que puguem celebrar 50 anys, de la primera, com deies, de la primera diada nacional, diguéssim, en període democràtic o predemocràtic, perquè tot just havia, feia un any que havia mort el dictador, i clar, i va passar Sant Boi. És que el fet històric més important de la recuperació democràtica, de la recuperació de drets i llibertats, va passar a Sant Boi. Com deies, gairebé per casualitats, perquè va haver
1: pues,
0: un governador civil per allí que dijo, ui, perquè clar, els organitzadors, i entre ells l'Assemblea Nacional de Catalunya, van demanar fer-ho al parc de la Ciutadella. I això estava clar, però bueno, aquell governador civil va pensar, ui, aquí se va liar, no veus? No, pues allà a les rodalies, que segurament no hi haurà ningú, clar, o hi haurà menys gent.
1: És que tot va ser per menys tenir una mica la capacitat de portar gent a Sant Boi.
0: Exacte, i bueno, van triar Sant Boi perquè, com tots sabem, també tenim una altra feta històrica magnífica, que és la tomba de Rafael de Casanova. I mira, li va sortir al revés.
1: Li va sortir malament.
0: Clar, perquè va ser una concentració massiva, va venir gent arreu de Catalunya, amb aquest esperit plural, divers, de respecte, que jo sempre he apel·lat en la commemoració de l'11 de setembre a Sant Boi, que hem de mantenir viu l'esperit del 76, perquè és un esperit pues, això que representa el país, que representa aquest respecte, aquesta tolerància, aquesta pluralitat i diversitat que té Catalunya, i que vam commemorar, que és la primera vegada que es va celebrar la diada, diguéssim, aquesta diada democràtica, la primera vegada, o una de les primeres vegades, que es va escoltar els segadors, l'himne nacional, públicament, no?, de la mà de la Coral Sant Jordi, de la mà de l'Oriol Martorell, i jo que sé, hi ha tantes fites històriques que coincideixen aquest dia.
1: Moltes coses van
0: nosaltres,
1: passar.
0: Doncs, evidentment, no podia passar a parar aquest 50 aniversari, tindrem una commemoració molt especial.
1: De fet, 3 dies festius, pràcticament. Dies. Vull dir.
0: El 8 és... no, perquè el 8 sempre diem que comença els Premis Altaveu, perquè està immers en tota aquesta història. El dia 9 és una commemoració específica per aquest 50 aniversari, que es farà in situ, a sobre de... en el mateix lloc on es va fer la plaça Catalunya, i que,
1: en el bueno, mosaic d'en Tàpies, perquè ens entenguem,
0: allà mateix. Intentarem, estem treballant, hem de dir conjuntament amb el govern de la Generalitat, intentarem reproduir el màxim possible doncs, el dia original, no? Estem recuperant meravellosament material inèdit que teníem al museu, imatges del moment i relats del moment, i bueno, intentarem reproduir aquest espai, i bueno, intentarem que sigui això, un element de commemoració i d'orgull, d'orgull nacional i d'orgull local.
3: A mi m'encantarà participar i poder-hi participar, perquè bueno, tu ja ho sabeu, la meva família en aquells moments tenia una llarga experiència santboiana, no? Perquè jo estava fent la mili, jo no vaig poder...
0: Ah, ostres, imagina't.
1: Ell ho diu sempre, això, vol dir que l'idol, l'idol.
0: Pobre, doncs ara el podràs viure en primera persona.
3: Sí. La veritat és que tinc moltes ganes de...
0: Jo me'n recordo, jo era petita i estava... Clar, jo, la meva família viu, encara viu.
1: Bueno, relativament a prop de la plaça Catalunya.
0: I recordo que els meus pares hi van anar a la concentració i jo em vaig quedar, bueno, la meva germana i jo ens vam quedar amb la meva àvia allà i ho veiem per la finestra, no? I jo me'n recordo clar, que hi ha gent i gent passant en senyeres pel carrer de casa i tinc aquesta imatge perquè la meva iaia, pobreta, que republicana, exiliada i amb experiències molt, no, molt agradables de la dictadura, com s'emocionava. Clar. Com s'emocionada i es va... Uf.
1: Jo és que em va passar una cosa molt similar a tu, perquè amb els pares... Jo tenia 8 anys i amb els pares vàrem anar fins a la plaça Catalunya i hi havia uns veïns que ens van fer pujar al balcó. Esclar, jo era molt petitó, però fixa't que sense tindre jo en aquells moments una idea un del què estàvem vivint... Sí. Però sí que emocionava perquè veies la plaça Catalunya plena de gom a gom com mai a la vida ho havies vist. Però és que, a més, eren rius i rius de gent que a l'estació, per exemple, tu veies arribar al carrilet amb gent fins i tot a fora, agafats a les barres de, diguéssim, de les portes de fora, perquè no hi cabia ningú més. I jo estic d'acord amb el que diu la nostra alcaldessa. Si ho haguéssim de resumir, era un profund sentiment molt i molt i molt bèstia, que sabies que estava passant alguna cosa que allò formaria part de la història. Això és així, ho podríem resumir així?
0: Sí, home, estàvem vivint la recuperació de la democràcia.
1: Sí, sí, totalment.
0: A casa nostra, la totalment. Recuperació de les llibertats i civils i dels drets, no? I després del dia 9 tindrem el concert del dia 10 al Mar de l'Altaveu, també hem fet que aquesta mirada a la diada creui tota la programació del setembre. Per tant, el concert un dels concerts d'inici de l'Altaveu el dia 10, al vespre, serà doncs un concert que es dedicarà també a recuperar les cançons del moment,
1: sí.
0: Les cançons amb diferents veus, no digo quales, muy estupendes. L'altre dia vam tenir l'oportunitat d'explicar-ho, no?, amb el Víctor Partido la presentació del festival, però recuperarem tot, diguéssim, les cançons referents en aquell moment de cantautor, cançons reivindicatives, cançons, bueno, que estaven...
1: Cançó protesta.
0: Exacte, també, que estaven a la recuperació de la cançó catalana, no? De la ebullició artística i cultural en aquell moment, això el dia 10, i finalment el dia 11, òbviament, el dia 11 la nostra ofrena, però després farem després de l'ofrena a la plaça, bueno, a la parròquia de Sant Baldiri, anirem amb una cercavila fins altre cop fins a la plaça Catalunya, en què farem doncs diferents celebracions a partir de la cultura popular, dels diferents entitats de cultura popular que tenim, i serà una mica com el colofó final, no?, d'aquesta commemoració del 50 aniversari.
1: Deixem aprofitar la benentesa per dir que Ràdio Sant Boi tindrà la programació especial amb entrevistes. No vull donar pistes, però tindrem una entrevista amb un personatge, la Lluïsa, em penso, ja sap qui és, bueno, i els nostres companys també.
0: Sorpresa.
1: Que va ser protagonista directe de tot plegat. Estava a l'organització del que va representar allò. Doncs tenim una entrevista de llarg format que fins i tot estarà gravat, es podrà recuperar les xarxes, visualment també es podrà veure, i a més una programació doncs, molt, molt en la línia, evidentment, de l'11 de setembre, Àngel.
2: Bueno, a mi, si em permeteu, dir una cosa, a mi l'any 76 em queda una miqueta...
1: Sí, tu no pobra. Pots recordar-ho, no? Tu no ho recordes.
0: Hiperjoven.
2: I també això fa reflexionar una cosa, igual que a la IA i tota la intel·ligència artificial l'hem d'apropar a la gent gran, jo crec que hem de també apropar el que és la memòria històrica a la gent jove, que ara mateix jo crec que també és un problema, i hem parlat d'habitatge i d'obres.
1: Correcte.
2: Jo crec que és un problema, jo com a jove el noto a entorns on no es recorda el que és una dictadura i el que significa una dictadura per un poble com és Sant Boi o per un poble com és Catalunya. I igual de la mateixa manera que hem parlat d'apropar la tecnologia a gent gran que necessita, que saluta on sigui.
1: Portar la memòria històrica als joves,
0: Això ha de ser un compromís col·lectiu, ens heu d'ajudar també els nois i les noies, jo per això també amb els... perquè quin llenguatge, quines claus hem de fer servir per arribar als joves, perquè realment està clar, i ho t'ho dic perquè els models clàssics no acaben de funcionar. O sigui, els models clàssics per a fer arribar el relat de la memòria democràtica, de la història d'aquest país i tal. Jo tinc un fill de 22 anys, i he vivido su bachillerato, su ESO, su cosa, i veig que, ostres, no acaba d'arribar. Hem de buscar formats diferents, formats atractius, perquè la gent doncs s'apropi o incorpori com a propis, perquè la història del 76 és la teva història, encara que no la visquessis personalment. És la teva història, és la història de la teva família, segurament dels teus avis, o de la gent que t'ha precedit, o de la poble en el que estàs vivint o has nascut, no? Per tant, ho hem de viure com a propi, perquè si no això queda com, bueno, això de les batalletes, no? I per això, mira, fixa't el tema intergeneracional, perquè t'ho explico, és una història personal, no? Però el meu fill de 22 anys, la part més important, que la veritat és que té molta consciència en aquest sentit, però la part que li ha tocat més, no tant les dues lliçons de segon de batxillerat que passes així, no? Sobre la guerra civil i la dictadura i la recuperació democràtica, sinó que la seva àvia i el seu avi li expliquessin en primera persona com ho van viure. I que la seva iaia i el seu avi li expliqués què significa l'exili, què significa viure en una dictadura, cada dia que va dinar, no? Quan va dinar el meu fill, no? I
1: amb
0: la seva iaia. Això per mi és meravellós. Tant, mira, Ricard, templazo. Àngel, templazo. És a dir, anem a buscar una lògica intergeneracional, uns espais amables, agradables, en què els joves, els nois i les noies i la nostra gent que té consciència social, bueno, que anem a veure aquesta recuperació de la memòria, anem a fer aquests espais perquè la gent ho aprengui de la memòria oral, vivida en primera persona, perquè jo crec que serà molt millor i arribarà molt millor que si acabem fent una pel·lícula, que també s'ha de fer, o llegint un llibre, que també s'ha de fer.
1: Que també.
3: Abans ho parlàvem, perquè des de la nostra experiència de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme, no?, que fem de les visites guiades a la Model i tal, no? I quan tens l'oportunitat d'explicar-los als joves el que era, simplement, sobretot, dirigint-nos a les dones, a les noies, i explicant-li el que no podien fer durant la dictadura, el que no podien fer, el que no podien ni obrir-se una compte corrent, no podien
0: ni treure el carnet de conduir,
3: i per descomptat, clar, els fills no eren teus, eren del marit. És a dir, tota una sèrie de coses que ignoren sobre el que suposa viure en una dictadura.
1: És que si vols lluitar contra l'ataca del feixisme has d'anar per aquí. És l'única manera, perquè
0: s'ha de viure en primera persona, perquè si no...
3: i s'ha d'estimular que vinguin a veure les exposicions, que se'ls doni bibliografia, no? que n'hi ha molta i molt diversa, no? I que sobretot se'ls hi transmeti la idea de que el pitjor del règim amb els que es pot viure és amb una dictadura.
0: Per exemple, les excursions que fan la gent del col·lectiu, la Miquel Matausen, als camps de concentració i tal, això és impactantíssim per a un noi o per a una noia o per a un adolescent. És a dir, clar, aquello no s'inventa. No. Allò existeix, no? I forma part de la nostra història, no?, occidental. Per això dic que jo crec que aquesta història s'ha de promoure des de la vivència personal.
1: Permeteu-me, no, que us anava a dir que queden 5 minuts per 2 quarts i hauríem d'enfilar les darreres qüestions.
4: I que potser això que explicaves del teu fill, no?, la vivència que ha pogut tenir amb els seus avis, o potser no van tenir aquesta oportunitat perquè no van tenir avis, perquè van morir.
0: Exacte.
4: I quan van morir...
0: ells ho expliquen, ells ho expliquen.
4: I que no ens han pogut enterrar perquè vés a saber on estan i ningú els busca, ningú...
3: Jo recordo la por que hi havia, que sobretot...
1: el silenci aquell...
3: No et fiquis en problemes, no sé què...
1: Perdona, Ricard, i el silenci a casa. No, la gent amb por de poder xerrar.
3: I la vergonya d'haver perdut.
1: Sí, sí, i tant.
0: Sí, clar, els perdedors.
3: La vergonya d'haver perdut, molt important.
4: El meu avi havia estat en 7 camps de concentració.
3: Sí, sí.
4: I ens ho explicava, però li havies d'estirar, o sigui, era molt difícil aconseguir...
1: Jo crec que tot arreu va passar el mateix. Jo ho recordo d'aquesta manera amb el meu avi.
4: I en canvi, quan menjava una sopa de farigola i posava el pa i recollia les engrunes, i deies, ostres, per què ho fa? Doncs perquè havia patit tanta gana.
1: Això són les ferides de guerra, compte, això són les ferides de guerra.
0: Això s'ha d'explicar, perquè jo el deia, ho has viscut en primera persona. Jo recordo la meva iaia, que ella, clar, com que, cuidado, no es podia parlar català. estava prohibit, oh, sí, eh? Vull dir, estava condemnat. Llavors la meva iaia, que li agradava la poesia, tenia un llibre que era El trobador català, i ella l'amagaven en aquella època els matalassos de llana, que s'obrien i es desfeien i tal, a dintre els matalassos cosits, tots els llibres, i després per poder-los llegir. I la meva iaia, quan es va morir, ens va demanar que la vam enterrar amb El trobador català.
1: Imagina't.
0: Entens? Vull dir, perquè era el seu llibre que l'amagaven per aprendre a llegir català i per aprendre doncs, a no perdre la seva llengua. Vull dir que, clar, hi ha milers de coses que jo crec que valdria la pena explicar perquè són reals, perquè no són pel·lícula, perquè són vitals.
2: Jo això m'ho feixo d'aquí. Si no fos perquè ara ho estem parlant, jo això no ho sé. O sigui, com a jove no ho sé. I ja, jo, per exemple, amb el Ricard ho hem parlat molt i a casa meva també tinc la sort de tenir un avi que m'explica totes les històries que són possibles, però aquí hi ha gent, com ha dit el Joan Ramon, que no té aquesta figura d'avi. I jo crec que com a govern hauríem de ficar una memòria apropant, per exemple, amb algo tan gràfic com són fotografies, amb les fotografies demostres que això és real. I això que et diuen d'apropar, d'ajudar els joves, doncs mira, jo toco una miqueta d'ajuda d'algú més gràfic, com pot ser, també has dit, els viatges que es fan cap a Alemanya per entendre els camps de concentració. Jo crec que això necessitem aquí a Sant Boi o a Catalunya i a Espanya.
0: Hem d'organitzar, i amb això, aquesta cosa intergeneracional, jo crec molt fermament amb el tema intergeneracional, perquè també molts joves i moltes joves crec que necessiten referents que a la millor no tenen a casa per diferents circumstàncies, i referents a una... Mira, l'altre dia, ara vaig aplicar una anècdota que no té res a veure, però és una cosa que em va copsar molt. I amb una noia de Sant Boi, una noia que ara s'acaba de graduar de Belles Arts, és una noia de Sant Boi, una estudiant molt maca, que em va explicar de què va fer o de què ha fet, i que la veritat ha tret una nota excel·lent, el seu treball de final de grau, Belles Arts, no? I clar, és una noia que és una artista, perquè ja pinta, fa escultura i tal, i em va dir, no, jo he estat pensant i el faré sobre fotografia. I dic, sobre fotografia? No, em va sobtar perquè no és una de les tècniques que ella fa servir normalment. Diu, perquè l'altre dia vaig estar a casa de la meva àvia, que viu a la COPE, no? Viu a la meva àvia, que està viva i viu sola, mirant fotografies. I em vaig donar compte que la meva iaia no en té, de fotografies. Com és, en té la de la boda i alguna més. I vaig pensar que les fotografies és un signe de classe social. Només tenien fotografies els que podien pagar-se un fotògraf o els que tenien una càmera a casa. Per tant, hi ha una generació de gent que no tenia recursos, que no té fotografies, que no té imatges gràfiques de la seva vida. Només, pues, la boda o coses molt puntuals, no? O inclús majoritàriament les fotografies de l'època, estem parlant del segle XX, eren masculines, perquè la vida privada, les dones no sortien a les fotos, no? Per tant, aquesta nena que de repente, patapum, mirant les fotografies de la seva iaia, ha fet un treball de final de grau meravellós, en el que vincula una tècnica amb tota l'evolució, que jo no entenc l'evolució de la fotografia al segle XX, dels revelats, no sé què, de les dissolvents i no sé què quantos, amb aquest relat que és un relat que, jo la veritat, a mi no se'm va córrer. Tenim compte. Hi ha elements que ni tan sols els pobres ni tan sols tenen imatges. Que els pobres i els més vulnerables tampoc tenien accés a un element fonamental, que és la història gràfica, no? Compte amb això, ostres, com deies tu, vull dir, és un element tan interessant, tan, hem de apuntar la tana, això, és, no?
3: Que la memòria gràfica d'esquerres s'ha reconstruït amb la gent que estava fora.
0: Clar, no la que estava aquí. Jo dels meus avis només tinc una foto, i és la foto de quan es van casar just abans de la guerra, i que anava de luto la meva de dol, perquè s'havia mort no sé qui, i la meva ja anava de negre, i imagina't. Tinc una foto, és l'única fotografia que tinc.
1: Molt bé, escolteu-me, que
0: hem d'acabar,
1: i mira, seré és una qüestió que sí o sí havíem de tocar, però jo seré breu i demano també brevetat perquè no demanarem masses coses, però properament eleccions municipals, i seràs, Lluïsa.
0: Bueno, jo ja he dit públicament que el meu voluntat, desig, és tornar-me a presentar com a candidata socialista a les municipals. Evidentment, això s'ha de configurar i s'ha de concretar en processos interns a la meva agrupació socialista, i que, bueno, sí, jo la veritat és que continuaré treballant, com sempre, amb intensitat i amb compromís per aquesta ciutat que estimo i adoro, i que i espero comptar amb la confiança de dels veïns i les veïnes de Sant Boi.
1: Molt bé. I escolta'm, i la pregunta de cada any, vacances també, no? Una mica?
0: Sí. Home, una mica sí, sí, eh? Sí, la veritat és que ho necessitem, eh? Perquè són tan intensos aquests cursos que... Sí, jo ara, bueno, el mes d'agost encara que estaré per Sant Boi, però, bueno, per mi les vacances també és un espai de recomposar la meva... O sigui, de recuperar el meu espai familiar, no? És
1: sobretot,
0: un espai
1: clar,
0: d'estar amb la meva família, de fer tip... Les vacances són fer petites coses, tampoc tinc grans aspiracions, petites coses, petits espais, però sobretot que siguin molt personals i
1: clar,
0: molt familiars.
1: Clar, que ja és prou important i que
0: per
1: de vegades
0: sí,
1: ens important. Ho anem deixant enrere i quan ho recuperem ho podem gaudir, no? Mm. Doncs et desitgem unes bones vacances i que gaudeixis d'aquestes petites però grans coses. I res, que a veure si més endavant doncs et tornes a deixar convidar.
0: Quan vingueu i em convideu, jo vinc a veir.
1: I anirem parlant de coses que serà doncs, jo crec que un nou curs molt i molt interessant. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, moltes gràcies un cop més, que vagi molt bé, repeteixo.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I a vosaltres...
0: Bones vacances, a tots i a totes.
1: Oh, i tant. També pel Joan Ramon Molero i el Ricard Peris, que avui, precisament, darrer dimarts de la temporada. Per tant...
4: Es dones vacances, ja.
1: Gràcies. Us dono vacances, us agraïm, bon com estiu, sempre, el vostre compromís amb la ràdio pública des de sempre i durant tota aquesta temporada. Compte que ja en fa 11 i us esperem aquí a la que fa 12, vull dir que encantats de la vida, insisteixo, moltes gràcies, la ràdio pública sense vosaltres no seria possible, estic segur. I insisteixo, Lluïsa, gràcies també a tu.
0: Gràcies infinites.
1: I ho deixem aquí, que ara ens hi posem amb l'home curiós, l'Ireneu Castillo. Mira, un exemple també de compromís per la ràdio pública. Fins ara mateix, gràcies.

0: Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboy@contralcancer.es. Associació Contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut. Ràdio Sant Boi.
1: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'espai de l'home curiós.

0: 10 i 36 minuts. És dimarts, darrer dimarts de temporada, i, per tant, l'home curiós, l'Ireneu Castillo, que també ens assigna el darrer capítol. I posem fil a l'agulla. Molt bon dia, Ireneu.
1: Molt
0: què tal
1: bon
0: estàs?
1: Dia,
0: escolta, avui canvio una mica tot el que és l'escaleta. Finalment...
1: Escolta, es fa el que es pot. O sigui, a veure, tampoc no ens
0: sí,
1: posarem...
0: Anem tardíssim amb tu, imagina't.
1: Bueno,
0: però
1: bueno,
0: deixa'm
1: no,
0: explicar...
1: No passa res, home.
0: Deixa'm explicar que finalment avui, a més ja tenim a la Diana i a la Marina de vacances. Avui no hi havia pròpiament l'espai del No t'ho creuràs. Sí que una mena de resum, però és un resum que guardarem i el punxarem en una altra ocasió, perquè preferim avui acabar en directe i fer-ho, doncs, amb tu. I deixa'm recordar a la nostra audiència, jo crec que ja no hi ha ningú en aquest món que no ho sàpiga, però per si un cas, deixa'm recordar...
1: Segur que trobes algú, segur, eh?
0: Sí,
1: algun
0: despistat.
1: Algun despistat se'n trobes.
0: Molt bé, doncs deixeu-me recordar que l'home curiós, l'Ireneu, és l'autor del blog Memento Mori, un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats que ja situen la xifra de més de 5.800.000 visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i de rellegir les seves històries, a més, amb més de també 21 anys de recorregut, que no és poca cosa. I, a més, no només escrit, són vídeos, àudios, que es poden escoltar.
1: De tot.
0: I, en fi, sí, escolta'm.
1: Ja per totes bandes. Sí, això no pateixis.
0: Doncs va, que el darrer capítol d'avui, mira, va de peix. Molt bon sentit. No,
1: sí, no, és veritat.
0: Què vols que et digui, sí, jo? Ho ha titulat d'aquesta manera, aquest home. Ho ha titulat d'aquesta manera. El bacallà i l'estúpida història de la seva sobrepesca. Una curiositat per tancar, com dèiem, la temporada del Tot Marinera i en forma de... Jo no sé si protesta ecològica, podríem dir, Ireneu.
1: Sí, a veure, quan jo explico les històries aquestes, bona part del que explico és per, justament per posar-ho

0: un accent a sobre de tot això. O sigui, moltes vegades el que són les curiositats o que, el que són històries d'aquestes, el que busco en el fons és posar-li l'accent sobre, sobre això, que la gent, més enllà del que és la curiositat, o sigui, vegi cap a on van les coses, cap, quina és la tendència, què hem arribat a fer malament, quines són les... la capacitat que tenim.
1: Llavors, fins els desastres que som capaços de signar.
0: Exactament. Doncs fins al punt que siguem capaços de fer una mica de diguem que de
1: cosa autocrítica.
0: Autocrítica,
1: ja, això
0: sí,
1: segur.
0: Clar, però que moltes vegades, si no ho expliques d'aquesta forma, doncs pot quedar simplement allà al calaix d'una curiositat, però clar, si no veus tot el que l'envolta,
1: està claríssim.
0: Doncs és el que hi ha.
1: Està claríssim, t'escoltem, doncs.
0: Llavors és això. Clar, o sigui, i ara aquest cop doncs estàvem parlant doncs sobre del bacallà i tal. I de fet, hi ha pocs peixos doncs que tinguin tantes receptes doncs en el seu haver com el bacallà, de fet, si no. Allà per on mirem de la geografia espanyola, en català també, doncs ja sigui de costa o d'interior, doncs allà trobarem receptes d'allò més diverses amb el bacallà.
1: Sí.
0: Doncs, podríem començar, no? O sigui, hi ha com el bacallà al pil-pil, bacallà amb cigrots,
1: bacallà,
0: amb arròs...
1: Bacallà a la manresana.
0: A la cassola, a la biscaïna, amb tomàquet...
1: No te n'oblidis, a la manresana, que és del més nostrat que tenim.
0: Sí, sí, o sigui, a veure, és que hi ha per totes bandes, o sigui, això... hi ha un fotimer de receptes que porten aquest ingredient com a element principal, no?
1: Sí, senyor.
0: Clar, el bacallà, habitualment conservat en salaó, doncs ha estat durant molts segles doncs un plat típic de les taules més humils, no? Al qual se li va arribar a anomenar el peix dels pobres.
1: Sí,
0: això,
1: sí, o sigui,
0: a veure,
1: no, no.
0: Una altra cosa, a veure,
1: imagina't com canvien les coses, eh?
0: Abans que parlava amb l'alcaldessa de que la gent gran i tot de postguerra i tal, doncs la gent es tirava de bacallà de totes les formes possibles, perquè és que era el més barat que hi havia i no hi havia una altra cosa, o sigui, no s'anava a posar...
1: Sí, això ha passat amb moltes coses, Ireneu, moltes coses. El que abans era
0: una... excepcional...
1: No, o al revés, que no es donava cap valor, ara resulta que té un valor impressionant tant culturalment
0: com culinàriament. O sigui, a veure, és el fet que estàvem dient, o sigui, igual que el menjar, doncs el que és qualsevol cosa.
1: Sí, sí.
0: La falta de fotos o això, com deia, de que els avis doncs feien les fotos, les feien les bodes, o sigui, no es casaven de blanc, es casaven de negre.
1: Per exemple, i quatre fotos contades, en tota la teva història només en tenies
0: quatre. Quatre fotos contades, i que a més es feia de negre perquè el blanc era pels rics. O sigui, no oblidem. O sigui, que potser jo m'explicava l'alcaldessa, que en el seu moment doncs anava perquè estava de dol i tot això. No. La meva àvia també ho feia i no estaven de dol. I era perquè els rics eren els que es podien.
1: Imagina't.
0: O sigui, perquè veiem com van acabar les coses. No? I ara, en aquest cas, que això que estàvem parlant del bacallà, doncs el bacallà era considerat el peix dels pobres. Perquè era el més barat que hi havia, i si no, doncs mira, i a sobre assecat i tal, i per això podies trobar això del bacallà a la manresana. Dius, què fot el bacallà allà,
1: que ve
0: de l'altra punta del món i ven aquí i fa un plat molt típic de terra endins.
1: De terra endins, però esclar, és perquè és una manera d'entendre
0: de
1: i de
0: clar.
1: conservar i de fer-ho, no? En aquest cas, amb
0: perquè era
1: verdures.
0: Perquè era la forma de veure i era això. Perquè veiem com poden canviar la cosa.
1: Impressionant,
0: no?
1: Sí, sí.
0: No obstant això, què és el que ha passat? Doncs perquè aquest aliment, molt assequible en altres èpoques, doncs s'hagi convertit d'un temps sencà en un prohibitiu producte de luxe per a la taula, amb uns preus que competeixen amb els de les glomoroses ostres. O sigui, perquè si tu mires allà, vas a qualsevol supermercat i tot això, allò, quatre tallets allà de lloms d'aixins de merdeta, parlem bé i clarament, de 7 euros no et baixa.
1: T'has de rascar la butxaca.
0: Però què és això? O sigui, quins preus són això? Això és el peix dels pobres? Dius, home, doncs aquí hi ha alguna cosa, no? Doncs, bueno, la codipciosa estupidesa de l'home doncs torna a estar pel mig. Ves? Quina casualitat. No haguéssim dit mai. Bé, el bacallà, de nom científic Gadus morua, doncs és un peix depredador que habita als fons entre els 100 i 300 metres de profunditat de les aigües fredes del Golf de Biscaia, la Mar del Nord i Terranova. Poden arribar als 2 metres i gairebé els 100 quilos de pes. Tot i que en l'actualitat et pots donar amb un roc a les dents si arriben als 4 quilos i als 60 centímetres de llarg. O sigui, estem dient que podia haver arribat a, poden arribar als 2 metres de potencial, però ara no, no te'l trobes que no passen de 60 centímetres els que són gegants.
1: Els que, o sigui, sí, ja estaries parlant aquí de...
0: O sigui, perquè veiem com prova la cosa. La seva carn és especialment interessant per la seva quantitat de proteïnes i greixos omega-3, ingredient principal de l'oli de feixa de bacallà, evidentment.
1: Sobretot, sí.
0: La qual cosa el fa un aliment especialment nutritiu pescat intensament des de l'edat mitjana pels pobles costaners d'Europa. Sí, es coneixia i ja està.
1: Sí, sí.
0: El descobriment d'Amèrica i dels esparverans caladors de Terra Nova van donar l'impuls a la seva pesca comercial, ja que es compta que hi havia tal quantitat de bacallans que es podien pescar simplement llançant una cistella a l'aigua.
1: O sigui, tu llançaves la cistella
0: perquè eren bancs d'aquests... Diguem com els bancs aquests que ara pots trobar-te aquí a la platja, aquests de llisses i
1: sí,
0: això...
1: Poses la mà i vinga!
0: Una gran superfície d'aquest tipus de peixos, doncs deien que fins i tot llençaves només el cistell i ja estava.
1: I segur que no és exagerat.
0: Ja et dic, jo, doncs és això. Doncs bueno, doncs, els bancs d'aquests preciosos peixos doncs, eren a la pràctica inesgotables. I els conflictes pels interessos comercials dels països implicats igualment inacabables. Uh-huh. O sigui, clar, tothom volia allò a la bota de Sant Ferriol, no? Comença a tirar. La pesca era molt lucrativa i si bé les captures eren molt altes, el fet d'efectuar-se amb tècniques tradicionals i no excessivament danyoses pel medi ambient doncs permetia que les extraccions es regeneressin ràpidament, gràcies en part també a l'elevada taxa de fertilitat de l'espècie. Tanmateix, els primers senyals d'esgotament es van donar a finals del segle XIX amb una baixada de les captures que va fer inquietar els polítics canadencs. Diu, ui, aquí està passant alguna cosa.
1: Inquietar.
0: Sí,
1: m'agrada aquesta paraula de com dient deixar indiferents.
0: Quan els polítics s'inquieten, dius, anem malament.
1: Sí.
0: A principis del segle XX, amb el desenvolupament de les arts d'arrossegament i els avenços en la introducció del dièsel en els vaixells de pesca, les captures van seguir en augment gràcies també a l'alta demanda d'una població mundial igualment en augment. Clar, la gent, hi havia molta més gent, anava creixent, i com quan creix la població, creix per la banda dels pobres, no per la banda dels rics, doncs tira milles, o sigui, havies de donar de menjar, i els bagallars, doncs hi havien a tot el que havia, ja havia cascoporro, doncs vinga, foli que és de Reus.
1: Sí, ja ho pots dir-ho.
0: Tot i que les captures arribaven a les 300.000 tones anuals,
1: mare,
0: la situació no va patir massa canvis fins a finals dels anys 50 del segle XX. Quan la introducció dels grans vaixells factories equipats amb sonar i equips de refrigeració industrial va destrossar el mercat igual que les seves xarxes d'arrossegament destrossaven els fons marins. O sigui, aquí es va trencar tot pel mig. Les captures es van disparar i es van arribar al 1968 a les 800.000 tones.
1: Fa 58 anys.
0: Sí, sí. Més concretament, sí.
1: T'ho dic perquè és l'any que vam néixer tan vostè com jo.
0: Sí, per això ho sabem, ja, prou. Doncs 800.000 tones. Mai s'havia arribat a tal producció i mai més es tornaria a aconseguir, ja que les captures van caure en picat. S'havia superat la taxa de regeneració de l'espècie i la població de bacallà va entrar en col·lapse.
1: Un abans i un després.
0: Va caure, però de dalt a baix. Si hagués caigut de dalt d'un edifici, doncs el mateix. O sigui, hi ha gràfics que es veu quina és la caiguda de la producció i és que és vertical, ja. Caiguda vertical.
1: És com si hagués passat un col·lapse mundial.
0: Sí, sí. De fet,
1: això.
0: Va passar. O sigui, van tirar tant de veta que no van deixar el que en principi era inesgotable. Al final va passar a ser esgotat. De fet, va ser esgotat.
1: Sí.
0: Fins a tal punt van caure les captures que el 1977 els països van instaurar l'exclusió de les 200 milles al voltant dels seus països per protegir els seus caladors i permetre la generació de l'espècie. Però el que es va aconseguir va ser just al contrari. Augmentar la pressió dels caladors, ja que van augmentar les flotes pròpies que hi pescaven. Uh-huh. O sigui, van, diguem que es van tancar en el seu trosset i van començar a arrasar cadascú el seu tros. En comptes de deixar que anar una mica repartint la cosa, doncs, i encara va ser pitjor.
1: Per tant, encara pitjor.
0: El desastre va ser total, ja que les tècniques d'arrossegament acabaven amb els bacallans, i el que va ser pitjor, amb les espècies que eren els aliments dels bacallans. i els quals es rebutjaven quan arribaven a bord dels pesquers. O sigui, clar, ells anaven buscant els peixos, anaven buscant els bacallers, però no trobaven això. Els exemplars que sobrevivien no tenien aliment, documentant-se casos de canibalisme entre els bacallans per causa de la falta d'aliment a la zona. O sigui, no tenien peixos per menjar. El 1992, malgrat els interessos de les pesqueres, es va produir una moratòria total que va deixar més de 40.000 persones de la costa de Terranova a l'atur. El terrabastall econòmic i social de les zones bacallaneres no cal dir que va ser espectacular. 15 anys després, el 2007, fa 19 anys, que tampoc no...
1: Sí, aquí al cantó,
0: sí.
1: Això encara.
0: El bacallà es va poder tornar a pescar els seus caladors tradicionals, però es van pescar tan sols 2.700 tones, de 800.000 tones que s'agafaven al 68.
1: Ni testimonial.
0: Exactament. La destrucció de tot l'hàbitat marí implicat en el seu cicle biològic va produir l'enfonsament total de les poblacions de bacallà, esquilmant-les fins al punt de no retorn i no utilitzant la seva pesca comercial durant dècades, per no dir segles. Les seves poblacions actuals no arriben en l'actualitat a ser de l'1% del que van ser el 1977 i fins i tot ha estat catalogada com a espècie amenaçada d'extinció. Uh-huh. Estem dient que treien 800.000 tones al 68, uh-huh, i ara està en perill d'extinció.
1: Impressionant.
0: Suma i segueix.
1: Terroríficament impressionant.
0: Allò que diria, no? Suma i segueix. On l'home posa el punt de mira com una tila qualsevol, allà no torna a créixer res. Quan pararà aquesta espiral de destrucció? Doncs esperem que aviat, perquè nosaltres estem enmig d'aquesta baixada sense frens i com estem veient aquests dies, amb tot el que el rebombori ja de focs, incendis i temperatures disparades i tot això, doncs sembla que ja ha començat a afectar-nos.
1: Sí, estava reflexionant amb tot el que explicaves, que de vegades pot semblar, perquè clar, evidentment l'Ireneu què fa? Explicar curiositats. Ah, això són curiositats, són coses quasi bé anecdòtiques. No. És tan curiós com tu vulguis, però això és un fet.
0: És que moltes vegades tot això no es coneix.
1: No.
0: O sigui, a veure, tu dius, ha pujat el preu...
1: Se sent parlar d'alguna cosa, bacallà. Aquí, que tomba, que els pescadors fars...
0: Vas a comprar, si tu feies uns anys que compraves el bacallà, tu el veies als meus avis, o bueno, els nostres, compraven bacallà perquè era el més barat, i ara resulta que gairebé has de demanar una hipoteca per demanar un bacallà.
1: Al final l'haurem de vendre a les joieries.
0: Talment com això, vull dir.
1: I encara et diré més, em feies pensar, al final els llibres d'història, que no hagin d'acabar el capítol dedicat al bacallà, no hagin d'acabar dient bacallà...
0: Sí, i no va dir res. No, el pobre
1: conta.
0: El pobre bitxo ja no va dir res.
1: Conta.
0: Ja et dic jo això.
1: Hosti, Déu-n'hi-do.
0: No, però perquè veieu que és el que hi ha i que moltes vegades quan explico aquestes històries, doncs justament sí que hi ha una protesta.
1: Per això,
0: implícita en tot
1: clar,
0: això, no?
1: És que per això ja et deia que la curiositat d'avui té una mica de protesta ecològica, reivindicar una mica de dir què estem fent, tinguem dos dits de front, no? Al final és que ja no és un tema d'alimentació pels humans o no, és que al final t'estàs carregant una altra espècie que té tot el dret, com tu, de viure i de...
0: Que sobre la tonteria aquella, que és que eren pràcticament inesgotables, o sigui,
1: si
0: haguessis fet... amb una història d'aquestes en comptes de no 800.000 tones, però a 300.000 tones, uh-huh, s'aguantava perfectament.
1: Que sí.
0: S'aguantava perfectament. Llavors, per què vas arribar en allò i ara tens 2.700?
1: Doncs deixa'm advertir, jo no sóc ningú per advertir,
0: però
1: que hi han d'altres espècies que corren molt i molt de perill per culpa d'un depredador molt i molt perillós, sense escrúpols, com és l'home.
0: Totalment, som pitjor que la llagosta.
1: Compte, i això passa amb espècies que no serien precisament peixos,
0: Vull dir,
1: el dofí, sense anar més lluny, la balena, etcètera. Compte.
0: Sí, el que passa que quan quedem nosaltres sols ja t'explicaràs què menjaràs.
1: Està claríssim.
0: Que dius, molta gent, és que és... escolta, a veure si anem, però veiem el camí per on estem anant. O sigui, i no, no,
1: això està per veure si veiem, pedregar, si veiem el camí.
0: Sí, anem pel pedregar.
1: Ja ho pots dir-ho. Escolta, Mireneu, ho deixarem aquí. Al igual pues sí. que amb les altres col·laboradores i col·laboradors, només podem dir una cosa. En primer lloc, molt agraïts, com sempre, pel teu compromís. En el teu cas ja en fa 11 de temporades.
0: Sí, senyor. Sí,
1: pel teu compromís 11. Amb la ràdio pública, amb la República Santboiana.
0: Moltes gràcies, un plaer, ja sempre ho dic.
1: Esperem compartir amb tu la que farà 12. Això
0: la,
1: serà...
0: la idea existeix.
1: Això serà a partir del setembre.
0: Sí, no, clar, a partir de setembre.
1: Perquè
0: sí,
1: l'Ireneu també fa vacances, tu.
0: Sí, no. O sigui, jo per la meva part jo em miraré de ser-hi per aquí. O sigui, no tinc cap problema en aquest sentit.
1: Fantàstic. I desitjar-te, evidentment, unes vacances fantàstiques, meravelloses, on et ploguin les curiositats.
0: Sí.
1: Sí, i tu les vagis recollint i després les puguis portar cap aquí.
0: Porten, clar,
1: que no vull dir que hagis de pencar, no et volem fer pencar, però escolta,
0: no, però és allò, moltes vegades, és que va plovent, ja el que no plou del cel, al final acaba plovent per qualsevol banda.
1: Sí, senyor.
0: I llavors surten històries d'aquestes i clar, bueno, és el que diem, així portem 1.600 i pico articles allà.
1: Sí, senyor.
0: A Memento Mori.
1: Déu-n'hi-do, i no ho deia en va, quan deia 11 temporades l'Ireneu Castillo amb nosaltres, per nosaltres és un luxe. Precisament avui 2.234.
0: Ara que vegis.
1: Programes en viu i en directe. 2.234.
0: Déu-n'hi-do, també.
1: Sí, a nosaltres ens fa patxoca les xifres,
0: sí,
1: ens agraden.
0: No.
1: Però ens preocupa més altres coses que no pas les xifres. Ens preocupen
0: altres
1: coses. Bueno,
0: al final això és com si comptes les passes que fas cada dia.
1: Sí.
0: O sigui, a veure, sí, està molt bé,
1: molt bé.
0: Hi haurà un dia que faràs la de 10 milions i l'altre dia faràs la de 15.
1: Sí.
0: Però bueno, la qüestió és que puguis anar caminant. I en aquest cas
1: i
0: és
1: en
0: això
1: qualitat,
0: que
1: puguis anar, i que ho puguis anar fent en qualitat.
0: I aquí la qüestió és justament anar sumant dies.
1: Molt bé. Mira, en aquest cas avui ja no donarem ni pistes perquè ningú se'n recordaria.
0: Sí. Jo me l'he apuntat perquè
1: de la setmana...
0: de fer, sí, no.
1: En principi...
0: El mes que ve.
1: Clar. I si m'apures... I una mica més.
0: I el que penja.
1: I una mica més perquè crec recordar, Àngel, que en el cas de l'Ireneu serà el dimarts...
2: 15.
1: Perquè 15, sí. El dilluns que comencem a emetre de manera normalitzada és el 14. Tot i que la setmana en curs de l'11 de setembre hi hauran els programes especials dedicats a l'11 de setembre.
2: Exacte.
1: Però... el que és la programació normal comença dia això, 15, el 14. El dilluns 14. I per tant, ens veurem amb
0: l'Ireneu el 15.
1: El dimarts 15. Molt
0: dimarts 15. Bé.
1: Fantàstic.
2: 14, recalquem.
0: Sí, vosaltres ja el 14. Sí,
1: ja nosaltres 14. L'Ireneu?
0: Jo el 15, el dia següent. No sigui cas que vingueu després el dia 15.
1: No ho liem més. Tu pots vindre cada cop que vulguis. I no donarem pistes, perquè d'aquí a que torni l'Ireneu, la gent no se'n recordarà i, per tant, no cal
0: però ja adverteixo que
1: serà una campanada.
0: Serà una gran campanada.
1: No diguem res més.
0: Per
1: serà la gran campanada. No diguem res més.
0: Ja,
1: si algú té prou memòria...
0: Sí, sí.
1: Perquè, sí, que ens envia un missatge quan arribi el dia i digui teníeu raó amb el que veu dir o no? Si algú se'n recorda,
0: Serà
1: molt bé.
0: De nens.
1: Doncs va, deixem-ho aquí. Gràcies, Ireneu, com sempre, i bones vacances.
0: Ja, igualment.
1: I res, per cert, clar, Àngel, demà, evidentment, també el darrer capítol de Ciència, esclar, si és el darrer dimecres, la darrera recepta de la setmana, les cròniques bastardes i el conte de l'Albert Estrenja.
2: Sí.
1: I, per cert, demà en Ciència farem una cosa que ens agrada molt, ho fem cada any, que és un resum, punxarem un resum d'alguns moments interessants. Clar, no puc dir dels millors perquè la ciència sempre, cada capítol ha estat molt bo i, per tant, seria injust dir aquest millor que l'altre.
2: Estaríem hores, escoltant.
1: Estaríem hores. Però demà serà aquells resums tan picats d'alguns moments interessants que ha estat l'espai de la ciència en aquesta onzena temporada que ja estem esgotant. La que fa 11, sí, i la que farà 12, doncs segur que serà més interessant.
0: Encara.
1: Sí, segur. Jo crec que sí.
2: Es pot fer una truita molt gran.
0: Sí, sí.
2: 12?
0: Amb 12, sí. Molt. Ja pot sortir una truita ben grossa,
1: Home, jo crec que podríem fer alguna celebració en forma així de truita i de... Eh que sí? No, jo crec que sí. Però ja ho veurem.
0: Sí, no, això és qüestió de fer-ne una truita ben grossa.
1: Que sí. I de manera... amb un parc, no sé on, al carrer, de manera pública,
0: pública.
1: Que tothom pugui tindre el seu tros de truita, tu.
0: La
1: molt truitada. Bé, ho deixem aquí, ara ja sí. Sí. Ara, ja, Àngel, ja re, que demà hi tornarem, que és dimecres, no, els dimecres no es fa pas tendres,
2: no.
1: Això,
2: no,
1: és
2: dimecres. Dimecres.
1: Però sí que hi ha República Santboiana. Sí, no veurem fava, si tu vols, bueno,
0: ja,
1: però hi ha República.
0: Ja encareu la recta final. Ja esteu veient, ja esteu veient allà la meta, ja l'esteu veient.
1: I ni dubtis que amb moltes ganes. Home, perquè,
0: no,
1: home,
0: sí.
1: Tothom
0: no
1: es mereix
0: un... No sé, la sensació que sí.
1: Tothom es mereix un descans, sí, no? I mira que estem bé aquí, eh?
0: Ja, sí, ja.
2: I aquesta temporada està molt única, eh?
1: Ei.
2: Moltes coses han passat aquesta temporada.
1: Oh. Sí, no, que sí, ha estat així. Doncs va, ho deixem aquí, companys Ireneu i Àngel, i a vosaltres, estimades i estimats, gràcies, com sempre, per la vostra confiança. Demà ens veurem, ens escoltarem, som els de la República Santboiana. Que vagi molt bé.

0: aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. Lluita contra rellotge als incendis de Madrid, Ávila i Toledo, que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. La previsió és que les condicions meteorològiques empitjorin aviat amb més vent i les temperatures més altes. Els focs, que han cremat més de 75.000 hectàrees, han provocat 63.000 evacuats. L'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions. Ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. El govern renova i amplia la llista de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Les considerades zones tensionades passen de 271 a 302, amb noves incorporacions com Martorell i Vilaseca i altres municipis que en surten. És el cas de Lleida o Granollers, entre d'altres. Convocada per aquest migdia una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. L'actuació, que està sota investigació, ha enfrontat el govern balear amb la delegació del govern espanyol. Detenen un home de 35 anys per l'homicidi d'un altre enmig del carrer a l'Hospitalet de Llobregat ahir a la nit. Els agents policials van localitzar la víctima a la via pública i van traslladar un altre home amb ferides a un centre hospitalari. La reivindicació de la fotografia analògica dels àlbums familiars és l'objectiu de la mostra Portes Endins, els arxius dels altres, que s'exposa al Museu Palau Soterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. El responsable és el fotògraf i col·leccionista Jordi Barón, que n'ha anat recopilant en botigues de vell i encants.
1: Esports. Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Estuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. I el Barça de bàsquet fitxa l'aler pivot britànic Tosin Ebuoma per substituir Toko Shengelia, que marxa al Dubai.
0: I pel que fa al temps, sol a dojo amb temperatures en lleuger ascens, sobretot a l'interior del país. Avui els termòmetres podran arribar als 38 graus o 39 a les zones més càlides de Ponent. A la tarda no es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa. 3CAT Info.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimarts escoltarem una nova entrevista de l'Espai Solidari. En aquesta ocasió és un espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui recordarem una entrevista amb la delegada de Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, la Montse Ortiz. I a partir de les 12 del migdia, l'Espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Luna, que avui ens presentarà un especial estiu on maridarà el medi ambient i la música. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts i aquests dies estem escoltant cançons de músics nascuts un mes com aquest, que ja s'acaba, un mes de juliol. Doncs som-hi, qui va néixer a Texas un 22 de juliol de 1992, cantant, actriu, compositora, productora o directora, model, ballarina o dissenyadora. És la Selena Gómez i comencem aquest Dies de Ràdio amb Lose You to Love Me.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
3: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Moment de continuar la sintonia de Ràdio Samoy. El Dies de Ràdio obrim l'espai solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Les notícies, l'agenda solidària i la música d'arreu del món. També l'entrevista d'actualitat avui parlant amb membres de la Fundació Vicente Ferrer. El primer que fem és saludar des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la Laura Alonso. Laura, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tot a punt?
1: Tot a punt.
0: Som-hi. Doncs com dèiem, avui parlarem amb aquesta organització de cooperació internacional que treballa per millorar les condicions de vida de comunitats en diferents llocs del món i sobretot que estan en situació de vulnerabilitat. I avui ens acompanya la delegada Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, que ja ens escolta, que és la Montse Ortiz. Montse, què tal? Molt bon dia i benvinguda a Ràdio Sant Boi, aquest programa Dies de Ràdio, l'Espai Solidari.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs som-hi, expliquem una miqueta la història de la vostra fundació per molts de nosaltres i molt segur de les nostres oients i els nostres oients coneguda de sobres, però de tant en tant està bé fer un recordatori per si algú li sona potser el nom de Fundació Vicente Ferrer o potser no ha escoltat mai a parlar i ara seria el moment d'explicar quan neix i de quina manera la Fundació Vicente Ferrer.
2: Doncs, bueno, en primer lloc, agrair-vos moltíssim que ens doneu aquest espai, que per nosaltres és molt important doncs, anar de la mà també dels mitjans de comunicació per poder explicar la nostra tasca. Doncs, per la gent que no ens conegui, la Fundació a la Índia, bueno, la Fundació va néixer a la Índia fa ja més de 55 anys i neix de la mà del nostre fundador, que portem el nom, del Vicente Ferrer, de Vicente Ferrer, que va arribar allà a la Índia, en una zona, no? Nosaltres estem treballant al sud-est de l'Índia, en Antapur, i ell va arribar allà juntament amb Anna Ferrer, que és avui en dia la nostra presidenta, a una de les zones més pobres de l'Índia, on de fet ell quan va arribar, ell sempre explicava que a l'Índia, quan va arribar allà a la zona de Antapur, no hi havia res, no? Sempre deia, hi havia el no res, no? Es va trobar amb res. I a poc a poc, doncs, també, de la mà de l'Anna Ferrer, doncs van començar a treballar doncs amb les castes doncs més marginades, amb les castes d'àlits que no tenien cap tipus de dret, i van anar doncs sobretot guanyant poder començar a llaurar la terra per poder enriquir la terra, començar a crear també una xarxa d'escoles perquè els nens poguessin estudiar. No tenien cap dret a estudiar els nens d'àlits, no? Els nens amb els que va començar a treballar el Vicenç, penseu que no hi havia escoles, o si les que hi havia a la zona rural era per les castes altes, per tant aquells nens es quedaven a fora i seguien les classes des de fora, no? I llavors el Vicenç doncs va creure que o va apostar molt doncs perquè aquests nens poguessin, aquests infants, nens i nenes, en el cas de les nenes encara era més difícil, doncs poguessin començar a estudiar, i ja no només a tema d'escoles, que tinguessin doncs dret a rebre atenció mèdica, no? Es van començar a treballar en petites clíniques rurals, és a dir, tot un desenvolupament integral, no? El Vicenç i l'Anna tenien molt clar que per erradicar la pobresa s'havia d'erradicar de manera integral, eh? No pots abordar només, no? El que deia, no? Primer van començar a treballar la terra perquè pogués doncs donar fruits, no? Però clar, no és suficient, no? Cal aquest desenvolupament integral en el que la persona doncs també pugui accedir no només a l'alimentació, sinó pugui accedir a l'educació, a la sanitat i després a una sèrie de drets, no? Que també doncs molt vinculats doncs a això, als drets de les nenes, als drets de les dones, als drets de les castes més baixes, i tot això és el que es va anar treballant. I clar, tenim un model de desenvolupament de més de 55 anys doncs que hem vist que ha donat resultats, no? I avui podem dir que moltíssimes persones han sortit de la pobresa doncs gràcies a aquesta feina, però que queda encara moltíssim per fer, eh?
0: Per tant, educació, salut, alimentació, i en aquesta zona del món, a la Índia, en Antapur concretament, tot això va néixer d'aquesta manera i s'ha anat fent molt gran al llarg d'aquests 55 anys, oi?
2: Correcte, sí, sí, estem atenem a gairebé 3 milions de persones, és a dir, que sí que podem veure aquests resultats, no? I precisament com que sabem que aquest model, no, que va pensar també el Vicenç, no, funcionava, el Vicenç sempre deia que havíem d'estar allà on hi hagués patiment humà, no, on la gent pateixi, hem de ser, no? Ell sempre deia que erradicar la pobresa no era un somni, que erradicar la pobresa és possible, i per això també, doncs, més recentment estem treballant a altres països, també del sud-est asiàtic, doncs per pal·liar, doncs, aquesta pobresa que veiem que hi ha en altres països on aquesta pobresa també és molt estructural, i on veiem que també podem contribuir amb un model que sabem que ens ha funcionat,
0: I el projecte no es va quedar aquí. Deia que es va fer gran no només a l'Índia, a Anantapur, sinó que va viatjar pel territori també.
2: Correcte, és a dir, nosaltres vam néixer a Anantapur, la fundació neix a Anantapur, però es va estenent per tot el que és l'estat d'Andhra Pradesh i Telangana, que són dos estats de la Índia, i clar, i per això, doncs, per això arribem a tantíssimes persones, perquè la superfície a cobrir, penseu que Índia és un dels països, bueno, és el país més poblat del món ara mateix, i ha passat des del 2023, ja té més habitants que la Xina, i si us, bueno, a nivell de dimensions, imagineu-vos 6 vegades Espanya, vull dir, a nivell de dimensions és molt gran, i té més persones que tot el continent americà, només a Índia, per tant, doncs és un país enorme. I a part, doncs això, a part de la Índia, doncs ara també estem treballant al Nepal, estem treballant a Filipines, a Sri Lanka, i amb altres temes, doncs també hem començat a treballar a Palestina, una mica amb aquesta línia, no?, que deia el Vicenç, de no podem tolerar, no?, quan hi hagi aquell patiment, un patiment que és insuportable, i és una mica aquesta reflexió que vam fer des de l'organització, i molt de la mà de l'Anna Ferrer, que és la nostra presidenta, de dir no podem tolerar quan hi ha aquest patiment humà tan fort, doncs no donar l'esquena, no? Llavors des de fa menys estem treballant a Palestina, i també estem treballant a Moçambic, perquè a Moçambic el que estem desenvolupant són projectes molt vinculats a salut, perquè nosaltres a Índia també tenim una gran trajectòria en treballar temes de salut i de VIH i malalties infeccioses. Tenim una trajectòria de més de 20 anys, i vèiem, no, tot aquesta replicar aprenentatges entre països del sud, i aquest intercanvi d'experiències també pensem que és molt, molt enriquidor, no? I una mica és el que estem treballant a Moçambic, sobretot en temes de salut i de VIH, Moçambic és un dels països també més pobres del món, gairebé el 75% de la seva població viu sota el llindar de la pobresa, però a més, una de cada quatre persones està afectada pel VIH, Per tant, doncs aquí vèiem que també podíem aportar tot el coneixement que tenim, no?, d'haver treballat a Índia, on també tenim un dels nostres hospitals, un hospital de referència per atendre tot el que té a veure amb malalties infeccioses com el VIH.
1: Jo et volia preguntar, ara que treies la qüestió del VIH a Moçambic, com esteu treballant amb les comunitats, sobretot en una malaltia, una circumstància de persones que a tot arreu carrega un estigma, carrega un tabú que és molt complicat, no? Llavors, com esteu treballant amb les comunitats això?
2: Doncs és cert, tot el tema del tabú és molt complicat, i per això és tan important tot el tema de la sensibilització. Llavors ho treballem molt a nivell local, amb diferents, fem molta part d'identificació, val, de persones, per tant es fan, doncs, es va per les zones rurals per fer testos d'identificació molt de la mà del govern. Aquí estem treballant també molt de la mà del govern, però sobretot això, aquesta identificació, i després molta sensibilització, i treballem molt amb mares, per exemple, que han estat infectades pel VIH, que són mares mentores, que els diríem, que sensibilitzen altres mares joves que poden haver estat infectades, i per prevenir també el que és la transmissió vertical, no? Aquesta transmissió de mare a nadó, doncs perquè això no passi, no? I també treballem molt amb tot el que té a veure amb els matrimonis infantils, no? Que al final també està molt lligat a contraure la malaltia. Per tant, hi ha una part d'identificació, perquè com més aviat identifiquis la persona, no? L'abordatge evidentment és més ràpid, és més senzill, que la malaltia evidentment s'hagi desenvolupat. Per tant, hi ha tota aquesta part d'identificació, hi ha tota una part de prevenció, de la part més d'identificació, de protecció a les persones i acompanyament a les persones que ja estan infectades, doncs, en un hospital que estem fent costat, a l'Hospital Carmelo, també que està a la zona de... És la zona de Gaza, la província de Gaza, que està al sud de Moçambic, i després, doncs, això, molta feina de sensibilització. I després també hi ha una línia de generació d'estalvi per mares que estan que tenen VIH, doncs perquè també puguin, doncs, tenir una autonomia financera, perquè clar, això que deies també de l'estigma, moltes vegades són dones que es queden soles, que es queden aïllades, i a través d'estalvi, generació d'ingressos, doncs perquè tinguin aquesta autonomia.
0: Recolzen i donen suport a part dels vostres projectes a institucions com l'Ajuntament de Sant Boi. Sense anar més lluny, l'any 2022, oi, Laura? Uh-huh. Es donava suport des del nostre ajuntament a la creació d'un centre a una comunitat rural a Angamadi.
1: Sí, a la Índia, per millorar la salut maternofinial, que també va molt lligat amb el que esteu fent a Moçambic. La meva pregunta, com està la situació ara en aquest centre? Com és el dia a dia?
2: Ara tot el que són els projectes amb els infants, doncs estan en marxa, i el que es fa des de les Angambadis fonamentalment és, doncs, donar atenció seria com la guarderia, diguéssim, la llar d'infants, perdoneu, d'aquí, no? Perquè què passa? Que moltes vegades, doncs, això, les mares deixen de treballar, bueno, són problemes que aquí no són tan diferents, no? Llavors, el que fan aquestes Angambadis és que aquests infants, doncs, estan en aquests centres, i hi ha tres cuidadores que acostumen a ser mares de la comunitat, que en el que a vegades també hi ha rotació. Llavors aquests infants estan atesos, i així les mares poden anar a treballar al camp de manera més lliure, diguéssim. Llavors el que es fa també és donar atenció, doncs, a les mares, doncs, si han acabat de parir, doncs, perquè es puguin alimentar i rebin la proteïna, no? Tota l'alimentació que necessiten, també durant aquesta etapa de la seva després d'haver sigut mares, per poder seguir allatant i això. Llavors es fa aquest acompanyament també amb les mares i també amb els infants, que rebin, doncs, això, la alimentació amb els nutrients equilibrats, perquè no, perquè no acabin desnutrits.
0: Ja fa dies que en parlem, tot just al voltant de la commemoració del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, d'una exposició fotogràfica que tenim, per ser a Sant Boi, fins al dia 25 de març, que ningú se la perdi, a cap cancellera d'Estir Igualtat. Si jo condueixo, avancem totes. Què ens pots explicar d'aquesta exposició? Com neix la iniciativa? I per què des de Sant Boi de Llobregat, aprofitant que la tenim, ningú se l'hauria de deixar perdre? Montse.
2: Doncs és una exposició que ens posa un mirall al davant, perquè sí que és cert que expliquem la història d'una dona valenta que trenca tots els estereotips a la Índia, però sí que és veritat que el que intentem és explicar amb aquesta exposició és que cap país del món, no? I ara amb aquesta setmana que encara estem, no?, una mica de ressaca del 8 de març, diguéssim, doncs ens explicar que cap país del món, doncs, hi ha una igualtat plena entre homes i dones, i que de fet Nacions Unides diu que que trigarem encara 300 anys en assolir la igualtat, no? Per tant, ens trobem en un món, no?, on 7 de cada 10 dones són pobres, per tant la pobresa té cara de dones, un 2 de cada 3 persones que no saben llegir són dones, val? I una mica fem aquest repàs, esgranem una mica aquesta situació al món, i després el que també expliquem és que hi ha casos d'esperança, no? I expliquem la història de la Nagalakshmi, que ella és una dona índia, és una dona que amb 11 anys la van casar amb un oncle que tenia 50 anys, que amb 14 anys va tenir el seu primer fill, amb 16 anys va tenir la seva filla, amb 17 anys es va quedar vídua, val? Una dona vídua a la Índia comporta també una sèrie d'estigmes, val? Tot i que això lentament va canviant, però a les zones rurals encara està bastant arrelat, i expliquem com ella, de la mà de la Fundació, ha pogut superar, doncs, totes aquestes barreres, no? I llavors, quan diem que és pionera, és perquè, doncs, se l'ha format per poder conduir un rickshaw. Un rickshaw són aquestes motos, no?, que hi ha a molts països d'Àsia, aquestes mototaxis que se'ls diu, i ella, doncs, és de les primeres dones conductores de rickshaw que es veuen per Anantapur, no?, i per la zona rural, i això trenca tots els estereotips, ja no només el tema de conduir, no?, en un país on encara està reservat als homes, no?, majoritàriament, tot i que cada vegada comença a haver més dones conductores, també a les ciutats és més fàcil, però no a la zona rural. I a més, ella el que fa és que, bueno, a part de que fa de mirall, no?, de que altres nenes es puguin reflectir amb ella, també són espais segurs per les dones, per tant moltes dones també trien a la Nagalakshmi, no?, i altres companyes que es van formar amb ella, doncs, per fer aquests trajectes que són molt comuns per trajectes, penseu que allà el transport públic també és molt precari, no tothom té transport privat, llavors és la bicicleta o els rickshaws, no? Per tant, doncs, és una manera més segura per desplaçar-se, per les nenes, no?, per les nenes i dones.
0: Recordarem a l'agenda d'avui, oi, Laura, novament, sí, a aquesta exposició.
1: A part de l'exposició, també vau fer un acte de dones valentes, pobles vius. Què ens pots explicar de com va anar que...
2: Bé, doncs, això va ser ahir a la tarda i va ser un acte molt, molt bonic. El va fer la nostra companya, la Xoma. La Xoma, ella és una dona que és d'Índia, que va néixer a Anantapur. Per tant, es va criar també
1: en aquell context, no?
2: En aquell context, i també molt a prop de la família del Vicenç, Vull dir que els seus pares, el seu avi ja era voluntari i ja treballaven allà a la fundació, el seu pare i la seva mare també. Per tant, ella és tercera generació i va créixer en aquest context, ella va poder estudiar i ens explica una mica la seva història, no? Una mica què representa ser dona en un país com Índia, no? Llavors això és una mica el que ens va poder explicar en l'acte d'ahir, no? I una mica que la situació, doncs, que ara us explicava l'exemple de la Nagalakshmi, però n'hi ha molts altres, i la Xuma, doncs, una mica explicava tot això, des de també la seva vivència més personal d'haver-ho viscut, no?
1: I et volia preguntar, bueno, tota la feina que feu a la Índia, sobretot, trontolla bastant el sistema estructural que hi ha de castes, l'estructura, vaja, de com s'organitza la població. La rebuda, no només de la comunitat, sinó també de, no sé, a nivell governamental, o de... Com viuen la vostra feina allà?
2: La,

0: és treballant de la mà amb el govern d'allà. I també és cert que amb el moment ara, no?, amb un govern el de Delhi, diguéssim, que és com un govern més, més conservador, doncs sí que està havent algunes dificultats. Moltes ONGs estan passant per un problema complicat, però sí que és cert també que nosaltres amb l'administració més propera doncs seguim col·laborant, no? Mm-hmm. i seguint treballant endavant amb tots els projectes que tenim, no?
1: Sí,
0: sobretot que tenen a veure amb els infants i la salut.
1: Com comentaves que la Naga Lakshmi, el seu avi o el seu pare ja havien treballat com a voluntaris a l'organització, m'ha semblat molt interessant veure com es lligava la població en feines com potser acompanyar a dones, no?, en segons quines situacions, o infància, llavors m'ha semblat molt interessant, sí.
0: Clar, sí, és que això ens ha passat, no?, de tenir, per exemple, doncs, nenes que han estat apadrinades i avui són infermeres, metgesses, no? Vull dir que trobem aquesta trajectòria, no? Nosaltres som una ONG que ens agrada doncs poder treballar amb mirada llarga, no anar a impactar i marxar, sinó veure una mica tot el recorregut i evidentment atendre allà on hi ha més necessitat, eh? I allà en les comunitats on ja veiem que hi ha un desenvolupament, hi ha una sostenibilitat, marxem, perquè les necessitats sempre n'hi ha altres zones, no? Però aquesta trajectòria que tenim ens permet precisament veure aquests casos d'èxit, no? Que et deia, doncs, això de com doncs una noia jove pot estudiar cosa que i anar a la universitat i trobar una feina potser a Bangalore i és una feina que amb aquest sou acaba sostenint a tota la seva família, no? I el que guanya el mes aquesta noia és que no guanyarà la família sencera amb un any, no? El que pot guanyar ella en un mes ho guanya la família en un any, no? Per tant, aquí és una mica quan veus realment el poder de transformació doncs que té el que un nen, un infant, una nena puguin accedir a l'educació, puguin tenir aquestes oportunitats, no? Perquè si no, bueno, no, realment és molt complicat trencar aquest cercle de la pobresa si no hi ha un acompanyament al darrere, i això nosaltres ho hem pogut veure, hem tingut la sort, tenim la sort i la, no, de que s'ha fet, bueno, i no és sort, és veritat que el Vicenç parlava de la providència, però hi ha hagut molta feina de moltíssimes persones durant molts anys que, no, que han anat veient doncs això, com les persones van dignificant la seva vida, no? I com van canviant la seva realitat.
2: Doncs avui a l'Espai Solidari estem parlant amb la delegada de Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, és la Montse Ortiz. Després de 55 anys, hem dit, feina a l'Índia, Sri Lanka, al Nepal o Moçambic, com us plantegeu el futur de la Fundació? Quins projectes així grans o de llarga mirada, com dius tu, us plantegeu a partir d'aquest 2026?
0: Doncs ara consolidar molt aquesta presència, no?, aquesta feina que estem obrint a aquests països, no? A Nepal és cert que ja fa més anys que estem treballant, des del 2019, però tant a Filipines com a Sri Lanka ja és una miqueta més recent, a Moçambic també. Per tant, doncs seguir doncs replicant i aportant tota aquesta experiència, tota aquesta manera de fer, no?, amb aquesta essència que ens identifica, i seguir treballant, sobretot abordant i acompanyant els infants, no?, que és el pilar de la nostra feina, promovent doncs processos perquè hi hagi més igualtat en tots els sentits, tenint cura també de la Terra, del nostre planeta, i també desenvolupant projectes vinculats a la salut i al benestar, no?, que són com els quatre grans eixos que ens mouen i ens mouen en tots aquests països on ara estem treballant.
2: Si algú ens està escoltant ara i vol col·laborar d'alguna manera amb vosaltres, amb la Fundació Vicente Ferrer, com ho pot fer, Montse?
0: Doncs, a veure, de moltes maneres. Tenim la nostra representant, que és la Montserrat Gibert, que fa molts anys que és al nostre costat. Per tant, si algú que la coneix pot anar directament amb ella. Si no, també trucant al nostre telèfon, que és el 911-300, i si no també tenim un correu directe a la delegació, que és

0: catalunya@fundacionvicenteferrer.org, catalunya@fundacionvicenteferrer.org. Per tant, doncs d'aquesta manera ens trobareu. Ens farà molta il·lusió.
1: Mm. Moltes gràcies.
2: Nosaltres anirem parlant també d'aquestes activitats, que és una manera de, també de conèixer, no?, els vostres projectes. Correcte. Ara parlàvem d'aquesta exposició o d'aquest acte d'ahir a la tarda. És una manera d'apropar aquestes realitats que, si no fos així, nosaltres sempre ho diem aquí i ho defensem. Si no sou en primera persona, vosaltres, les associacions, les entitats, qui ho expliqueu, segurament el missatge o bé no arriba o bé arriba desbiaixat, no?
0: Correcte, sí, per això és tan important, que ens, doncs això, que des dels mitjans de comunicació l'administració, doncs, també ens cediu aquests espais, o sigui que molt agraïda.
1: Bueno, aquest espai sempre està obert per totes les entitats que vulgueu fer difusió de les accions, així que les portes sempre estaran obertes.
0: Gràcies.
2: Doncs algun missatge més per finalitzar que resumeixi tot el que avui des de la Fundació Vicente Ferrer hem volgut posar sobre la taula, a Montse, com a delegada de Catalunya de la Fundació.
0: No, agrair-vos l'espai i que aneu a visitar l'exposició, que encara estarà tot aquest mes i que a més doncs té molt de sentit en aquestes setmanes que estem de reivindicar, no?, aquests drets de les dones.
2: Doncs moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Espai Solidari del Dies de Ràdio, delegada de Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, la Montse Ortiz. Gràcies per haver-nos parlat d'aquest dia a dia i fins a la propera.
0: Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
2: I arribem pràcticament al final de l'Espai Solidari d'avui. Encara ens queda la cançó solidària, que de seguida escoltarem. Però, com sempre, des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, Laura Alonso, recordem, si hi ha alguna persona que vol estar al dia de l'actualitat, que sobre aquestes temàtiques es generen a Sant Boi, com ho pot fer?
1: Pues ho podeu fer a partir de la web municipal. Sabeu que hi ha un apartat que és de cooperació i allà trobareu la informació, l'agenda, totes les accions que es desenvolupen. Però també, si voleu tenir més informació, podeu anar a baix d'aquella pàgina web, que hi ha la forma per subscriure's al butlletí de cooperació de l'Ajuntament. I també podeu fer-ho a partir de l'Instagram, que tenim al compte, que es diu @cooperacio_ajsantboi.
2: Doncs moltíssimes gràcies des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la Laura Alonso. Laura, fins la propera, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
2: I la cançó solidària d'avui, la cançó d'arreu del món, es queda en un dels països dels quals hem estat parlant, perquè dèiem que la Fundació Vicente Ferrer actualment treballa a l'Índia, Sri Lanka, al Nepal o també a Moçambic. Doncs ens quedem amb una veu femenina de Moçambic, que és la Lisa James, a Voz do Povo.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. I lluita contra el rellotge als incendis de Madrid, Ávila i Toledo, que ja ha cremat més de 75.000 hectàrees. La previsió és que les condicions meteorològiques empitjoraran aviat amb el vent i les temperatures més altes. Els focs que han cremat més de 75.000 hectàrees han provocat 63.000 evacuats. Edificis ensorrats i primers ferits en el sisme de més de 7 graus que s'ha sacsejat al sud-oest del Japó són les primeres dades de les autoritats nipones després d'aixecar l'alerta per tsunami que s'havia decretat preventivament. Avui hem conegut que l'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions, ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. El govern renova i amplia la llista de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Les considerades zones tensionades passen de 271 a 302, amb noves incorporacions com Martorell o Vilaseca i altres municipis que en surten, és el cas de Lleida o Granollers. Donald Trump es reuneix avui a Washington amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, enmig de les diferències sobre la guerra contra l'Iran. El president dels Estats Units manté la pausa en els atacs i defensa que hi ha possibilitats d'arribar a un acord amb el règim de Teheran. Convocada aquesta hora una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. L'actuació, que està sota investigació, ha enfrontat el govern balear amb la delegació del govern espanyol. I fins al 10 d'agost, Cambrils, al Baix Camp, acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts amb noms com Jethro Tull, la Ludwig Band, Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o Siloé.
1: Esports.
2: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estaig d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà amb el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Estuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. I el Barça de bàsquet fitxa l'aler pivot britànic Tosin Ebuoma per substituir Toko Shengelia, que marxa al Dubai.
0: El titular del temps, sol a dojo avui amb temperatures en lleuger ascens, sobretot a l'interior del país. Els termòmetres podran arribar als 38-39 graus a les zones més càlides de Ponent. A la tarda no es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Passa-t'ho.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.

0: Tambor, To Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continuo a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dimarts. I d'aquí uns minuts donarem pas a l'Espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra amb el Víctor Luna, que avui ens presenta un especial estiu on maridarà el medi ambient i la música. Comencem aquesta segona hora de la mateixa manera que ho fèiem ara fa 60 minuts, recordant una de les cantants que ha nascut aquest mes de juliol, el 22 de juliol de 1992, que és la Selena Gómez. Doncs comencem aquesta segona hora amb la cançó Love On.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, tal com hem dit, donem pas a l'espai setmanal al Dies de Ràdio de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai i la Terra amb el Víctor Luna.

0: La Terra, l'espai de medi ambient i sostenibilitat de Ràdio Sant Boi.
1: Benvinguts a La Terra. Benvinguts i ben trobats una setmana més aquí a La Terra. Si us sembla bé, comencem.

Bon dia a tothom, us donem la benvinguda a aquest especial d'estiu de la Terra. Durant tot l'any, en aquest programa, hem parlat de moltes coses, d'aigua, de mar, de biodiversitat, de mobilitat i, sobretot, de consum responsable. I avui, abans de l'aturada d'estiu, us proposem un repàs d'aquests temes. Ho volem fer a través de consells senzills que podeu posar en pràctica durant aquests mesos, acompanyats de cançons que hi tenen una relació directa. Comencem! La Terra. Comencem per un tema que sempre torna quan arriba la calor, que és l'aigua i la seva escassetat. A l'estiu, el consum es dispara i per això val la pena repassar petits gestos, com per exemple tancar l'aixeta mentre us ensaboneu a la dutxa o us renteu les mans, o fins i tot quan renteu els plats. També podeu aprofitar l'aigua freda que surt abans de que s'escalfi la dutxa per regar les plantes o omplir una gerra o el cabàs per rentar el terra. I també, sobretot, recordeu evitar regar els testos o el jardí, qui en tingui, a les hores de més sol. Per un cantó, podeu cremar les fulles. I per l'altre cantó, heu de tenir en compte que bona part de l'aigua que hi tireu a la terra s'evapora abans d'arribar a les arrels. Aquests són gestos, i podreu dir que són petits, estic completament d'acord. Però pensem-hi, si aquests petits gestos quotidians els multipliquem per tota una ciutat com és Sant Boi, aquests petits gestos fan grans canvis i sumen molt. Doncs parlant d'aigua, avui comencem amb aquesta primera cançó. És una cançó que fa dècades que ens recorda que els rius també pateixen les conseqüències de com els tractem. Només cal recordar el nostre riu Llobregat, com estava fa uns anys i com hem anat recuperant-lo i renaturalitzant-lo novament perquè torni a ser un riu viu. Doncs la cançó amb la que volem començar aquest especial d'estiu és Pare, de Joan Manel Serrat, que comença preguntant qui ha embrutat el riu que abans cantava. És una manera molt directa de parlar-nos, bé, de cantar-nos, millor dit, sobre els impactes i les conseqüències de com tractem els nostres rius.

0: la Terra.
1: I seguim per la costa i riu avall, i si aquest estiu aneu a la platja, dos consells fàcils de seguir. El primer, evitar els plàstics d'un sol ús. Les ampolles, culleretes, bosses, plats... El millor és que porteu sempre una cantimplora, una carmanyola i una bossa reutilitzable de roba. I així evitem plàstics que puguin volar i acabar al mar. El segon, i menys conegut, i és que moltes platges i fins i tot les terrasses ja no permeten fumar-hi. I precisament és perquè les borilles són un dels residus més contaminants i que triguen anys a desaparèixer. Així doncs, primer de tot, no fumeu, que és dolent per la salut. I si fumeu, no les deixeu mai a la sorra. Porteu un cendrer de butxaca, o com a mínim, llanceu-les a la paperera més propera. És un gest petit que evita que centenars de borilles acabin al mar cada estiu. Recordeu que fins i tot hi ha algunes guinguetes, el xiringuito de platja, diguéssim, que fins i tot canvien gots plens de borilles per begudes. Són idees magnífiques per mantenir les platges netes. Però el primer de tot és fer salut i no fumar. I per quedar-nos a la costa, a les nostres costes del Mediterrani, una cançó de denúncia molt directa i canyera sobre el maltractament del nostre litoral. I anem amb un grup que ja fa uns anys que sonava a tot arreu i que volem recuperar, que és Quina Calitja.

0: la Terra.
1: I de la costa anem cap a l'interior, cap als espais verds. I abans de sortir podem fer moltes coses a casa. I és que podem crear espais verds en el nostre propi balcó, o fins i tot si tenim un pati o accés a un hort urbà. Hem d'aprofitar per plantar espècies autòctones, sobretot, i també podem fer que aquestes cerquem que siguin melíferes, és a dir, que treguin a pol·linitzadors com les abelles o les papallones. I funcionen com una mena, diguéssim, d'àrea de servei o punt de descans, com els que tenim a l'autopista. Però, en aquest cas, pels animals, on poden trobar alimentació com el nèctar, el pol·len, enmig d'un entorn cada cop més urbanitzat, cada cop més ciment a les nostres places i menys arbres. Un altre gest molt senzill que podem fer és deixar un plat amb aigua i unes quantes caniques dins d'aquest plat al balcó o al pati de casa. Les caniques fan de superfície on els ocells i els insectes es poden posar per veure sense risc d'ofegar-se. Si no teniu caniques, no us preocupeu, també podeu posar algunes pedretes que trobeu pel camí. Renteu-les bé perquè l'aigua no s'embruti de fang i llestos. I a l'estiu, amb les altes temperatures, és un recurs que els nostres ocells i insectes ens ho agrairan i molt. I no només és cosa de balcons, eh? També hi ha feina a fer als espais públics, com dèiem. A Sant Boi tenim places molt conegudes que pràcticament no tenen arbrat, com per exemple el que podríem dir la plaça de les Piràmides, oficialment la plaça Teresa Valls i Diví, on es fa el barrejant, per exemple, tocant al costat del centre cívic de l'Olivera, o la plaça de la República davant del Mercat Vell, són espais que, tot i tenir arbrat al perímetre, són espais durs, sense ombra, i on l'estiu costa molt d'estar-s'hi. Per tant, reclamar més arbrat a les places i als carrers del nostre municipi també és una manera de cuidar la biodiversitat urbana i de fer la ciutat més habitable a l'estiu. Això són gestos senzills, però cada cop hi ha menys espais on la fauna urbana pugui trobar aliment, aigua o ombra. Ja no parlem de la fauna d'ocells i insectes, sinó fins i tot nosaltres mateixos com a ciutadania. Cada cop costa més trobar un espai d'ombra, carrers, sota els arbres, on poder caminar sense derretir-se gairebé, amb les calors que estan fent. I per això tots aquests gestos són importants. I per parlar d'arbres i de natura, la cantant Beth té una cançó on reivindica el dret dels boscos a existir. Beth ens presenta Que tremolin els arbres.

0: Ja vull fer-ho amb tu, ja vull fer-ho, ja vull fer-ho amb tu.
1: La Terra.
2: I acabem amb la mobilitat i el consum. Compartir cotxe, fer-se soci o sòcia d'una cooperativa de mobilitat, d'energia o de telecomunicacions, com Som Mobilitat, Som Energia o Som Connexió, respectivament, és una manera de posar el consum en mans de la gent, i no només de les grans corporacions i les grans empreses. Molts cops tenen la seva seu social ja no fora de Catalunya, sinó fora de l'estat espanyol. Per tant, cal anar cap a propostes locals. I si parlem de consum, també val la pena repensar com comprem amb el nostre dia a dia. I aquí a Sant Boi tenim, per exemple, Tot a Granel, una botiga on podeu comprar cereals, llegums, fruits secs o productes de neteja a granel, portant els vostres propis envasos, carmanyoles, bosses, i reduint així els residus d'un sol ús. Són gestos que individualment semblen petits, però que sumats tenen un impacte real en com consumim i quina és l'energia i recursos que comprem o que, repetint, consumim, no? Per cert, pensem-hi en això, perquè recordeu que cada gest, cada compra, cada cosa que pensem i fem és una forma de decidir quina és la vida que volem. Per tant, no votem cada 4, o sigui, votem cada 4 anys, certament, per decidir qui ens governa, però realment per decidir quin planeta volem és amb els nostres gestos quotidians, amb qui tenim l'energia, amb qui tenim la telefonia, on anem a comprar i quant de plàstic ens estem emportant cap a casa. Doncs bé, parlant de tot això, des del món local, doncs tenim una artista molt lligada a aquest tema, i de retruc també a Sant Boi, que és la Carmen Dohorá, cantant nominada al Grammy Llatí pel seu disc Orgànica. I ella és santboiana de la ciutat cooperativa, i que fa uns anys ja vàrem entrevistar en aquest mateix programa aquí a La Terra, quan va venir a presentar el seu disc Eco, dedicat íntegrament al medi ambient. Sonem al tema que dona nom a aquest disc, Carmen Dohorá, Eco.

0: la Terra.
1: I fins aquí l'especial d'estiu de la Terra. Aigua, mar, biodiversitat i consum responsable. Amb quatre cançons que hi posen banda sonora. Ens acomiadem fins al setembre. Però abans us volem deixar una última cançó. Un bonus track, podríem dir. De Marcel i Júlia. Amor climàtic. Perquè penso que la millor manera d'afrontar la crisi climàtica és no perdre l'esperança. Des de la Terra, tot l'equip, us desitgem molt bon estiu a tothom.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mica.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimarts. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimecres, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i els nostres companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. Aquests dies estem escoltant cançons que parlen de viatges o de ciutats per visitar, per exemple, en temps de vacances. Doncs som-hi. Avui us diem fins demà amb No hay marcha a Nueva York, Mecano.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
1: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada.

0: Molt bona tarda, som l'Albert Vila i el Daniel Teruel i us saludem en directe des dels estudis de Meia Grima de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del migdia, on us destaquem les diferents mocions que es van debatre al ple municipal de juliol, les afectacions al trànsit que hi ha aquesta setmana a la ciutat i els últims fitxatges i campionats que hem viscut a l'Esport Sant Boià. Avui és dimarts 28 de juliol i repassem l'actualitat punt per punt.
1: Sant Boi homenatjarà els veïns i veïnes deportats als camps de concentració nazis amb les Stolperstein, les pedres de la memòria, Albert Vilar.
0: El ple municipal de juliol va aprovar l'adhesió de la ciutat al projecte europeu Stolperstein, una iniciativa impulsada pel Memorial Democràtic de la Generalitat. El projecte homenatja a les persones deportades als camps de concentració nazis mitjançant la instal·lació de llambordes davant del seu darrer domicili, conegut abans de l'exili o la deportació.
2: El projecte Stolperstein és una iniciativa de caràcter europeu que va començar l'any 1996 amb l'objectiu de recordar i d'homenatjar a les persones deportades als camps de concentració nazis. És un projecte, també vull dir, que ho financia i ho coordina íntegrament el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i l'actuació consisteix en la col·locació de llambordes, de pedres de la memòria. En aquestes llambordes el que consta és el nom i els cognoms de la persona deportada i les dades sobre el seu exili, la seva deportació, el seu assassinat, i aquestes es col·loquen al terra just al davant del darrer domicili on aquesta persona va viure abans de ser deportat.
0: La proposta presentada pel regidor Memòria Històrica de l'Ajuntament de Sant Boi, l'Àlex Pérez, a qui escoltàvem, va rebre el suport de la majoria del plenari i només va comptar amb l'abstenció del grup municipal de Vox.
1: El regidor va explicar que, gràcies al treball conjunt de l'Arxiu Històric Municipal i la Miquel de Mannhausen, ja s'han identificat 7 santboians que podran ser homenatjats dins del projecte. L'Ajuntament treballa també en un pla d'actuació per ampliar la xarxa de càmeres de videoprotecció al municipi.
0: El govern municipal va explicar que la policia local està treballant per identificar les ubicacions més adequades per instal·lar les futures càmeres. L'objectiu és que els dispositius se situin en aquells espais on puguin tenir una major utilitat.
1: Lluïsa Moret és l'alcaldessa de Sant Boi.
3: Videoprotecció, no vigilància. Són càmeres de videoprotecció. No vigilen, protegeixen. El que farem primer és una anàlisi de les càmeres de videoprotecció que tenim a la ciutat, quines van, quines no van, és a dir, incorporar una eina més que ajudi als nostres agents, aquests 103 agents, que tindrem amb més eines per poder fer la seva feina i aconseguir aquesta lògica de la protecció dels ciutadans i ciutadanes. I si és veritat que hi ha molta gent que sabent que hi ha, i això ens ha passat amb aquestes càmeres mòbils a la Festa Major i a la Puríssima, algunes conductes incíviques, sabent que hi havia una càmera instal·lada, això ha generat una actitud moltes vegades i una conducta de dissuasòria i també preventiva.
0: Durant la seva intervenció, l'alcaldessa també va fer una valoració positiva de les càmeres mòbils que es van instal·lar a prèvia utilització en grans esdeveniments de la ciutat. Va posar com a exemple la Festa Major, la Fira de la Puríssima i la Revetlla de Sant Joan, on, segons el govern, aquesta mesura ha funcionat de manera molt satisfactòria.
1: Posem també el focus en la seguretat a la piscina de la Muntanyeta, un espai cabdal durant l'estiu i en el que molts veïns i veïnes apunten episodis d'incivisme.
0: Una moció presentada pel grup municipal de Vox que va requerir intervenció de l'equip de govern, que defensa que la piscina de la Muntanyeta és més segura que mai. La regidora Antònia Barragán va rebutjar bona part del plantejament del PREC i va assegurar que els fets descrits per Vox no són reals. Tot i això, va admetre que la instal·lació de Sant Boi ha hagut de fer front a episodis d'incivisme que han obligat a reforçar la vigilància i els protocols d'actuació.
4: Els fets estan, no són reals, almenys el que s'exposa, que la policia municipal d'aquest ajuntament passa dues vegades cada dia per la piscina al matí i a la tarda. Forma part, al cap de la policia municipal, d'un grup de treballadors i treballadores de la piscina, així com treballadors i treballadores municipals, per estar atent en qualsevol fet que es produeixi a la piscina.
1: Pel que fa al control d'accés, la regidora va revelar que l'Ajuntament ja ha prohibit l'entrada a diverses persones. Explicava que més d'una família té prohibit l'accés i ha estat prohibit durant més d'un any, recordant que qualsevol conducta delictiva o que incompleixi les normes de la instal·lació pot comportar aquesta sanció.
0: I en informació de servei, aquests dies hi haurà afectacions nocturnes al trànsit per les hores de desmuntatge de línies elèctriques. Les nits d'avui, dimarts 28, i també demà 29 de juliol, hi haurà talls de trànsit a l'Avinguda Maria Girona, la BB-2002 i el carrer Bonaventura Calopa. Les afectacions seran de 8 del vespre a 6 del matí. També hi haurà canvis en el recorregut de les línies d'autobús L96 i L61. I aquest dimecres 29 de juliol es faran treballs de repavimentació puntual al lateral de la carretera del Prat, en el tram comprès entre els carrers Saragossa i Osca. Les obres es duran a terme aproximadament entre les 8 del matí i les 8 del vespre i comportaran diverses afectacions a la mobilitat. Durant aquest horari quedarà tallada la sortida des de la rotonda de l'Avinguda Marina cap al lateral de la carretera del Prat en sentit Plaça Europa. També es tallarà la circulació al lateral de la carretera entre els carrers Saragossa i Osca. A més, els treballs afectaran el recorregut de les línies d'autobús L70, X70, L77 i L86, que modificaran temporalment el seu itinerari.
5: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: I als esports, dos santboians s'han proclamat campions d'Espanya en el torneig nacional d'atletisme. Perquè Jaime Guerra i Pol Ferrer, els atletes de Sant Boi i del Cornellà Atlètic, han aconseguit la medalla d'or en alçada allargada i en decatló respectivament en el torneig nacional d'aire lliure celebrat aquest passat cap de setmana a Màlaga.
0: En l'apartat de decatló, Pol Ferrer s'ha imposat amb 7.774 punts, millorant la tercera posició del 2025 i sumant un nou títol nacional absolut després de que va aconseguir el mes de març en pista coberta. Tot i això, el de Sant Boi no va aconseguir l'objectiu de sumar els 8.000 punts necessaris per classificar-se al campionat europeu que celebrarà a Birmingham el mes d'agost. Pol Ferrer valora el campionat al mitjà d'atletisme català carrer lliure.
6: Realment veníem amb l'objectiu d'aquests 8.000 punts o més, bàsicament la mínima per Birmingham, així que el no haver-se complit aquest objectiu i únic que tenia per aquest campionat, doncs de primera et dic que no estic del tot satisfet, per no dir que no ho estic, però bueno, al cap i a la fi és un or d'Espanya, no tothom pot dir el mateix. No tardaré molt en valorar realment el que aquesta marca és venint de tot el que he vingut aquest aire lliure, així que ara per ara... Trist, però en res content, segurament.
0: D'altra banda, Jaime Guerra aconsegueix ser campió d'Espanya en salt de llargada amb una marca de 8,14 metres, a 3 centímetres de la seva marca personal i 3 per sobre del segon classificat. El de Sant Boi torna a ser campió després del títol aconseguit el 2024 i de la segona posició de la temporada passada, a més d'haver aconseguit la classificació per l'Europeu de Birmingham. Ho valora també a carrer lliure.
7: Estic ara saltant a les meves marques personals. El que em fastidia és que avui he fet 8-14 sense agafar taula. O sigui que podria haver sigut 8-20 i pico. És el que hi ha, això és el salt de llargada, has de saber ajustar també, i avui no ho he fet molt bé, però bueno, m'he emportat l'hora a casa i això, bueno, era l'important avui. Inspiració, uf, és que ara el nivell està molt alt, a Europa. Sent realistes, confio en poder passar a la final. Després ja a la final, depenent de com hagi anat l'eliminatòria, ja diré alguna cosa.
1: Més esport, ara en futbol, perquè el Ciutat Cooperativa reforça el seu atac.
0: Ho fa amb el davanter Samuyà i Van Lamuela, amb experiència primera catalana amb el Nàstic Manresa i format a les canteres d'Adam, Espanyol o Gavà. El jugador de 20 anys és la vuitena incorporació de l'equip de Javi Calvo, que també suma 13 renovacions. El Ciutat Cooperativa començarà la pretemporada aquest 18 d'agost, on jugarà fins a 7 amistosos. Començarà el 22 d'agost contra el Turó de la Peira, equip de Lliga Elit, i acabarà el 12 de setembre contra la Fundació Acadèmia Hospitalet de Segona Catalana.
1: I l'equip començarà la temporada oficial el cap de setmana del 19 i 20 de setembre, on rebrà el municipal de Nejarque al Poble Sec. I també en futbol, el Sant Boià anuncia novetats de cara a la propera temporada.
0: El davanter basc Beñat Valenzuela, procedent del filial del Real Unión Dilluns, és la 11a incorporació de l'equip d'Alberto Triguero. A més, també s'ha fet oficial la continuïtat del lateral Héctor Miranda, sumant un total de 9 renovacions. Els de Sant Boi tornaran a competir la primera catalana, començant la temporada el diumenge 20 de setembre, visitant el camp del Club Esportiu Júpiter, que ve de descendre de la Lliga.
1: I finalment, en rugby, la Unió Esportiva Sant Boiana suma un nou fitxatge internacional, l'italià Nicolò Grassi.
0: El 3/4 procedent del rugby per Baggio, de la ciutat de Milà, ha sigut internacional amb la selecció sub-18. Aquesta és la tercera incorporació del nou equip dirigit pel xilè Ricardo Cortés, que substitueix a la banqueta l'exentrenador Sergio Guerrero. La Santboiana ha anunciat 7 baixes i fins ara no ha anunciat cap renovació de cara a la pròxima temporada. I pel que fa al temps, jornada de sol i calor intens avui a Sant Boi, amb màximes de fins a 34 graus. Les temperatures continuen sent elevades i aquest migdia la màxima arribarà a aquests 34, mentre que la mínima ha estat d'uns 23 en una nova nit tropical. La sensació de calor serà intensa durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda bufarà la marinada, que ajudarà a suavitzar lleugerament l'ambient, tot i que la calor continuarà sent la protagonista. Es recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores de màxima insolació i tenir especial cura amb els col·lectius més vulnerables. De cara a demà, es mantindrà aquest temps estable, amb molt de sol i temperatures similars o lleugerament més altes. I amb això acabem l'edició migdia d'avui, dimarts 28 de juliol. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 2 amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda a tothom.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.
1: Mira, no sé, aquí al voltant de la taula, que aquesta la gravarem amb un sol micro aquí al mig, ja veuràs.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22 municipis, com ara Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'hi incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Camp de Bànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
2: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
0: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
3: La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
0: Amnistiats els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramona Barrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
0: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
4: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camí propi.
0: Està en cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova onada de calor.
3: La baixada de les temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament a Madrid, Toledo, Àvila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
0: Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor, que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte a ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa, per a litoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la xifra més baixa per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons les dades de l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
0: Cultura, avui engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
0: Esports, Jordi Cervantes, bon dia. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
6: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1 milions. Simón Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que per tant deixen de tenir topalls hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
2: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
7: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
0: Gràcies, Simon. Per cert, el sindicat de llogateres ja ha reaccionat. Considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
0: I és que els preus del lloguer, per exemple, a Rubí, continuaran màxims històrics. Segons les últimes dades publicades per l'Incasòl, el rebut mensual mitjà a la ciutat vallesana és de 816 euros. Només dos per sota del màxim històric registrat a finals de l'any passat. Ràdio Rubí, David García.
8: Els 816 euros corresponen als tres primers mesos d'aquest 2026, les últimes dades que tot just s'acaben de publicar, i són només 2 euros menys que el màxim històric de preus al qual es va arribar el trimestre anterior. Tot i que Rubí és una de les ciutats declarades com a zona tensionada pel cost de l'habitatge, l'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer no està baixant els rebuts. Carlos Aguilar, el gerent de l'empresa municipal d'habitatge, explica que els lloguers de la ciutat vallesana no han deixat de pujar des que el Tribunal Constitucional va anul·lar la regulació catalana que es va aplicar el 2021.
9: L'únic any que s'ha aplicat l'any sencer és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica.
8: Rubí té un preu mitjà del lloguer més car que el de Reus, Manresa, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, per exemple. És, de fet, molt similar al que s'està pagant a Sant Boi de Llobregat, Platja d'Aro o a la ciutat veïna de Castellbisbal.
0: Gràcies, David, i seguim amb tu món perquè Salvador Illa, ho dèiem en titular, s'haurà de compareixer per explicar el desgavell de les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament d'avui ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
7: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
10: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
7: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
11: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
7: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
0: I el Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
3: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional, justament de l'octubre passat, i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
0: Ahir el Suprem, recordeu, ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i un quart de 3. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
3: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments, descartant així Barcelona, que també optava a acollir-la.
0: Més detalls en la següent crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
12: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la Seguretat Social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
4: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
12: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
0: Compareixença on Sánchez ha aprofitat per declarar la zona catastròfica, les calcinades per l'onada d'incendis, i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
3: El president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
4: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos, porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
3: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. I més a partir de demà, quan l'Agència Estatal de la Meteorologia ha anunciat l'arribada d'una nova onada de calor.
0: I mentrestant, a Catalunya, després de l'incendi que va afectar les Gavarres i diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni, els veïns i veïnes de Cabanyes han impulsat una campanya de micromecenatge per donar suport a les tasques de prevenció d'incendis. Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
13: Fins ara han recaptat 19.950 euros, una quantitat que lliuraran a l'ADF Gavarres Marítima perquè puguin adquirir nou material destinat a la prevenció i extinció d'incendis, sempre en coordinació amb els bombers. Ho detalla Gaspar Segués, coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
14: Ens ha sorprès, la veritat, molt gratament, de que els veïns s'hagin ofert a fer aquesta ajuda, i hem pensat que ens anirà perfecte perquè havíem rebut dos vehicles nous i ens faltava en aquest moment doncs, poder-los acabar d'equipar, perquè tenim els vehicles però ens faltaven els armaris on guardem el material i tot, on posem les eines a sobre, vull dir, ens anirà molt bé, i després renovar molt del material que els voluntaris, ja fa més de 15 anys que tenim i que tocava renovar, com que són cascos, són les jaquetes de quan anem a foc.
13: Els impulsors de la iniciativa expliquen que aquesta és una manera d'agrair la feina que van fer tant els voluntaris de l'ADF com els bombers durant l'incendi, així com la tasca de vigilància i prevenció que continuen desenvolupant al territori.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Crònica econòmica, 2:15. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%, unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
15: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
16: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
15: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
17: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
18: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
15: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
0: I en punt un quart de tres, Vietnam Airlines estudiarà la viabilitat d'un vol directe entre Hanoi i Barcelona. Seria la primera connexió sense escales entre Espanya i aquest país del sud-est asiàtic. Ho ha anunciat el president del govern, que continua de viatge oficial per enfortir les relacions comercials.
3: Salvador Illa ha explicat que el Coll d'Ampolla per dur a terme l'operació és la disponibilitat d'avions per part de la companyia vietnamita per fer la ruta Hanoi-Barcelona i ha augurat que si acaba sent així no serà ràpid.
19: Hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès en reforçar les connexions de Vietnam amb Europa, molt especialment amb Espanya, que és el país europeu en aquest moment, diguem-ne, que més està treballant per tenir, per estrenyes llaços econòmics amb Vietnam, no? I he vist interès i jo crec que no serà immediat. Tampoc nosaltres movem decisions, això ha sigut molt clar, jo també a la reunió, no movem decisions ràpides, movem decisions estudiades, ben fonamentades.
3: Aquesta tarda Illa es reunirà amb una delegació de l'empresariat català al Vietnam, a la ciutat de Ho Chi Minh, i la segona part de la gira serà a Singapur. Es preveu que torni a Catalunya aquest dijous.
0: Ja avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona-Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments, des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
3: Els primers edificis a anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de la muntanya des de principis del segle XX.
20: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
3: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
0: I la línia 1 del metro de Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5, puntual al servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
3: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria ser una peça de revestiment del túnel que s'investiga si es va incendiar i va caure o bé al revés.
0: I l'història i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha estat apartat del seu càrrec a Rodalies.
3: Segons han confirmat fonts de la companyia, Carmona ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals des d'on exercia d'interlocutor amb administracions i mitjans de comunicació. Des de llavors s'ocupa de noves funcions en els serveis comercials de l'operadora ferroviària.
0: En 12 minuts, i arribem a 2:45, col·lectius i institucions mostren unitat en contra del Plater. A les Terres de l'Ebre, alcaldes, entitats i sectors econòmics han reclamat un reequilibri territorial en la implantació d'energies renovables i recorden que les comarques ebrenques ja són productores d'energia. Canal T, Blanca Carol.
21: Els agents que s'han reunit avui a Miravet han defensat que les Terres de l'Ebre ja han complert la seva part de solidaritat energètica. Per això han demanat una moratòria del pla i proposen alternatives com la repotenciació de parcs eòlics. Joan Obanell és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
22: La Terra Alta, com dic, ja hem complit i complim des de fa anys en aquesta solidaritat a nivell d'energies renovables. Per tant, demanem aquesta moratòria temporal per a nous projectes eòlics en el nostre territori. No es tracta d'aturar la transició energètica, sinó de fer-la bé.
21: Denuncien que el govern vol sacrificar un territori per salvar-ne un altre i per això demanen que no hi hagi imposicions, sinó una cogovernança. Les entitats ecologistes, per la seva banda, han denunciat que el pla ve a consolidar el model que hi ha hagut fins ara. La protesta, però, no ha sigut només territorial. Avui també s'han reunit alcaldes d'altres zones de Catalunya per mostrar la seva oposició a la planificació de la Generalitat.
0: I el sindicat agrari Jart també exposa el seu rebuig al pla, creu que posa en risc la sobirania alimentària i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: Cisco Esquerda, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JARC, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions.
5: Que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que ens fan, la gent pues, se hi tira que no.
2: Esquerda ha insistit al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter que abasta 300.000 hectàrees agrícoles.
0: I abans de la cultura, un apunt, ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys. L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional.
3: De fet, Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
0: Moment per la cultura. I avui arrenca una nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils.
3: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
0: Des de Tai, Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
6: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Anna Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
23: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
6: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
0: I l'orquestra del Festival de Beirut aterra a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que és la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
3: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Amb ell, la formació donarà el tret de sortida a una gira per tot l'estat amb motiu del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. I, a més, celebrarà la cloenda del 40è aniversari del festival Peralada. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
24: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
3: Després de Barcelona, la formació continuarà la gira amb actuacions a Santander, Sevilla, Madrid i València.
0: 7 minuts i arribem a 2:15. Moment pels esports. Que ens porta un dia més el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
25: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols. I és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
26: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona en l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
4: poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
26: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
25: A primera divisió, el Barça masculí continua a Anglaterra amb la seva preparació, on avui farà doble sessió d'entrenament. De la seva banda, l'Espanyol està previst que arribi aquesta tarda també a terres angleses, on hi farà una estada de 5 dies a la ciutat esportiva del Burnley. A la primera federació, la Unió Esportiva Sant Andreu és a Palma, on hi farà una estada pretemporada de 3 dies, i en què demà al matí se les veuran amb el Mallorca bé en un amistós. El jugador quadribarrat, Pau d'Arbre, valora com evoluciona la posada a punt de l'equip.
7: Bueno, està sent una mica dura, però al final és el que busquem, agafar confiança, agafar ritme, i bueno, ens estem coneixent una mica. I a nivell de l'estaix, el que esperem és sobretot una bona cohesió, seguir entrenant per no perdre el ritme i que l'equip vagi rodant de poc a poc per arribar perfecte a l'inici de la Lliga.
25: A la segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27. El tècnic Oriol Alsina es mostra satisfet per comptar amb una plantilla llarga i de qualitat.
8: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser ara no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
25: I al Palau de l'Hockey Lliga Femenina anuncia l'arribada de David Alonso a la seva banqueta. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà.
9: Molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença, doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club. I res, moltes ganes de començar a treballar, de que arribi la pretemporada i d'arrencar amb força.
25: I lamentem que el balonmano granollers lamentava ahir la pèrdua de Miquel Prat Palaus, llegenda del club i capità de la Recopa d'Europa que el conjunt ballesà va aixecar el 1976.
0: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
27: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
28: El diccionari Termcat.
29: 40 anys, 40 paraules.
30: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
31: Maria Navas.
32: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del Termcat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
29: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
0: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cau en 22, com Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Panec és la consellera d'Habitatge.
13: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensió. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
0: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA, Maite Polo.
3: La mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
0: Amnistiat els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Coromines i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
0: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida de la gent.
14: Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio.
0: Cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova, la quarta onada de calor.
3: La baixada de temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament, però, a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
0: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la millor xifra per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
0: Cultura engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen, que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
0: Esport, Jordi Cervantes, Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
25: El davanter uruguaià signa la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
0: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat en residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
13: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
2: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
0: Les reaccions ja han arribat. El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març de l'any vinent el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès,

0: el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
1: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
2: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
1: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
3: Per cert, que el Tribunal Suprem, us ho dèiem en titular, s'ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 i el Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
4: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada o no constitucional. Doncs bé, després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
3: Un Suprem que ahir ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I ho acabem de saber fa uns minuts, el Consell de Política Fiscal i Financera previst per demà a Madrid i que havia de debatre el nou model de finançament ha quedat suspès.
4: Ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, atenent la petició dels presidents de comunitats del Partit Popular. Fa una estona, preguntada sobre aquesta possibilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'oposava a l'ajornament.
5: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
4: La reunió sobre el finançament se celebrarà el 4 de setembre.
6: Notícies en xarxa.
3: 6 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura a només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
4: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments i quedarà descartada a Barcelona, que optava a acollir-la.
7: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
8: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
7: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
3: Gràcies, Marc Pijuan. Una compareixença on Sánchez, per cert, ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades amb l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
4: Abans, però, el president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
8: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
4: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova

0: onada de calor.
1: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. És un dels titulars destacats de la jornada. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%. Unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
2: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
3: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
2: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
4: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
5: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
2: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
1: I encara en clau econòmica, avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona a Montjuïc, en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
6: Els primers edificis en terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de Montjuïc des de principis del segle XX.
7: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992 i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
6: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
1: I la línia 1 del metro a Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5 el servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
6: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria estar en una peça de revestiment del túnel que ara s'investiga si es va incendiar i va caure o bé va ser al revés.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: En punt 3 quarts de 3 de la tarda, Badalona i Sant Adrià de Besòs han detallat la candidatura conjunta a la nova edició del Pla de Barris de la Generalitat. Sota el nom Recosim Fronteres, Teixim Comunitat, el programa preveu 27 intervencions entre el 2027 i el 2031 amb un pressupost global de 25 milions d'euros pendent de resolució per part del govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
9: La candidatura conjunta al Pla de Barris se centra en els barris limítrofs dels dos municipis, especialment a la banda sud de Badalona, com ara Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Mori i Sant Antoni de Llefià, així com els seus equivalents a Sant Adrià, com Sant Joan Baptista. En total, l'àmbit d'actuació engloba una zona de més de 33.000 veïns que, tot i ser de dues ciutats diferents, comparteixen serveis, mobilitat i problemàtiques socials. Entre les actuacions més destacades hi ha la reconversió de l'antiga caserna de bombers de Sant Roc en un equipament comunitari orientat a la capacitació sociolaboral. El pla incorpora igualment un ampli paquet d'accions socials, amb una inversió destacada per reforçar la cohesió comunitària i reduir desigualtats en una de les zones amb rendes més baixes de l'àrea metropolitana. S'inclouen serveis d'atenció a persones vulnerables, programes educatius i de convivència, suport a comunitats de veïns, promoció de l'ocupació i iniciatives de salut i benestar juvenil.
1: I Junts per Girona condiciona el seu suport al nou cartipàs de l'Ajuntament al fet que es mantingui la reforma del padró i no s'acabi limitant l'obertura de botigues de bicicletes. Girona FM, Pau Villafañe.
0: La portaveu del partit, Gemma Geis, ha explicat que no volen posar entrebancs al funcionament de l'Ajuntament, però demana que no hi hagi cap pas enrere en la reforma del padró i que es descarti una moratòria específica per les botigues de bicicletes. Geis ha explicat que no es tracta de dir a l'alcalde com organitzar el govern, sinó de preservar les polítiques impulsades per Junts.
10: No volem bloquejar el cartipàs i estem disposats doncs, a facilitar-lo, però també tenim l'obligació de preservar la feina que hem impulsat durant aquests 3 anys i les decisions que han estat bones.
0: Geis ha lamentat que la proposta de limitar les botigues de bicicletes hagi ressorgit just després de la sortida de Junts del govern, mentre queden pendents altres regulacions comercials. Pel que fa al padró, la portaveu ha estat taxativa. Mantenir els criteris actuals de control és per Junts una línia vermella.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc ahir a la nit, quan els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública.
6: En arribar, els agents van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un altre home per la seva presumpta relació.
1: Més detalls mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
11: Els fets van passar al voltant de les 11 d'aquesta passada nit a la confluència dels carrers de les Bòbiles amb Pedraforca. Els Mossos van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i també dotacions dels serveis d'emergències mèdiques. En arribar al lloc, els agents però van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència per arma blanca d'aquest home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir també un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb aquests fets que us expliquem. En el marc de l'incident, un altre home també va ser ferit i traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes i el detingut passarà a disposició judicial quan finalitzin les diligències policials.
1: I ho han sabut fa uns minuts. El primer president de la Caixa, Josep Vilarasau, ha mort als 95 anys.
6: L'històric banquer nascut a Barcelona el 1931 va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer. Vilarasau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX i sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
1: 11 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura.
12: Te llevo siempre en mi maleta, que a veces es ligera, a veces pesa.
1: I per la nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils, s'arrenca aquest dimarts.
12: No se borra l'etiqueta.
6: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
1: Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
13: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
14: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó, autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
13: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
1: I més coses, perquè aquest matí s'ha presentat la programació del festival TNT d'Arts Vives i Nous Formats, que arriba a la seva 19a edició. En aquesta edició s'estrenen 5 espectacles dels artistes residents de la temporada. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
15: La principal novetat d'enguany és que el certamen vol obrir-se encara més a la ciutat i que tothom se'l faci seu. Per això oferirà 6 espectacles gratuïts en diversos punts. Són Teatro Aleatorio de la Chachi, KMS of Resistance de Megdi Lacan, La Via Làctea de Maria Vera i La Luz del Lobo No Pesa de Pere Jou i Aurora Bausà. I per tots els públics, Oxímoron de Checho Tamayo i Granotes al cel, Aigua a la terra de Banda Esfèrica. Tot anirà lligat amb tallers i activitats participatives als barris. Marion Batriu és la directora del Festival TNT.
16: Seguint aquesta voluntat de fer el TNT més visible a la ciutat, aquest any hem creat una nova etiqueta que es diu TNT a les places, i que d'alguna manera doncs, sota aquest paraigües volem posar en valor aquest recorregut que es pot fer pel festival si només anem doncs, a les propostes públiques en espai públic i gratuïtes.
15: En total, 18 propostes, 6 d'elles gratuïtes. L'abonament per a 5 espectacles costa 50 euros i per a 8, 65.
1: I en situem a Vilassar de Dalt, tornarà a convertir-se aquesta tardor en el punt de trobada dels amants de la fotografia analògica amb una nova edició del festival Revela't. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
17: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, reunirà exposicions, visites guiades, conferències, un màrquet fotogràfic i activitats familiars. Amb el lema Maneres d'escapar, el festival proposa una reflexió sobre les diferents formes d'evasió a través d'una vintena de projectes fotogràfics. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, també estrenarà la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Keasler i Àlex Llobet. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival durant l'edició d'enguany. Les entrades ja estan a la venda amb preu reduït fins al 31 d'agost.
1: I l'orquestra del Festival de Bayreuth aterrarà a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
6: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
18: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
1: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Christian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
19: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols i és el màxim golejador i el jugador més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
0: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
20: Poder llegar a complir 10 temporades con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día. Pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
0: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
19: A segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27 amb els primers entrenaments de la pretemporada. Marc Casulleres, Canal Terrassa.
21: El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa. Aquest dilluns l'estadi olímpic ha acollit el primer entrenament de la pretemporada a Muriol, Zin al capdavant. El tècnic d'Arenys agafa aquest cop l'equip des de l'inici, no pas des de la jornada 9, com va passar l'any passat quan va arribar substituint Víctor Bravo. El Terrassa compta amb 12 incorporacions, entre les que destaquen els ex-Sant Andreu, Max Marcet i Marcos Méndez, i jugadors que l'any passat jugaven a primera federació, com Sergio Moreno, Gabri i Ekaitz Molina.
22: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
21: El Terrassa jugarà 7 amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la primera jornada contra el Castelló B. El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa.
19: El General i Palau anuncia l'arribada de David Alonso a la banqueta de l'equip de l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà durant un tram del curs passat. Alonso explica com vol que sigui el seu equip per aquest curs.
23: Objectius com a entrenador, els que marco són una miqueta, doncs, marcar la meva línia de joc, tenir un joc ofensiu, anar-hi, també, doncs, fer un equip compacte, tant en defensa com en atac, i que tinguem un joc molt, molt coral de tot l'equip, que participin totes i que tothom senti molt integrat amb l'equip.
19: Un Palau que ahir Jordi es feia amb Xana Puigdevall, la jove portera que acaba de ser proclamada campiona d'Europa Sub-17.
1: Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
2: La xarxa de comunicació local.

0: nou programa de Llibres i Punt. Avui hem registrat des d'un escenari molt i molt especial. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Molt bon dia.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Avui no som als estudis de Ràdio Sant Boi, que és on normalment enregistrem el programa, perquè ens han convidat aquí al Còmic Barcelona, aquest esdeveniment multitudinari que aplega tots els amants del còmic i friquis en general, i estem emetent en directe des del Còmic Stream. Naturalment, agraïm molt la invitació per fer un episodi de Llibres i Punt aquí en directe, però quan ens ho vam proposar hem de dir que vam pensar, oi, Sergi, que no sabíem molt bé de què parlaríem, perquè de seguida li vam dir a la Karen, nosaltres no som uns grans lectors ni de còmic, ni de sèries de còmic, ni de manga, ni de novel·la gràfica, en llegim de tant en tant, però no en som gens experts, però per sort ens va deixar parlar de gèneres fantàstics, que ho toquem una mica més, però també intentarem hibridar-ho una mica amb l'univers del còmic, que per això estem aquí al Còmic Stream. De gèneres fantàstics n'hi ha molts i de molt diversos. Alguns són molt durs i espanten a molts lectors, però també n'hi ha altres que són per tots els públics. I d'entre els que podríem dir que són de més ampli espectre, els que són més acceptats segurament són aquells que especulen sobre el nostre futur, sobre allò que podríem imaginar potser no tan llunyà en el temps, no? Tot i que segons quines visions futures són també autèntiques històries de terror. Perquè si t'hi pares a pensar, el món en el que vivim avui en dia és com si fos una immensa distopia a la qual no sabem com hem arribat, de la qual no sabem com en sortirem i que sembla una mica acabar pel pedregar. Així que això volem dedicar al programa d'avui, a parlar de distopies literàries i a veure si així oblidem una mica o no la nostra realitat. Com que som optimistes de mena, com veureu, és un gènere de distopia que ens encanta. I és estrany que encara no li haguéssim dedicat un programa sencer. I per parlar d'aquests futurs que pinten tan i tan malament, hem buscat a dos friquis de nivell premium, que segur que ens faran una masterclass distòpica. Per una banda tenim l'Antoni Herrero, que és un dels editors de l'editorial Cronos. Hola, Toni, què tal?
2: Bon dia, un plaer estar aquí.
0: I també tenim amb nosaltres a la Karen Madrid, potser la divulgadora de gènere fantàstic més important de casa nostra, directora del podcast Idíl·lic i una mica jefa aquí al Còmic Barcelona. Hola, Karen.
3: Hola, què tal?
1: Bé, com veieu, tenim una companyia de luxe avui i més que tenir convidats, diria que els convidats som nosaltres, perquè clar, com deia la Karen és una de les jefes d'aquí, per tant, som gairebé convidats seus. Escolteu, no ens compliquem una mica la vida amb això de les etiquetes que posem, perquè avui volem parlar de distopies, però hi ha hop-punk, ucronies, post-apocalíptica, això ho podem englobar en algun paraigües, per exemple, gèneres especulatius.
3: A mi no m'acaba d'agradar aquesta etiqueta dels gèneres especulatius perquè em sona una mica com quan es feia servir o quan es fa servir realisme màgic per no dir que estàs fent fantàstic. O sigui, gèneres especulatius és com dir jo faig alta literatura per no dir que fas fantàstic. O sigui, jo crec que hem de ser més desacomplexats. Sí que és cert que posar etiquetes a vegades és un perill perquè, per exemple, el tema postapocalíptic moltes vegades està dins de la distopia. O a vegades s'inclou dins de la distopia sense ser-ho. No ho sé, jo no sóc gaire fan de les etiquetes més enllà de què m'agrada saber més o menys què trobaré i què no trobaré en un llibre.
1: Tu, Toni, això de les etiquetes t'agrada? Perquè jo veig que n'hi ha moltíssimes i totes en anglès, això sí.
2: No, a veure, tampoc m'agrada massa. Jo el gènere ficció especulativa sí que m'hi sento còmode com a, per englobar-ho tot, però sí que és cert que les etiquetes, per exemple, la distopia, i ara generaré una mica debat, no me'l rotllo, però trobo que hem perdut una mica el sentit avui dia, pel que deia la Laia, bàsicament que ja vivim en una distopia.
1: Sí, sí, d'això en parlarem. Però bé, ja que avui volem parlar de distopies i que us tenim aquí, jo he de dir que no fa tant de temps que he pogut enquadrar el que és una distopia, perquè crec que la idea de distopies amb moltes coses diferents, i vull aprofitar vosaltres que sou experts en el tema, que ens expliqueu o que ens definiu què és això d'una distopia.
3: Clar, jo buscava la definició oficial de distopia i diu que és una societat fictícia, generalment situada en el futur, caracteritzada per ser totalitària, opressiva o indesitjable. Jo aquí hi afegiria que, clar, una distopia no ho és per tothom. A vegades l'utopia d'un és la distopia d'un altre. Exacte. Per tant, aquí ja anirem a un terreny una mica pantanós. Jo crec que potser el que diferencia l'utopia de la distopia és si el punt de partida sembla positiu o no. O sigui, si tu quan, sense rascar en la societat que et presenten, sembla ideal o no. Si és, oi, que bonic, és una utopia encara que després li vegis el cartró. Però, clar, quan et pinten que alguna cosa és complicada des de la pàgina 1, doncs segurament és una distopia.
1: Clar, això és un punt molt interessant, perquè el que deies tu, això de que la distopia d'uns pot ser l'utopia d'uns altres, jo crec que amb el context actual que vivim també això es viu bastant, eh? El que ens agradaria amb uns és molt diferent del que els agradaria amb uns altres. I vosaltres sou lectors de distopies, us agraden? O preferiu algun altre d'aquests gèneres especulatius més concrets? Com deia l'Aleix, això, ella ha dit de manera irònica, som optimistes de mena, és mentida.
0: Esperava que es notés la ironia de la nostra fe en la humanitat.
1: Quan ens expliquen futurs que van molt pel pedregar, a mi em sol cridar més l'atenció que altres que acaben bé, diguem. Vosaltres us agraden les distopies? O...
3: A mi m'encanten.
1: Sí?
3: És el meu subgènere, si obviem, o sigui, el meu subgènere dins de la ciència-ficció. Si no, ja me'n vaig al terror, però bé, les distopies també són terrorífiques en la seva manera. I quan vaig dedicar-me a fer un exercici de retrospectiva i mirar què he llegit a la meva vida des de la meva més tendra infantesa, m'he adonat que ja llegia distopies molt abans de ser conscient que era una distopia, o sigui, és el meu gènere.
1: O sigui, coses que acaben malament, que acaben malament i terror.
3: Com pitjor va. Acabin, millor és el llibre. Avui... I quan diguis, buah, m'ha deixat trencada, aquest és el llibre, aquest.
1: Avui, a part d'aprendre moltes coses sobre aquest gènere, això, ens coneixeran a nosaltres també com a lectors. Tu, Toni, què tal?
2: Bé, de fet, he fet un exercici de fer els deures, una mica com la Karen, i he llegit unes quantes distopies que feia temps que no llegia, i he gaudit més del que pensava. I realment he recuperat algunes de molt bones, que recupera sensacions, i el que més m'agrada de la distopia és que ens alerta una mica sobre l'estupidesa humana. És una cosa que no passa de moda i realment crec que és un punt a favor de les distopies.
1: Funcionarà sempre. L'estupidesa humana no rellarà mal, no?
0: Sí, sí.
1: I bé, ja que estem parlant de diferents subgèneres d'aquest tipus, doncs definir-ne també una mica, no? Comentava la Karen, l'utopia, podríem dir que és el contrari de la distopia o li poses matisos?
2: És que no m'atreveria tampoc a definir-la, perquè no en seria capaç, però normalment sí que són antònims, no? Vull dir, un està a l'extrem i l'altre a l'altre, però com bé diu la Karen, la distopia d'un pot ser l'utopia d'un altre. Segurament que el Donald Trump viu en una permanent utopia, i no és el cas.
3: Totalment d'acord.
1: I una ucronia, què seria? Que és un altre concepte que a vegades cau.
3: Una ucronia és treure, si en un moment concret de la història, canviar alguna peça que fa que sigui completament diferent. No? Per exemple, jo penso en el Jaume Valor, de la República Pneumàtica, que fa què hauria passat si la màquina de vapor s'hagués explotat a l'època dels romans. Llavors, clar, això transforma completament la història, això és una ucronia. O les mil ucronies de què hauria passat si Hitler hagués guanyat la guerra mundial o què passaria, no?
1: Però no la va guanyar.
3: No bueno, sé, a vegades no depèn de quina ucronia agafes.
1: No sé.
3: Diversos alternatius.
1: I conceptes així com se senten ara, com hop-punk o grim-dark o steampunk, és que costa de dir tot. Tots aquests, com es diferencien dels altres?
2: Bé, és que les etiquetes són més, diguem-ne, elements per vendre, de màrqueting, no? Que una altra cosa, realment les novel·les tenen moltes coses, molts vessants, i les podries encasellar en molts gèneres. Jo crec que la novel·la que té una mica de tot és la que més s'aprecia, no? Tampoc ens podem quedar en etiquetes molt planes, tot i que trobo que són positives, etiquetes com aquestes del Hope Punk, no? Una mica que un pensament positiu dins d'aquesta dinàmica negativa a la que vivim actualment.
3: Jo crec que el que els diferencia bàsicament és això, si el punt de partida és positiu o negatiu. Clar, el Hope Punk, una de les autores que ara està en auge és Becky Chambers, i tu llegeixes els seus llibres i realment trama no n'hi ha, o sigui, no passa res.
2: Però és
3: una cosa que tu llegeixes i és com que, ai, que bé, no? Si tens un mal dia o una mala època, la llegeixes i de cop et tornes a posar lloc, no? I és molt bonic i molt tendre i per moments concrets està molt bé. I en canvi, Grindr, que és com l'oposat, de personatges superxungos, amb més clarobscurs, no? Que gent més semblant a la vida real, molts morts, una cosa més creepy, no?
0: Pel que has dit abans, entenc que ets més de
3: Grindr. Molt fan de Grindr, però el Hope Punk també m'agrada en moments puntuals, perquè a vegades és necessari també que veure una altra visió que t'atemperi, no?
1: Grindr, Abercrombie, pot
3: ser, no? Jo soc molt fan d'Abercrombie.
1: I Becky Chambers potser és l'exemple de Hope Punk, d'això, però jo comentava amb els editors de Mai Més, que són els que han publicat Becky Chambers en català, i els he dit, és que no me la crec. El futur que em presenta la Becky Chambers és massa bonic, trobo.
2: Sí, a veure, potser, però és això, cal una mica d'optimisme, no? Si ho veiéssim tot en plan negre no arribaríem al lloc. Vull dir, jo realment Mai Més ha fet una aposta molt forta i jo crec que li ha donat resultat perquè la gent busca això. A vegades la lectura també és una mica evadir-te i tot el que sigui que et reconforti una mica dins sortir de les notícies i de la realitat absurda en la que vivim, doncs està molt bé tenir aquest caliu, aquest escalfor.
0: Sí, de vegades ho penso, no? Que dius, no diem que ja vivim en una distopia, hauríem de fer servir la literatura per evadir-nos una mica, ens aniria bé un hop punk, i no, anem a la distopia, la cosa xunga, el grimdark.
3: Clar, depèn del caràcter de cadascú, però quants
0: no hem tingut prou,
3: no tinc ganes de matar algú algun cop, o sigui, de dir, mira, avui és que el meu cap l'hauria assassinat, o la meva companya que no suporto. Doncs clar, quan tens aquest sentiment és millor llegir Abercrombie que no Becky Chambers. En canvi, quan portes una setmana que has dormit poc, que has treballat moltes hores i vols estar amb un te i una manteta, aquesta és Becky Chambers. Sí, jo crec que hi ha un llibre per cada moment.
1: Deu ser que no em passa mai això, de voler estar amb la manteta tranquil. No? Sempre vull matar algú, no sé.
3: Doncs no pots llegir.
2: Bueno, tu com a escriptor ho pots fer. Això és un punt més enllà.
3: Sí, sí, sí.
0: Quan es parla de gèneres fantàstics, a grans trets parlem com de ciència-ficció, fantasia i terror, però per exemple tu apuntaves, Karen, abans que deies que la distopia era el que més t'agradava de la ciència-ficció.
3: Sí.
0: Clar, jo volia preguntar, dic, la distopia és com molt més transversal, que la podríem englobar dintre d'aquests tres calaixos, o realment va dintre de la ciència-ficció?
3: Clàssicament s'ha posat dins de la ciència-ficció, perquè la ciència-ficció d'aquestes tres potes que té el fantàstic és la que especula, no? La que fa futuribles, la que mira cap endavant. Però jo crec que les distopies tenen molt de terrorífic, també. Depèn de com les encaris i depèn de com acabi el llibre, diguéssim. Perquè clar, algunes poden començar molt malament i que acabin una mica millor, amb un punt d'esperança, o que hi hagi una evolució, i altres que realment... O sigui, recordo una que vaig llegir, que a mi em va deixar trencada des de la primera pàgina, que es deia Lux, i d'un autor espanyol, Mario Cuenca Sandoval, i substitueix Lux per Vox, i seria bàsicament, doncs, què passaria si aquest partit polític guanyés les eleccions, no? I és terrorífic, terrorífic. Hi ha escenes d'autèntic terror, i des de la primera pàgina és un malestar constant, i acabes el llibre dient, uah! I en canvi, quan parlava amb l'autor, deia... No, esto en la España que estamos ahora no podría pasar. No, esto no. Es una España alternativa. Uh-huh. Yo, hostia, ¿quina España vius tu? Perquè la meva sí que podria passar, no?
1: Pot passar molt aviat.
3: I dic, realment. De fet, ja ha passat, perquè moltes sí. De les coses que es veien en aquell llibre ja han passat durant el franquisme. I era com recuperar els valors del franquisme, de l'Espanya única, una batalla molt fervent contra el col·lectiu LGTBI, anem als valors familiars clàssics, i clar, jo tot això em feia un repelús. O sigui, yeah. Era com... Molt fort, molt fort.
1: I això és el que deia el Toni. Tornem a l'estupidesa humana, perquè sembla que no en vam aprendre de tot
3: sí,
1: això
3: sí,
1: que
3: sí,
1: ara
3: sí.
1: I volem tornar, no?
3: La Terra torn. Això és sí, molt de ciència-ficció,
1: sí,
3: també.
1: Sí. Bé, doncs ara que hem definit una mica què seria una distopia, jo crec que hem de començar a parlar de títols concrets. Llavors, vosaltres quines diríeu que són les obres fundacionals del gènere distòpic? Que no vol dir que fossin les primeres, però sí aquelles que han quedat, i si a partir d'aquí s'escriuen distopies literàries, diguem.
3: Home, Un món feliç... No, d'Adolf Huxley, jo mirant l'any, no, que és de les primeres, però és el 1932. Si mirem les dates de les que diré, també us podeu sospitar quan s'escriuen les distopies sí, i per sí, què. Sí. 1984, del George Orwell, és del 49. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, és del 53. Clar, què estava passant en el món en aquelles dates?
1: Convida.
3: Clar, quan ja obro el debat, que agafant el fil que deia el Toni, de les distopies avui no tenen sentit. Ostres, és que les millors distopies s'han escrit en moments com els que estem passant avui o pitjors. O sigui, són les que s'escriuen des de... Tio, és que no m'està agradant gens el que estic vivint i què necessiteu per veure-ho, no? I ho exageren una mica més, posen un context una mica diferent perquè la gent digui... Ostres, però la cosa està malament.
0: La pròpia realitat t'està donant material, no?, per escriure.
3: Sí, sí, sí.
1: Som els guionistes del Polònia, pràcticament. És a dir, que pel que dius, ens espera unes èpoques molt fosques, com a persones humanes, però molt bones literàriament, no?
2: Esperem.
1: Sortirà molt bona literatura d'aquí.
2: Jo volia afegir, a més de les que ha dit la Karen, tenia apuntades per aquí nosaltres, dels Amiatin, que han publicat els companys de Maimé i de Males Herbes, i La nit de l'esvàstica, que va publicar Duna.
3: Un gran llibre aquest també,
2: I a mi un que m'agrada molt, que sé que a la Karen no li agrada, però aquí també hi ha una mica de discrepància, que és La guerra de les salamandres.
3: Oh. No m'agrada gens, no?
2: Que el Ramon Mas, el pròleg, molt encertadament deia que era una predistopia, perquè no anava cap al futur, sinó que retratava el present, el moment d'aquell present, i veia cap a on podíem evolucionar, i realment trobo que és tan brillant, Karel Čapek, en aquest llibre. Bueno, després en parlarem.
1: No t'agrada, Karen, la guerra de les salamandres?
3: Jo crec que tampoc, que no m'agrada, perquè també, si jo tinc un problema amb lo retro, vale? Si ja per començar, i quan alguna cosa està com molt fora de l'època, em grinyola per totes bandes, i aquesta és un dels casos. O sigui, així com Un món feliç o 1984 el llegeixo i sembla que és avui, La guerra de les salamandres la noto molt retro, molt antiga en sentit negatiu, no com quan llegeixes Jules Verne, que és retro en plan positiu.
1: Sí. Però que passa que el Kenneth Chapek, jo no sé, no se m'acudiria que són distopies. Jo crec que aquest és gènere especulatiu amb sentit superampli, perquè sempre quan el llegeixo penso és... Ella ha dit, anem a posar un element així diferent i a veure què passaria, no? I més que distopies, això... Jo crec que millor que ningú intenta retratar l'estupidesa humana de com de burros som, perquè sempre caiem amb les mateixes coses, perquè molts llibres de Chapek, bueno, molts els que he llegit, tenen el mateix patró, no? De posar-te un element allà i què passaria si caigués això en el nostre món, com reaccionarien? I tot va sempre igual de malament, no?
2: El que passa que potser la guerra de les salamandres estructuralment, com que està, sembla una mena de fix-up, no? Que és una mica dispers, va amunt i avall, això segons quins lectors els hi costa més, però jo ho trobo que és sincerament brillant, aquells retalls de diari que un senyor va acumulant i la dona després els hi crema i els hi tira. Vull dir, és tan, és
3: a mi
2: al
3: final sí
2: tot.
3: Que m'agrada. Bueno, al final sí, ja es pot imaginar com acaba si us dic que m'agrada, no?
1: Som molt fans aquí de la guerra de les salamandres i estem 3-1. Bueno.
3: No passa res. No passa. Soc conscient que tinc molts prejudicis amb les coses que estan fora de context, per tant sé que el problema és meu, no dic que la novel·la sigui dolenta.
1: Bé, i si aquestes són les obres fundacionals, me'n sabríeu dir alguna de més moderna, potser d'actual, que clarament begui d'aquestes fonts més clàssiques?
2: Bé, jo crec que pràcticament totes les... És que, clar, són tan fundacionals i deixen uns elements tan clars que jo crec que és difícil escapar-te de tot això que han explicat. Jo, fent una mica revisió, les que més o menys he anat recuperant totes acabament d'això. N'hi ha que són més... Quan deia que les distopies potser no tenien raó de ser és perquè és difícil que ens sorprenguin, no? Si es mantenen els elements ja que ja s'han treballat, potser a mi em saben a poc. En canvi, quan una distopia va, per exemple, com Mamàlia, de l'Elisenda Solsona, cap a un element supernovadors, et peta el cap i jo què sé, per mi és una de les novel·les, millors novel·les que s'han escrit en els 20 últims anys, i si l'hagués escrit una autora estatunidenca, hauríem fet la peli i la tindríem a tot arreu.
3: Tot arribarà, ja li traduiran, espero.
2: Jo estava molestant ara el Ricard i li va, que hem de fer la peli o l'edició en anglès això, i arribarà.
3: Jo t'ho dic que quan vaig llegir Mamàlia, quan vaig acabar el llibre vaig dir, sens dubte és el millor llibre que he llegit aquest any, i va ser un, cap mena de dubte. Després la gent, hi ha qui diu, ai, però és que això o és que allò, sempre et busquen la punteta de... Podria haver estat millor, sí, a mi em sembla perfecte. Per tant,
1: Mamàlia, sí,
3: te surt una mica del patró.
1: És un llibre que ha estat en el top de lectura de l'any de la Laia, del meu, i que tothom que l'hem vist llegir a xarxa, gent que renega del gènere fantàstic totalment, que no els agrada el gènere fantàstic, que s'espanten del gènere fantàstic, que els ha encantat Mamàlia.
0: Sí, jo crec que és un dels llibres que ha aconseguit ajuntar més gent que estava en pols més oposats, no?, i que posessin d'acord.
1: És el que diu com altres autors d'aquí, el que diu el Toni, si fos una autora americana, és que la veuríem més que el David Uclés. Estaria a tot arreu.
3: Seria... Però si es deixés, perquè també...
1: Si es deixés, una altra cosa.
3: No li agrada molt estar en públic.
1: Bueno, el David Uclés sí, bueno, és igual.
3: Exacte.
1: És un altre tema.
0: Següent pregunta.
1: Següent pregunta. M'agrada que traieu Mamàlia, perquè us volia preguntar si hi ha tradició aquí a casa nostra, a Catalunya, del gènere distòpic, si se n'han fet, i sobretot si se n'han fet allò ambientades a Catalunya. Hi ha ucronies que potser sí que t'han canviat algun element, segurament hi ha llibres que especulen amb una Catalunya independent, em sembla que n'hi ha alguna, que és l'únic que podem tenir, però hi ha tradició de gènere distòpic aquí a Catalunya?
3: Sí, no?
2: Sí, jo crec que sí. De fet, venia ara amb el metro, que no l'he pogut acabar, llegint la novel·la de la Pato Bach, l'Escafandra de Vidre, que no està ambientada realment aquí, però és novel·la feta aquí.
3: Diu a on?
2: Exacte.
3: Podria ser aquí.
2: T'ho podries creure, i realment és molt original, està molt ben treballada, i potser sobre el territori, aquí diria en Jordi de Manuel, no?, que té aquesta saga del Cometa Vers, que és molt original, i treballa una sèrie de novel·les independents, però que estan lligades totes amb un element distòpic, i aquí sí que hi ha més treball. Jo crec que sí que n'hi ha alguna ambientada aquí a Catalunya, i la veritat és que és molt original.
3: Jo n'hi afegiria un parell o tres més. Una és un clàssic perquè és de l'any 30 i tants, que és Retorna al Sol, del J.M. Francès. És potser la més postapocalíptica perquè ha passat un tema mediambiental i la societat s'ha hagut d'anar a viure sota terra, i hi ha una nova societat catalana a sota d'Olesa de Montserrat, que es diu Sopolesa. O sigui, és boníssim el llibre. Sí que és veritat que han ballat malament el sentit que és molt naïf. O sigui, la societat que presenta allà sota és com molt... burgesa catalana guai, no?
0: Oh, allà però, de Montserrat.
3: Però és molt xulo que hi hagi aquest punt de partida, que a més sigui del 30 i tants, no? Vull dir, està molt bé. Llavors, un altre que sí que va guanyar el Premi Sant Jordi del 72 és l'enquesta del Canal 4 del Tisner, que parla molt, és una distopia sobre un control mediàtic, o sigui, aquí no és el govern que pressiona la societat i que és opressiu, no? És un canal de televisió, i aquest canal de televisió és, tot, és tan enorme que és una, com una microsocietat, i tu has d'estar, doncs, tenen unes regles molt fermes, has d'estar allà dintre, quasi no pots sortir, has de complir uns certs cànons, hi ha com estrats dintre de les tasques que facis dins de la televisió, vull dir que és bastant original, a més la República ara fa poc sí. Males herbes.
1: Això anava a dir, sí, sí.
3: I que és una bona manera de dir, a veure què va escriure aquest senyor, que a mi personalment, clar, em quedava molt lluny, no l'havia llegit abans, i amb aquesta republicació l'he llegit. I llavors hi ha un altre més modern, que a mi em va sorprendre molt positivament, després jo no he llegit res més d'aquest autor, no sé si ha publicat alguna cosa més, que és Barcelona Minority Wall, de l'Albert Franquesa, que deu fer fa uns 10 o 12 anys que la va publicar, amb una editorial que ja ni existeix, que fa una Barcelona en què s'ha convertit en un parc temàtic per turistes, i la gent de Barcelona ja no pot viure dins de Barcelona, sinó que treballen com si fos un portaaventura. O sigui, tu ets català, doncs treballes allà a Plaça Catalunya fent de català, no? I un fa castells i no fas el peripé perquè els turistes que venen vegin el que és ser català, però és tot cartró pedra. I llavors parla molt de la precarietat laboral, dels joves que no poden aconseguir feina i han de treballar en els estrats més baixos d'aquest parc d'atraccions. Clar,
0: jo no és la distopia per enlloc.
3: No. Clar, però fa 10-15 anys, clar, quan va sortir, sí. O sigui, no, aquesta, no. Tu la veus ara i dius, és que és tal qual.
1: Però això ho vas veure a les notícies ahir, home. No m'enganyis.
3: No, de veritat que aquest llibre existeix, i a mi em va agradar molt, perquè agafava els personatges, no? I es notava molt que l'autor havia volcat molt dels seus amics i d'ell mateix amb cada un dels personatges, perquè sí, parlava de situacions personals lamentables que tots hem viscut, no? Llavors, no sé, em sembla un molt bon llibre.
1: Això m'agrada, això de fer de català. Jo treballo de fer de català. Jo faré castells, ja tinc experiència.
3: Jo faig de català random, amb la bossa de la compra, saps? I passejo aquest carrer 20 vegades durant tot el dia, no? Com una mena Show de Truman, sí, però Barcelona, no?
0: Sí,
3: és molt xulo.
0: Bé, parlàvem abans, no?, de que si ja vivim en una distopia, si tenen molt de sentit, però que per contra, com bé apuntava la Karen, no?, que quan s'han escrit algunes de les grans distopies han estat en moments bastant xungos de la història. Sent que segurament avui en dia, el moment en el qual estem, com dèiem, obrir les notícies és bastant terrible, és un bon moment ara de les distopies? Gaudeix de bona salut el gènere?
3: Com ha dit tu,
0: Toni?
2: No t'ho sabria dir, perquè nosaltres tampoc n'hem publicat moltes, però sí que t'arriben molts manuscrits de distopies, aleshores entenc que és un bon moment per la distopia.
0: Sí, no? Que hi ha moviment,
2: Sí.
3: Home, jo veig que torna a haver un ressorgiment. Si va haver un pic post-pandèmia, que se'n van escriure moltes, no sé per què serà, després hi ha hagut uns anys que hi ha hagut l'efecte contrari, que molta gent deia, hi ha prou de distopies, necessitem una altra cosa, i s'ha hibridat més, i ara hi tornen a haver moltes distopies. De fet, per preparar el Festival 42, les editorials et fan propostes i et presenten novetats, i he llegit recentment algunes de les novetats que sortiran entre juny i octubre, i he llegit distopies escrites aquí, d'autors d'aquí, que són espectaculars. O sigui que m'he quedat flipant de dir, uau, quina bona idea, quin bon punt de partida, que ben escrit que està. Clar, jo ara no es puc fer publicitat perquè no han sortit, molt atents, perquè de juny a setembre venen llibres molt potents que estan basats en distopia.
1: Clar, això ens dona la idea del que deies abans, no vol dir que estem molt fotuts. La nostra realitat és molt fotuda.
0: Tenim molta inspiració.
1: Doncs ens venen bones distopies per llegir.
2: I també cal l'element reivindicatiu, no? Una mica de queixa d'estem fins als collons, que això també està molt bé.
0: I ha canviat una mica els temes sobre els quals versen? Perquè sí que potser hi ha temes que són més recurrents al llarg de la història, com els totalitarismes, no, els feixismes, per desgràcia, no?, que s'han anat repetint més, però no sé si ara hi ha altres temes, com per exemple grans pandèmies, o per exemple també n'hi ha algunes que he llegit que comencem a preocupar-nos molt pel canvi climàtic i per situacions extremes molt climàtiques. Estan canviant una mica els temes també?
3: No sé, els teus manuscrits.
0: O s'estan centrant en altres àmbits que potser fa 50 anys no preocupaven tant a la gent que escrivia les distopies?
2: Sí, a veure, els totalitarismes sempre hi han sigut, vull dir, és una cosa que no passava de moda, malauradament, però sí que la ficció climàtica ara, l'interès pel medi ambient, això sí que es nota molt. Però també hi ha, com deia, i tornem amb Amàlia, versions molt originals que parlen sobre la maternitat i la no maternitat. Segur que molts
3: de
2: vosaltres...
3: És que alguns dels que venen parlen d'això.
2: És que sí. segur que molts dels oients han vist, per exemple, la pel·lícula aquella que es deia Hijos de los Hombres, no? Que parla d'això. Si deixessin de néixer criatures, què passaria? Ens anirien pel pedregar. Doncs una mica novel·les, agafant aquest element i fer-ho d'una manera superoriginal.
3: Jo el que he vist d'aquestes novetats, que hi ha bastant el tema de paternitat / limitació de per...
0: Col·lacional.
3: Exacte, hi ha massa gent al món i com ho limitem això? Llavors he vist bastants llibres d'això i he vist bastants llibres de les pors i pandèmies i com afecta això en les següents generacions. O sigui, no vull fer spoilers d'altres novel·les que sortiran, però sí que és un... Ostres, una malaltia que només afecta nens? Què passa si... desapareixen el 90% dels nens, no? I com afecta això a la societat i com afecta qui es queda. Jo veig que hi ha això. I sobre el tema mediambiental, sí que hi ha hagut un boom, perquè inevitablement se'n parla molt a les notícies, però això no és nou, perquè als anys 80 també es va fer molta ciència-ficció d'aquest tema. Llavors jo crec que hi ha com una mena de cicle, no? I que tot torna. La Terra torna, no? Als anys 30-40, amb tot el tema del feixisme... Doncs van haver moltes distòpies de feixisme, quan va haver aquella primera preocupació de la capa d'ozó que tenia aquell forat i va començar a escriure què passaria. Sí que hi havia aquella literatura de la bomba que encara no ha tornat, però igual amb lo del Trump, d'aquí un parell d'anys comencem a tornar a veure novel·les de la bomba. Vull dir que jo crec que és com cíclic, lamentablement, perquè vol dir que no canvia res, que estem en el mateix bucle.
0: Sí, sí. I ja que som al Còmic Barcelona... també volem parlar una mica de distopies en format còmic, perquè si bé en sortiran algunes segur, és un, la distopia hibrida bé amb aquest format del còmic, no? Perquè al final és un llenguatge completament diferent que ens pot aportar moltíssimes coses que segurament una novel·la no ens aporta. I què especialment el fa interessant per la distopia? No sé si el tipus de dibuix o... No sé, què en penseu?
2: Jo crec que hi hibrida perfectament, vull dir, l'element del còmic visualment és molt potent i sobretot l'element humà, no? Totes les distopies es basen en personatges que tenen les seves històries, les seves vides. Jo crec que en aquest aspecte una vinyeta de còmic ho pot transmetre a vegades molt i molt bé. Aleshores jo sí que trobo que hibriden bé i hi ha molts exemples.
3: Sí, jo també ho crec, perquè també la imatge de la distopia sol ser decadent, no? I això a nivell de creatiu és molt potent. O sigui, jo crec que fins i tot és molt més motivant per un il·lustrador dibuixar un món que cau a trossos, no? que s'està desfent, que s'està desmoronant i jugar amb els colors en aquest sentit, que no fer ho-pang, que al final són els barrufets, no? Però bé, hi ha gustos per tot sempre, eh?
0: Podríem jugar amb blanc i negre i colors, no? Hi ha lloc per tot.
3: De fet, jo volia parlar d'una distopia de casa nostra que justament juga amb el contrari, no? Que és la denunciada del Ricarefa.
0: Sí.
3: Que és una distopia climàtica i el món se n'ha anat a la merda, però ell juga amb colors molt vius, els personatges combinen robes, no, de diferents teles, de diferents colors, i això li dona com una visió optimista només de la imatge. Si tu veus aquelles imatges i penses, ja ha fet la humanitat, encara que tot s'hagi anat a la merda. Llavors crec que també és guai jugar amb aquest contrast.
1: I a més que és una obra distòpica de nova creació, perquè moltes són adaptacions, no, de distopies, sí, que ja existeixen. Mm. És un gran còmic, no sé,
0: sí.
1: Val molt la pena llegir-lo. Sí.
3: Molt.
0: A banda, no sé, últimament, per exemple, també, com deien, no? I a més, fent una volta per aquí, també hem vist molta novel·la adaptada en format còmic. Hi havia... s'ha publicat recentment La paraula del sembrador de l'Octavia Butler. Això no és una adaptació perquè també l'hem llegit, El gran buit, de la Lea Moraviec, o també, com no sé, que comentaves tu ara amb Karen. En teniu d'altres així com de nova creació que s'hagin fet últimament, que heu llegit o que us hagin interessat?
2: No, ara no em ve el cap, però sí que és veritat que en una parada he comprat un còmic i parlant amb l'editor, al saber que jo tenia un editorial m'ha dit, ostres, saps algun llibre que podríem adaptar al còmic? Perquè realment jo crec que hi ha molt d'interès.
1: Té interès, eh?
0: Sí, no? És que aquesta és l'altra pregunta que tenia, com si en coneixeu alguna, i si no, és com, teniu al cap novel·les que diríeu, és que això si ho adaptessin a novel·les històriques, que s'adaptessin en format còmic, que podrien ser superpotents, o que us agradaria que hi fossin?
2: Sí. Jo en tinc una particularment, és una distopia que està publicada en castellà, malauradament ningú s'ha atrevit en català, nosaltres no podem fer perquè no hi arribem, però jo crec que el catàleg de Periscopi encaixaria perfecte, vull dir, Aniol, si estàs escoltant. És una novel·la, una autora japonesa que es diu Yoko Ogawa i es diu La policia de la memòria. És un llibre superxulo que parla de com van desapareixent les coses un dia per l'altre. Potser un dia desapareixen les maduixes i el dia següent desapareix la música. I tothom qui té alguna cosa relacionada amb això, la policia els va doncs, a empresonar, no? Perquè és una cosa com il·legal. Jo crec que aquesta novel·la encaixaria perfectament dins, dins el format de còmic o de novel·la gràfica. I fins i tot pensava ja en el Manuel Efior, que és un autor que a mi m'encanta.
3: Ja li he buscat autor i tot.
0: Ho tens tot pensat,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, jo és que...
0: Jo crec que només has de trucar portes.
2: Exacte.
1: Només sí, falten els diners, com sempre. Ja. Falta una mica de quartos i...
3: Perquè a Cronos no heu pensat d'adaptar còmics?
2: Ui, això ho hem parlat amb el Sergi, no, massa complicat.
1: Un soci capitalista...
0: Una caixa de resistència.
2: Sí, sí, i tant.
3: Una preventa, ja està, no? Però bueno. Està molt de moda, ara.
2: No sé si la Karen en té alguna. Així
3: no, jo la que us comentava abans de Lux, jo crec que en format còmic podria estar molt xulo i més tenint en compte que aquí a Espanya hi ha molta tirada dels còmics que miren cap al passat. A qui ens agrada o els agrada molt a la gent la Guerra Civil? Clar, això ja no és guerra, és un futur, però és que com que mira tant el nostre passat, jo crec que podria funcionar molt bé com a còmic.
1: Si servís com a advertència, la gent que ho llegís digués, escolta, això potser no hauríem d'anar cap aquí, però no sé si serviria.
3: A més, els símbols gràfics que parla la novel·la, jo els veig molt, molt visualment, d'aquestes banderes gegants en els camps de futbol, no? El look que porten els que són de luxe i els que no, jo crec que quedaria molt bé com a còmic,
1: sí,
3: i que moltes coses que s'intueixen a la novel·la només per la imatge ja les veuries clares al minut 1.
1: Bé, Toni, comentaves que a Cronos no heu publicat moltes distopies, però a mi de seguida me'n ve alguna al cap i ja, aprofitant que tenim aquí, ens agradaria que ens expliquis una mica quines heu publicat o quines d'això. Jo crec, per exemple, Tchaikovsky, Adrián Tchaikovsky, Gossos de guerra, Mel de caps, són distopies, clarament, fins i tot Argila alienígena, passa a un altre planeta, però, diguéssim, el que queda a la Terra és un context distòpic també. Aquestes serien distopies clares, no?
2: Sí, el que passa que jo precisament havia pensat en algunes altres, vull dir, i de Tchaikovsky potser pensaria més en Tres que focs, que és una distopia climàtica, que no passa en aquesta, però nosaltres sempre que ens ve algú a la parada, jo que sé, Sant Jordi, la setmana, li parlem de llengua materna, que és la distopia clàssica del feminisme. Segurament molta gent no la coneix perquè va quedar una mica amagada sota el conte de la serventa, que es va publicar més tard, però el punt de partida és molt similar i l'element especulatiu amb el llenguatge és molt potent, la part d'alienígenes és molt boja i jo trobo que és una novel·lassa i una distopia que estem super orgullosos d'haver publicat. Més enllà d'aquesta, doncs, tenim també Notes de la d'art ardent, que és una distopia una mica diferent, no? Tornem a l'ecologisme gràcies a que hi ha una mena de déus de la natura que ens ho han fet pagar per maltractar el planeta i estem com una societat doncs, que tira de les renovables i no sé què, però sempre hi ha un conflicte bèl·lic i els que volen recuperar, ai, si tornem a la bomba atòmica i no sé què, i a partir d'aquí tens una història d'espionatge molt xula. I la que jo també estic molt orgullós, que Sergi, que a tu t'agradarà, és la de La lladra del 10%, que això sí que és una distopia 100%, a més una autora índia, ens trasllada la seva ciutat, que és Bangalore, en un context distòpic i una societat meritocràtica on hi ha una corba de Gauss, que els que més produeixen són els que tenen més drets, i hi ha el 10% de la gent que, pobres, no tenen dret a res, no? A més els fan fora, no tenen dret a la tecnologia, i ho fa d'una manera molt, molt moderna, molt actual, i tocant una mica tots els personatges, donant un ventall de la societat des de cada punt de vista d'un individu que està a la classe alta, a la classe més baixa, i és molt original.
1: A mi m'agrada molt, la veritat. I només pel nom s'ha de llegir, aquesta senyora. I si el saps pronunciar, Lavinia Lakshmi Narayan.
2: Aquesta és l'altra, i ja veuràs, l'autor d'aquest de Sri Lanka encara té un nom més xungo. Ja haurem de fer...
1: No podeu publicar López o coses així, no. Vosaltres, que posar-nos-ho fàcil. Tu has llegit aquests llibres, Llengua materna, per exemple?
3: Llengua materna, sí. És que a més m'encanta. Jo soc molt fan de la Margaret Atwood, i quan ells van publicar Llengua materna em van dir, tu has llegit La Comte de la Serventa? Dic, obvi, i va dir, aquest t'encantarà.
1: M'ofens.
3: Sí, per favor. I llegir-lo, jo em vaig quedar amb ganes de que hi hagués una saga llarga.
2: És una saga, però no la publicarem pas.
3: Per què?
2: Perquè el segon no és tan bo, ja t'ho dic ara.
3: Vaja. Okay. No? Sí que vaig notar que la construcció, o sigui que políticament les idees que deixava anar donaven per aprofundir molt més. i em vaig quedar amb ganes de més. O sigui, realment, però aquest tema de la llengua, o sigui, de crear una llengua només per les dones, com a manera com de reivindicar-se, de tenir un espai propi, em va semblar una idea meravellosa.
1: Que a més va ser dels primers que vau publicar. O sigui,
2: sí, el segon.
1: Marcant tendència, no, diguem. Bueno, doncs a veure si us animeu a continuar. I si no, algunes altres cauran, segur.
2: Segur.
1: Bé, doncs ara tocaria fer una secció que fem habitualment al programa, que li diem al radar i que, bueno, per qui no sàpiga, els que esteu aquí, doncs fem alguna recomanació cultural en sentit ampli, no té per què tenir res a veure amb el tema del programa, però avui doncs hem decidit, doncs, ja que tenim la Karen aquí i que estem en el Còmic Barcelona, doncs parlar una mica de l'escenari que ens acull, no? I, bueno, primer us volia preguntar als dos si vosaltres, bueno, tu, Karen, abans de ser part organitzadora, si éreu usuaris del Còmic Barcelona, si ja veníeu quan era Saló del Còmic.
3: Doncs jo, sí, el primer cop que vaig venir aquí al Saló del Còmic, encara al Saló del Còmic, era cobrint-lo com a quimèric. O sigui, com a usuària no havia vingut mai, perquè he de reconèixer que abans de fer el quimèric hi havia molts àmbits del món del friquisme que no coneixia, o que no tenia gent al meu voltant que m'acompanyés o que em fomentés anar-hi. Llavors el quimèric va ser l'excusa per trepitjar tots aquests llocs,

0: Jo no els conec. Potser hi són, però no...
1: I tu, Toni, ens deies que és tot just el segon any que vens.
2: Sí, vaig venir l'any passat perquè hi havia el John Howe, que és un il·lustrador de Tolkien que m'encanta, i em vaig estrenar al Saló, una mica com la Karen. Jo el còmic el vaig descobrir tard, tiro molt de biblioteques, a més tinc la sort de tenir Can Fabra al costat, que és l'Ignasi Iglesias, que és una biblioteca referent de còmic a Barcelona, i tiro moltíssim perquè és el que ella diu, l'espai és tan finit que no és possible, però bueno, avui ja m'he comprat tres.
0: És el perill.
1: Sí, no m'estranya que no vinguis, perquè clar, sí.
2: Bueno, també perquè tenia l'autora aquí, la Mariam Benarab, que estava dedicant l'Eure, i dic, home, ja em fa un guixot i jo supercontent.
0: Això és el tema, també, venir aquí, el plus és que tens l'autor aquí, i llavors és més fàcil que acabis caient a la tentació.
1: Bé, Karen, i quin volum de visitants té aquesta fira? Ara veiem molta gent passejant per aquí.
0: A veure, aquest any és un any d'impàs perquè hem canviat d'ubicació. O sigui, abans estàvem al pavelló 5 i era molt més gran, ocupava dos pavellons, tenies la plaça Univers, l'aforament era molt més gran. O sigui, l'any passat van passar 110.000 persones pel Còmic Barcelona. Aquest any, clar, per la limitació d'aforament, creiem que seran menys, però podria ser que no, perquè el que s'ha fet és un joc d'entrades de... El dissabte s'havien exhaurit per l'aforament que hi ha, però es va crear l'opció entrada de tarda, perquè ja es dona per fet que al ser un saló més petit la gent no es quedaria tot el dia, sinó que segurament o marxaria per dinar o marxaria a primera hora de la tarda, i així dones l'oportunitat de que vingui més gent a les tardes. Ahir va funcionar bé això de les entrades de tarda, va venir molta gent només a la tarda i els hi va semblar bé el veure la mida de dir, val, aquestes 3-4 hores em són suficients sense que m'hagi quedat amb les ganes de que només he vist un 1%, com passa amb el manga, que és immens. I no sé, haurem d'esperar el diumenge per saber quanta gent passa per aquí, però m'atreviria a dir que es poden igualar les xifres de l'any passat.
1: Em sembla una passada, un cap de setmana que passi tanta gent per aquí.
0: Sí, però clar, no, estan molt lluny de les xifres del manga, eh?
1: Vull dir, és un univers, ja l'explorarem.
0: Aquest és el saló petit de Fisòmic.
1: Qui ho diria?
0: Sí.
1: Bé, abans hem estat passejant per aquí una mica, hem vist doncs, bastants de tot, hi ha roba, hi ha merch, hi ha, evidentment, molt còmic, hi ha gènere fantàstic, sense ser específicament de còmic. Quants expositors hi ha aquest any?
0: Aquest any n'hi ha 160, són una mica menys que l'any passat, que eren prop de 200, però precisament per això, per l'aforament. Dic que aquest any és d'impàs. De fet, no sabem si l'any que ve seguirem aquí o no, perquè Fira Barcelona és així de catxonda. Sí, l'any passat van dir no podreu estar a l'altre saló perquè estarem d'obres, i les obres no han començat encara a dia d'avui.
1: Perquè estan fent un pavelló nou aquí al costat, no sé què. Quan
0: per això que no, hi ha molta incertesa, llavors no ho sabrem, però bé, s'han triat amb molta cura els expositors i la gent que pot venir i que no pot venir, creiem que s'ha encertat. Jo, de fet, el dijous quan vaig venir i ho vaig veure tot a la realitat, després de veure-ho sobre plano, vaig pensar... Doncs ha quedat millor encara del que m'imaginava. Tenia por que quedés massa apretat,
1: massa estret, no?
0: I realment crec que es pot passejar bé i que és accessible a tot, vull dir que està bé.
3: Bé, hem fet una bona repassada del gènere distòpic i també hem conegut una miqueta més aquest escenari que ens acull avui. Seguirem amb la conversa, però abans també farem una mini secció una mica adaptada, perquè normalment això ho enregistrem a la ràdio, a Ràdio Sant Boi, i després ho metem a totes les xarxes, Spotify, iVoox, Apple i tal. Però sí que és veritat que la ràdio, des que hi vam començar a anar, ens va dir, mira, la meitat de la conversa, més o menys, per tal d'esponjar una mica, podríeu fer una mica una pausa i posar alguna cançó, punxar alguna cançó. Vam començar nosaltres, ho explico aquí una mica per la gent que segurament no ha escoltat mai el podcast, vam començar nosaltres escollint una cançó que pensàvem que podia agradar o que encaixava amb el convidat, i després vam començar a fer que el convidat escollís una cançó. I llavors el convidat a més va començar a explicar el perquè havia triat aquella cançó. I es donaven unes converses tan divertides que al final vam decidir que es convertís com una secció fixa del programa. I avui hem demanat al Toni que s'escollís una cançó. Avui doncs, no la punxarem i tal com fem a la ràdio, però igualment ho hem volgut mantenir. Toni, ens has triat The Dead Heart de la banda australiana Midnight Oil, cançó de l'any 1986, que es va incloure dins l'àlbum Diesel and Dust. Per què has triat aquesta cançó?
2: A veure, aquí he suat una mica, eh? Però quan em vau dir has de buscar una cançó... A veure, jo tinc uns cosins que viuen a Mallorca, aleshores, quan era preadolescent i adolescent, els meus pares m'empaquetaven en un avió i anava a passar 2-3 setmanes amb els meus cosins i els meus tiets. I, bueno, tenia un cosí que és de la meva edat, ens portem molt poc i els altres eren més grans. I llavors que tornava d'allà sempre amb un món de jocs d'ordinador, piratejats, malauradament, però en aquell moment era l'única manera de tenir accés. Me'ls gravava i molta música, també. i un dels discos que

0: va retornar a mi a Barcelona va ser aquest. Em va agradar moltíssim el disc i aquesta cançó en particular. I més tard, quan vaig començar a tenir una mica d'interès per l'anglès, vaig descobrir la llengua de què anava la cançó, no? I aleshores és que em va flipar moltíssim, perquè clar, parla de l'imperialisme, parla d'aquests estats que s'entesten a destruir la identitat dels pobles, i és una cosa tan i tan actual que veure reflectit amb els aborígens australians, vull dir, cada cop que l'escolto em venen ganes allò de cridar, no? No servim el vostre rei, no servim el vostre país.
1: Doncs tot i que no la punxarem aquí, no? Sí que la punxarem a la ràdio, així que escoltem-la.

0: Bé, tornant a les distopies que hem deixat fa una estona perquè hem parlat del còmic, però hi volia parlar una mica també de les sensacions que generen les distopies, no? Que ja hem parlat força de que el món actual que vivim, doncs, ens deixa molt intranquils, ens angoixa molt perquè realment no sabem cap on va. Diguem, molts elements que hem llegit en distopies els trobem a dia d'avui, no? Hi ha governs gairebé totalitaris, per no dir totalitaris del tot, hi ha dissidència exterminada en alguns països, hi ha amenaces entre països d'atacar-se i fer guerres molt bèsties, hi ha genocidis directament, i clar, tot això, doncs, com deia, no? Et genera una sensació d'intranquil·litat i d'incertesa que és molt fort. I vosaltres creieu que és això el que el que hauria de despertar quan tu llegeixes una distopia? Deixar-te així intranquil, fer-te pensar i dir no pot ser que anem cap aquí, hem de fer alguna cosa per revertir-ho. És aquest l'objectiu, diguem? Si un autor que escriu una distopia és obrir els ulls al seu lector?
1: Home, jo crec que sí. És l'objectiu, no?
2: Sí, alertar-nos sobre tots aquests perills i no cometre els mateixos errors, sí.
1: Sí, sí, jo crec que precisament també és això el que ens agrada, no?, els que llegim distopia, el que t'assenyalin alguna cosa que pot semblar òbvia quan és estar en aquest estat exagerat, però que és més subtil quan ens passa a nosaltres. O sigui, fora de micro parlàvem de quan va arribar la pandèmia del coronavirus i hi havia certa gent del nostre entorn que actuava de maneres una mica estranya. Jo dic, vale, vosaltres no ho llegim mai sense ficció, no? Perquè és que jo estic preparada pel que arribi. O sigui, jo estic preparada fins i tot perquè vinguin els zombis o que m'abdueixin els extraterrestres. Hi ha pla de contingència aquí.
0: El paper de vàter ja el tenies a casa.
1: Mai tant, per favor.
0: Tens un búnquer a casa i tot ho tens.
1: I un congelador de que hi caben quatre cadàvers. O sigui, a mi no m'agafaran allí. No,
2: ara
1: no,
2: sabem
1: no.
2: Per què li agrada el terror.
1: Jo mesuro la vida dels congeladors en funció dels cadàvers que hi capiguen.
0: Ja vaig escoltar l'últim idíl·lic que parlàveu de zombis, vull dir que ja ho tens, això ho tens superparlant.
1: Exacte. No. Jo crec que precisament la ficció és un bon camí per arribar a conclusions o preparar-te per coses que no han passat, que tant de bo no passin mai, però que, ostres, si passen, jo ja he reflexionat sobre això. O sigui, a mi això no m'agafarà desprevinguda.
0: O ja m'han avisat. No podem dir que no estem avisats.
1: Clar, no sé, quan ara parlen d'aquest kit de si el fogonet i tot això, jo no el tinc, perquè jo visc molt tranquil·la, però jo entenc que això li pot agafar per sorpresa algú que no ha llegit mai res de fantàstic. Però, ostres, si has llegit La carretera, ja saps per què serveix el fogonet. O sigui,
0: no mires, no mires els vídeos de Salvador Illa explicant-te què porta el kit. No?
1: Mira, jo fa molt que no miro les notícies. M'entero de les coses pels memes.
0: No, que ara està TikTok, està TikTok, però és un meme en si mateix, però bueno. No.
1: Si surten memes, sí.
0: I, escolteu, abans hem parlat de les distopies clàssiques, podem dir. Creieu que algunes coses que van predir aquells escriptors ja han passat o que fins i tot les hem superat?
1: Tantes.
2: Sí.
0: Perquè jo diria que 1984...
1: Això ja... t'anava a dir, potser és la més òbvia,
0: sí, no?
1: De càmeres de seguretat, ostres, que portem a sobre.
0: Ja, saps? Tot el dia ens estan escoltant.
1: Saben on som, saben què parlem, jo a vegades penso que saben què pensem i tot.
0: Sí, sí, segurament sí.
1: I que sí, en aquest sentit s'ha superat d'allà.
0: I aquesta, jo ho he dit alguna vegada, 1984 ha quedat bastant enrere ja, tot i que val la pena llegir-la encara, perquè tu els ulls, però diguéssim... t'està parlant del passat, no d'una cosa que passarà, sinó del passat.
1: I el món feliç, si substitueixes la pastilleta del Soma per Netflix, i també ho tens. També ho tens. El tipus de relacions també que planteja un món feliç de... com li deien, és que esta xica és muy elàstica, no? T'ho diuen en castellà, no? D'aquesta... avui estic amb un, demà estic amb un altre, no em vinculo emocionalment. Això també comença a estar molt present amb la joventut, amb les generacions més joves. Sí, i es premia i s'elogia. Per tant, jo crec que ja estem en un món feliç. Sí.
0: Món feliç vol dir el llibre, eh? No com a concepte.
1: Exacte.
0: Però clar, feliç.
1: Home, estàs amb una altra cosa, per tant, no estàs fora del que està passant, no? Jo mateix, al no mirar les notícies, no, ja estic a la meva bombolla perquè no m'afectin les coses que passen, no?
2: Sí, sí, fins i tot la de Fahrenheit, no de Bradbury, això que fan als Estats Units eliminar de les biblioteques segons quins llibres perquè
3: sí.
2: No compleixen, vull dir, és absurd.
0: Sí.
2: Ja hi hem arribat, sí, i ho hem passat.
0: Ja.
3: Bé, ens heu fet una masterclass de distopies, però hem parlat poc dels vostres gustos literaris, sí que, Karen, tu, quan has començat ja ens has dit,
1: sí?
3: És el meu tema, perquè és que m'encanten les distopies. Tot i que t'encantin, és del que més llegeixes?
1: Ara mateix està bastant igualat amb el terror. Terror amb el sentit més ampli de la paraula. Però durant molts anys ha sigut el que més he llegit.
3: Uh-huh.
1: I de fet, m'agradaria parlar de dos llibres que potser hem marcat el tipus de lectora que sóc avui en dia, que són dos llibres que vaig llegir sent petita i que em van impactar i que he seguit buscant allò amb les distopies que he llegit després. Un és L'esquelet de la balena i La fàbrica de mentides, són dos diferents pel mateix autor, del David Cirici. La fàbrica de mentides parlen de la virtual, que és un tema de realitat virtual, i la gent es queda com enganxada en aquesta realitat virtual i no fan cas de la seva vida real. Això ja ens està passant.
0: Sí, sí, sí.
1: I L'esquelet de la balena són uns nens que estan en una mena d'internat i tenen profes virtuals i els seus pares no hi són, però els envien com missatges en vídeo i tal, i va evolucionant la història. Llavors veus que és un món postapocalíptic i que els nens estan sols allà, no hi ha adults, no hi ha res. Clar, a mi aquestes dues històries em van flipar, però els vaig llegir potser ja amb 10 o 11, però mirant enrere, quan jo anava a tercer o quart de primària, o sigui, molt petita, vaig llegir un llibre que es deia I un dia serà demà, que crec que es diu Anna Villar, l'autora. Sí, és publicat de l'any 8... Sí, Anna Vilà, que és publicat de l'any 80-81, o sigui, abans que jo nasqués. I era un futur capitalista en què tu, en lloc de diners, ara que tenim uns diners que si no tenim no podem comprar, era al revés. Era, tu tens X crèdits que has de gastar sí o sí abans de que acabi el dia. I si no gastes aquests X crèdits al dia, et penalitzen. Llavors era una nena que... Era modesta ella, no sabia com gastar-se els diners i tenia molts problemes perquè era penalitzada constantment. Llavors aquest futur de pressionar-te a gastar en un present meu, que jo venia d'una família que no hi havia recursos, jo pensava, jo puc ser aquesta nena. Si a mi ara em diuen has de gastar això cada dia, no sabria amb què gastar-ho.
0: Avui estàs aquí al còmic, avui ho tindries fàcil.
1: Ara sí, però clar, en aquell moment, i llavors són llibres que a mi m'han marcat i que m'han fet pensar en coses que no hauria pensat segur en aquelles edats.
3: Jo, saps que he tingut un flashback, jo crec que aquest de L'esquelet de la balena l'he llegit.
1: Segurament, perquè ha marcat una generació.
3: M'ha sonat moltíssim quan has explicat.
1: Sí, sí, sí.
3: I tu, Toni, que has dit que t'havies reenganxat una mica als gèneres de distopies, però què és el que més llegeixes si no és distopies?
2: A veure, a mi em costa molt sortir de la ciència-ficció i el terror, no ho reconec. La novel·la realista vaig començar llegint els clàssics russos i ara ja he acabat que no em pots treure de la ciència-ficció. És el que té. Però sí que sé que em forço una mica també a sortir del meu espai, no? de confort, i precisament al club de lectura que faig a literatura japonesa estic descobrint coses molt interessants i últimament vaig picant una mica d'això, literatura oriental, sobretot japonesa.
0: Doncs bé, per acabar una mica, sempre ens agrada preguntar als experts que portem que ens recomanin una mica llibres, sobretot per introduir-se a les literatures concretes que comentem, no? I avui que parlem de distopies, algú que no llegeix o que li fa fins i tot una mica de por entrar, volem que s'enganxin, volem que els agradi i que continuïn llegint-les. Quina li recomanaríeu per entrar en el gènere i que s'hi quedi, diguem?
1: És que jo recomanaria els clàssics,
0: ja directe,
1: que hem anomenat, perquè crec que és la millor manera, o sigui, tenen tots els tropos del que ha vingut després. Ah. Si t'agrada allò, t'agrada tot el que vingui després, crec jo. Jo sí. No m'atreveixo a recomanar-ne algun altre més actual, en el sentit de que no sabem si caducarà d'aquí un temps, no? I si els clàssics ho són per alguna cosa.
2: Sí. Jo recomanaria, i aquí escombraré cap a casa, la de Tchaikovsky, Trescafocs, que és una distopia climàtica, i com que està protagonitzada per joves, nosaltres l'enfoquem molt això cap al lector juvenil, i us explicaré l'anècdota de que fa 4 o 5 Sant Jordis va venir un nano a la parada, anava amb els pares li volien comprar un llibre, i bueno, li vam explicar aquest, li va agradar. Doncs ara cada any ens ve i ens pregunta quin és el nou de Tchaikovsky, què tens? I l'hem enganxat absolutament, i això ens omple de joia.
0: Estàs parlant de mi o...?
2: No, és una mica més jovenet. No té pèl a la cara.
0: Ja en tindrà. Però jo tampoc en tinc gaire.
2: És un llibre que ens funciona superbé i és molt maco, no? Veure com això els nanos s'enganxen. Aquest tipus de literatura que va molt més enllà de passar-ho bé, que hi ha una historieta, sinó que també et fa reflexionar.
0: I escolteu, hi ha alguna que... al contrari, que recomanaríeu per més endavant, que si us dius, vaig a llegir aquest llibre, dius, no comencis per aquí, perquè potser fuges corrents, perquè jo, per exemple, el Nosaltres del Gemiatín el vaig llegir i perquè ja n'havia llegit altres, però no sé si hagués continuat, perquè em va costar moltíssim aquest llibre.
1: Jo som molt fan de La carretera i no la recomano per començar, perquè és molt dur.
0: I per gent sensible, tampoc, no?
1: És molt dur, i hi ha imatges que no se t'obliden. Ara l'han adaptat a còmic, sí. Bueno, ara farà un parell d'anys, uh-huh. I vaig anar a buscar una escena en concret a veure si hi era o l'havien censurat. I hi era.
3: Hi era.
1: Sí, sí, que és una escena que jo no puc oblidar. I un cop llegeix això, no hi ha tornada enrere. Per tant, jo és un que deixaria per més endavant.
2: I jo potser aquí sí que retrocediria als clàssics. No és cert que els clàssics ens han aportat moltes coses, però per començar, com que estàs tan descontextualitzat, igual sí que es fan més difícils, no? Recomanaria més, potser una cosa més actual, més escrita des del avui dia, que no pas una novel·la tan clàssica, com precisament tu deies amb el Zamiatin.
0: Molt bé.
3: Doncs encarem ja la recta final del programa, però abans de marxar, sempre el que volem fer és fer créixer una mica la pila de pendents de tota la gent que ens escolta.
4: Llibres i punt. Directe a la pila.
3: Per tal d'ampliar aquesta pila, Toni i Karen, us hem demanat que ens diguéssiu, a veure, que ens triéssiu un llibre que teniu aquí a la pila. Pot ser una distopia, pot ser un còmic. Us deixo que no sigui una distopia i un còmic, però si som millor.
2: A veure, jo tinc a la pila ara mateix un llibre que ha publicat Gata Maula, que és el piercing del riu Murakami. No entrarem aquí si és el bo o el dolent. De Murakami, l'haig de llegir pel club, en tinc moltes ganes, i sempre tinc llibres de males herbes a la pila també, i jo estic entre el Carri i l'últim de la Roser Cabré Verdiell, aleshores tinc aquests.
1: De males herbes has de llegir Amat Amat, que no. També és una distopia, també és una distopia, és boníssim, me l'acabo de llegir fa res, no sabia què anava a llegir i m'he quedat, dic, uau, d'una noia d'aquí, que a més és el seu primer llibre. Molt recomanable.
0: Home, clar, però si encara va per la Roser Cabré Verdiel, encara li falta per arribar a Mata Mata.
1: Sí.
0: De males herbes,
2: no he posat. No.
1: El de la Roser és boníssim, també.
0: Van a fer mal, els de males herbes.
1: Som molt fan de la Roser.
0: Sí, clar.
3: I tu quin tenies a pila, Karen?
1: Jo tinc Enlloc en flames, de la Catriona Ward. Jo la Catriona la vaig descobrir fa un parell d'anys i des de llavors he llegit tot el que han anat traduint d'ella perquè crec que fa un terror molt valent. Sí que potser fa una mica de trampa, no? Que juga el despiste amb el lector, però a mi m'agrada molt aquest gir i gir i gir i gir, i quan penses que ha acabat el llibre, l'última pàgina, encara un altre gir.
3: Un altre gir.
1: Llavors tinc moltes ganes de llegir aquest, però encara no he pogut.
0: És el primer que li tradueixen al català, aquest, potser, o no?
1: Sí, que jo sàpiga, sí. També està en castellà, però el tinc en català, òbviament.
3: Tu, Sergi?
0: Doncs mira, va, jo m'escapo una mica del gènere fantàstic, espero que no em facin fora del còmic avui. Ara, aprofito per ficar la falca, perquè ja que estem pràcticament al juny i que nosaltres organitzem una iniciativa a xarxes que és el Juny Nòrdic, que es consisteix en llegir llibres d'autors escandinaus o que passin en el fred, en condicions molt adverses, doncs jo tinc moltes ganes de llegir l'últim llibre que ha publicat Club Editor de l'autora islandesa Audur Ava Olofsdottir, que és Rosa Càndida, perquè he llegit dos llibres més d'aquesta autora i bueno, segur que durant el juny el llegiré. Ella és autora de La veritat sobre la llum i Aden, que és guanyador del Premi Llibreter l'any passat, i Rosa Càndida és el llibre amb el que es va fer internacionalment coneguda, diguem, i l'han publicat ara i jo tinc moltes ganes de seguir llegint-la.
3: I jo he triat El món sense fi, de Christoph Blaine i Jean-Marc Jancovici, amb traducció de Pau Gros, que ha publicat Finestres. A mi em va agradar molt Nocea, del Ricard F. Jo diria que dintre de les distopies tot el tema de la crisi climàtica i l'ecofuturisme és el que a mi més em preocupa segurament i el que més m'interpel·la. I he vist que versa al voltant sobre aquests temes i com hem arribat fins aquí, i jo crec que em podria agradar. I ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Toni i Karen, per haver volgut xerrar una estona amb nosaltres aquí al Còmic Barcelona avui. Gràcies.
1: A vosaltres per convidar.
2: Un plaer.
3: Moltes gràcies a tot l'equip del festival pel suport tècnic i a tots els que heu vingut escoltant-nos per suposat, i també gràcies als que ens escoltaran, ens has escoltat per streaming o que ens escoltaran un cop el programa estigui enregistrat, i fins al pròxim programa. Gràcies.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
1: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, benvinguts al nostre programa Partitura de Tarda. Hi ha músiques que no entren, s'acosten, que no demanen la vostra atenció amb estridència, sinó amb una mena de claror petita, domèstica, gairebé secreta. Músiques que no irrompen en el silenci, sinó que el revelen. I en aquest territori tan delicat i tan difícil d'imitar, el compositor que avui ens acompanya és una veu del tot singular. El seu nom és Frederic Mompou i el programa d'avui és íntegrament seu. Ens acostarem a tres obres del seu catàleg pianístic que, juntes, dibuixen un arc extraordinari. Des dels Pessebres de Joventut, escrits entre el 1914 i el 1917, fins als Cants Màgics, compostos un any més tard, i finalment La Música Callada, el seu testament espiritual, elaborat al llarg de 16 anys entre 1951 i el 1967. Tres obres, tres moments vitals, tres maneres de dir el mateix amb paraules cada cop més depurades. Les tres les escoltarem en la veu del pianista Adolf Pla, un dels intèrprets que ha dedicat més anys i més atenció al llegat pianístic de Mompou, en enregistraments del segell català La Mà de Guido. He de dir que vaig tenir la sort de conèixer personalment Adolf Pla en una xerrada a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat. Aquella xerrada va ser molt enriquidora i plena de detalls sobre la figura de Mompou, i al final de l'acte, Pla va tenir el gest generós de regalar-me el disc de la seva integral per a piano, així com el seu llibre biogràfic dedicat al compositor titulat L'Etern Recomençar. Moltes gràcies, Adolf. Tres obres, doncs, per entrar en un univers que no es mesura en gestors amplis ni en volum, sinó en profunditat i en ressonància. Un univers on menys sempre és més, on cada nota pesa i el silenci que la segueix també. Quedem-nos una estona aquí, en aquesta tarda, i deixem que Mompou parli. Mireu, Frederic Mompou va néixer a Barcelona el 16 d'abril de 1893 i va morir el 30 de juny de 1987. 93 anys de vida, una obra petita en extensió i immensa en profunditat. El seu avi era fonador de campanes i és difícil no veure-hi una imatge precisa del que seria tota la seva música, el so metàl·lic, net i breu, que vibra en l'aire molt de temps després d'haver sonat, que és tan important en la seva ressonància com en el seu atac. De jove va marxar a París per ampliar estudis, però l'esclat de la Primera Guerra Mundial el va obligar a tornar a Barcelona el 1914 i és en aquest retorn forçós on començà a cristal·litzar el primer Mompou, una veu allunyada del gest aparatós, del virtuosisme entès com a exhibició, molt més a prop de la miniatura, de la intuïció, de l'eco interior. No va ser mai un compositor de saló ni d'avantguarda ostentosa. Va triar la via contrària, la intimitat radical, el piano com a espai secret. Ell mateix en deia primitivisme, una paraula que cal entendre bé. No és rudesa ni pobresa, és depuració. La voluntat de dir molt amb poc, d'eliminar qualsevol ornament que no sigui necessari, d'arribar al nucli pur de cada so. Va treballar lentament, va compondre poc i va revisar molt. Va morir als 93 anys deixant un catàleg breu, però extraordinàriament coherent, on cada peça sembla haver estat triada, paraula per paraula, nota per nota. I ara parlem de Pessebres, la primera obra que sentirem avui. És una de les primeres pàgines que donen forma al món de Mompou. La Fundació Frederic Mompou la situa entre les obres compostes durant el seu retorn a Barcelona, en aquells anys de la Primera Guerra Mundial que van resultar especialment fecunds al costat d'altres obres de joventut decisives. Tres peces breves, Dansa, L'Ermita i El Pastor. Amb aquests tres títols ja es dibuixa un univers sencer. Moviment, recolliment, senzillesa humana. El nom evoca el Nadal, però Mompou no fa aquí cap pintura de postal, cap descripció carregada de grandiloquència religiosa. S'acosta al pessebre com qui s'apropa de puntetes a un bressol,
amb delicadesa, en respecte, quasi sense fer soroll. La dansa té una lleugeresa quasi infantil. Hi ha gràcia rítmica, un pas viu, una mobilitat que sembla encendre l'espai. Però no és una dansa expansiva ni brillant en sentit extern. És una dansa contemplada de prop, com si la música somrigués. L'ermita canvia radicalment el clima. Tot es recull, tot s'afanya menys. La música entra en una zona quieta, meditativa, amb una espiritualitat sense pes i sense solemnitat imposada, feta de l'harmonia suspesa i de la pausa que deixa vibrar la nota. I el pastor, finalment, torna a la figura humana, a la simplicitat terrenal, dit en veu baixa, amb una naturalitat encantadora. Res no hi vol impressionar, tot hi vol ser. Escoltades com un conjunt, les tres miniatures tenen alguna cosa de petit retaule. Un retaule íntim, fet de figures modestes i d'una llum que no enlluerna, però acompanya. La durada completa de Pessebre ronda els 6 minuts i 20 segons, una brevetat que en Montpou no és limitació, sinó destil·lació. Bé, la versió que escoltarem és, com ja he dit abans, la del pianista Adolf Pla, inclosa en la seva integral de l'obra per a piano de Montpou, publicada pel Seger La Mà de Guido. Pla s'ha acostat a Montpou no sols com a intèrpret, sinó com una familiaritat sostinguda al llarg dels anys. Es nota en la manera com evita carregar aquesta música de solemnitat innecessària. El seu piano no força el discurs, no sobrearticulat. Deixa respirar les línies, cuida la transparència, preserva aquesta combinació tan difícil de fragilitat i precisió. En Montpou, tocar bé no és només tocar net, és saber no pesar sobre la música. Pessebres és una obra ideal per entrar en l'univers de Montpou perquè ja és gairebé tot. El gust pel detall minúscul, el valor del silenci, la poesia sense retòrica. L'emoció dita a mitja veu. Es parla d'un compositor que va saber trobar, des de molt jove, un camí estètic radicalment propi. I ho va fer sense proclames, sense manifestos, simplement escrivint música que no volia ocupar-ho tot. Música que deixa espai perquè l'oient hi entri. Sentim a continuació Pessebres, de Frederic Montpou.

Acabem d'escoltar Pessebres del compositor barceloní Frederic Mompou en una interpretació del pianista Adolf Pla. Mireu, el que acabem d'escoltar sembla petit i no ho és. 6 minuts escassos que contenen un món sencer. El pas lleuger de la dansa, el silenci meditatiu de l'ermita, la veu humana i terrenal del pastor. 3 atmòsferes, 3 graus de llum, 3 maneres de mirar la mateixa escena. Potser el que fa Mompou aquí, sense que gairebé ens adonem, és educar-nos l'oïda, ensenyar-nos que un sol acord pot tenir molt de pes, que una línia melòdica breu pot ser suficient, que la nuesa no és pobresa. Hem escoltat una veu jove, sí, però ja inconfusiblement seva, i Adolf Pla ha fet exactament el que l'obra demanava, no adornar, no subratllar, simplement acompanyar. Bé, i ara passem a la segona obra, Els cants màgics. Mireu, uns anys més tard, Mompou torna a París. Ja no és el jove que fugia de la guerra. Ara és un compositor que va construint, lentament i de manera molt conscient, el seu propi idioma. És en aquest context que neixen els cants màgics, compostos entre 1917 i el 1919, i publicats molt aviat dins del primer catàleg de Mompou. L'obra està dedicada a Ferdinand Mott Lacroix, pianista i mestre fonamental en la seva trajectòria inicial. El títol és revelador i alhora deliberadament misteriós, no cançons en el sentit habitual. Aquí no hi ha cantabilitat romàntica ni expressió lírica convencional. Hi ha, més aviat, invocació, fórmula, conjur. El pianista i crític Stephen Hodge ha parlat d'aquestes peces com encantacions i ha vist el rebuig més deliberat de Mompou envers la complexitat cerebral de molta música del seu temps. No vol impressionar per acumulació. Vull suggerir per concentració. L'Enciclopèdia Catalana assenyala la perspectiva primitivista d'aquesta obra, però cal entendre bé la paraula. No és primitivisme de rudesa, sinó d'arrel. Com si la música volgués tornar a una matèria primera, a una veu anterior a l'ornament, a un gest sonor gairebé ritual. Els indicadors expressius de la partitura, enèrgic, obscur, profund, lent, ja ens hi orienten, no expliquen una història, obren portes cap a una experiència sonora. Aquí apareix un dels trets més fascinants de Mompou d'aquest període, la capacitat de fer que el piano deixi de ser simplement un instrument de percussió afinada per convertir-se en una superfície de ressonàncies. El so no és mai només atac, és també reverberació, halo, rastre. La seva música necessita intèrprets per una sensibilitat molt especial per al pes exacte de cada nota, per al silenci que l'envolta, per al temps intern que no sempre coincideix amb el temps mesurat. Adolf Pla és aquí especialment pertinent. Ha dedicat una part important de la seva carrera a difondre la música de Mompou, portant-la a 20 de països impartint classes i conferències sobre la seva obra. No és un acostament circumstancial, sinó una relació fonda i sostinguda. La gravació aparegué al segell La Mà de Guido a principi de la dècada del 2000, dins el treball molt ampli de Pla sobre el piano de Mompou. En la seva lectura dels cants màgics hi ha exactament allò que l'obra requeria, contenció, escolta i aquella generositat tímbrica que permet que cada nota respiri. No força el misteri, no l'enfatitza artificialment, deixa que el piano digui sense declarar. Preserva la gravetat íntima, la transparència, aquest punt d'encantament sobri que fa que l'obra no perdi mai la seva veritat. Amb molt poc, Mompou diu molt. Amb unes poques cèl·lules melòdiques, amb harmonies suspeses i una escriptura nua només en aparença, obre un espai sonor d'una densitat espiritual notable. Els cants màgics ens conviden a entrar en un espai antic i modern alhora, on el so té alguna cosa de pregària, de memòria i de presència invisible. Són una porta cap a una experiència quasi preverbal i per això demanem una escolta d'un tipus particular. No tanta atenció al desenvolupament com disponibilitat, no tant la recerca d'un relat com l'escolta profunda. Així doncs, sentim.

Cal de travessar 5 peces que no expliquin res i ho suggereixen tot. Cada una avança entre impuls i ombra, entre energia i misteri, en aquell equilibri tan difícil que Mompou dominava com ningú, el que fa que la música sembli petita i sigui immensa. Si els pessebres ens van mostrar un compositor que descobria el seu propi món, els cants màgics ens els mostren ja habitant-lo en plena consciència. La llengua és la mateixa, però s'ha tornat més concisa, més deliberada, més segura de la seva força. Hem escoltat encantar en el sentit més literar. Sons que canvien l'estat interior. Potser és la millor definició de Mompou que podem trobar. I ara passem a la tercera obra, la música callada. Mireu, passaran gairebé 3 dècades. Mompou haurà viscut a Barcelona i París alternativament. Haurà contraposat la bullícia i la quietud i haurà madurat una veu cada cop més depurada. El 1951 començà a escriure el que molts consideren la seva culminació pianística, la música callada. Un cicle de 28 peces breus distribuïdes en 4 llibres, compost al llarg dels 16 anys fins al 1967. El títol ve de Sant Joan de la Creu, del seu càntic espiritual, on el místic castellà escriu d'una paradoxa preciosa. La música callada, la soledat sonora. Mompou hi va trobar la descripció exacta del que havia estat fent al piano des de sempre. No és una música muda, és una música que parla des del dins, sense exhibició, com si cada nota hagués passat abans per un llarg procés de depuració. El que impressiona d'aquesta música és la seva manera d'avançar sense pressa. No hi ha el desenvolupament dramàtic tradicional ni la voluntat de construir grans arcs sonors. Tot sembla concentrat en l'instant, en una inflexió, en un acord que queda suspès, en una línia melòdica que apareix i s'esvaeix com un record. Cada peça és breu però no petita. Cada obra obre un clima propi, de vegades lluminós, de vegades ombrívol, de vegades meditatiu, de vegades amb una dolcesa ferida que només Mompou sap convertir en música. La dinàmica és gairebé sempre molt suau. Piano, pianíssim, de vegades als límits de l'inaudible. Com si la música tingués por de despertar alguna cosa fràgil que dormís a prop. El silenci entre les notes no és buit, és substància. Mompou no triava les notes per omplir el silenci, sinó per revelar-lo. Hi ha en aquesta escriptura alguna cosa profundament catalana i alhora universal. Una austeritat sense duresa, una tendresa sense exhibició, un gust pel color harmònic que de vegades evoca campanes llunyanes, ressons metàl·lics, perfums francesos, però sempre filtrats per una sensibilitat irrepetible. Mompou no imposa una narració, suggereix un estat. No explica una història, crea una disposició de l'ànima. I bé, com sempre, la versió que escoltem avui és la del pianista Adolf Pla, com han dit en anteriors, i està editada pel segell La Mà de Guido, el 2012, i difosa com a l'àlbum el 2013. Dins la seva integral completa de l'obra pianística de Mompou, situar la música callada en el conjunt del piano de Mompou permet entendre fins a quin punt aquest cicle n'és el nucli més concentrat i revelador. Adolf Pla s'hi acosta sense carregar el gest, sense voler subratllar allò que la música ja conté. En Mompou, el pianista no només ha de tocar les notes, ha de saber sostenir-ne l'aire, el pes just, la caiguda natural, l'espai que queda entre una sonoritat i la següent. La lectura de Pla convida a entrar-hi amb recolliment, amb una escolta neta, sense filtres. La seva comprensió fonamental d'aquest repertori és que en la música callada l'intèrpret no es posa davant de l'obra, s'hi dissol. En un segle sovint fascinant pel soroll, Mompou va tenir el coratge de confiar en la fragilitat, en la pausa, en allò que sembla mínim i acaba sent inesgotable. La música callada n'és la prova més alta. És l'obra d'un compositor que als seus 60 anys llargs havia abandonat qualsevol necessitat de demostrar res, que havia trobat la llibertat que ofereix l'acceptació plena del propi camí. Menys notes, més veritat. Menys paraules, més profunditat. Tota la trajectòria de Mompou conduïa cap aquí. I potser per això, quan les escoltes per primera vegada, et sembla que ja la coneixes, com si sempre hagués estat allà esperant. Bé, doncs ara passem a l'escolta de la música callada de Frederic Mompou, en aquest cas, i com totes les demés, Adolf Pla al piano.

0: 28 peces sense anys de treball i la sensació, ara que hem sortit, que hem estat en un lloc molt particular, un lloc on el temps no transcorria sinó que respirava. Això és el que aconsegueix la música callada, quan es deixa escoltar de debò. No et fa sentir que has presenciat una obra musical, sinó que has estat present en un estat interior. La paradoxa de Sant Joan de la Creu, música callada, solitud sonora, cobra aquí un sentit físic. Hem escoltat silenci fet de sons, i sons que eren, en el fons, silenci. Montpou va passar la seva vida perfeccionant aquesta paradoxa, i Adolf Pla, en aquesta interpretació, l'ha respectada fins al final, sense adornaments, sense imposicions, sense cap gest que vingués de fora, només fidelitat a allò que la música ja contenia. I ara tancarem el programa ja, hem recorregut a gairebé mig segle de música de Frederic Montpou, dels despessebres d'un jove que acabava de trobar el seu camí fins a la música callada d'un home vell que ja havia après que el camí i la música eren la mateixa cosa. Tres obres, tres moments, una sola veu. Una veu que no va canviar de manera, va aprofundir, que no va buscar noves formes, va buidar les que tenia fins a trobar-ne el nucli, que no va voler impressionar, va voler tocar. I ho ha aconseguit perquè vosaltres heu estat aquí, escoltant, perquè Adolf Pla ha posat la seva sensibilitat al servei d'un compositor que la mereixia i perquè la mà de Guido ha tingut la cura de preservar i difondre aquest llegat del nostre patrimoni musical. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta partitura de tarda. Fins la propera i sigueu feliços. Ràdio Sant Boi.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: 3CAT Info.
1: Són les 6. El Suprem amnistia també els quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. Suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del PP, contràries a la reforma, havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es trasllada el 4 de setembre. El govern obrirà el segon període de delegacions i retarda fins a l'estiu de l'any que ve l'aprovació del Pla Taral-Pla que marca la implantació d'energies renovables al país fins al 2050. Ho fan per seguir negociant amb els ajuntaments contraris a un pla que també rebutgen les organitzacions agràries. Els incendis de Madrid i Àvila donen una petita treva i s'han aixecat l'ordre d'evacuació de 13 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila. Aquests focus ja han calcinat 75.000 hectàrees. A l'incendi del Vall d'Uixó també s'ha aixecat el confinament a alguns veïns, però el foc no està estabilitzat. Volodymyr Zelensky qualifica de bona la reunió que ha tingut a la Casa Blanca amb Donald Trump. El president ucraïnès diu que han parlat de les llicències dels Estats Units perquè Kyiv pugui produir els seus propis sistemes de defensa antiaèria Patriot. El mandatari nord-americà també reuneix aquesta tarda amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. El govern amplia de 271 a 302 els municipis considerats zones de mercat d'habitatges tens i s'apliquen mesures com la limitació dels lloguers. Entre els que s'hi afegeixen, de nou, hi ha Martorell, Vilaseca o Agramunt. En canvi, n'hi ha alguns que deixen de ser-ho. És el cas de Lleida, Reus o Figueres. La Fundació Vilacasa reivindica les fotografies dels àlbums familiars en una exposició titulada Els arxius dels altres. Hi ha més de 300 imatges de la segona part del segle XX i es pot visitar el Palau Solterra de Torrella Montgrí, al Baix Empordà.
2: Esports.
3: El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valdés segueix al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Barley. Demà s'enfrontarà l'equip, que també és propietat de l'Ampeis. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Darda de calor intensa amb màximes que han superat els 35 graus en nombroses comarques de l'interior. Els valors més alts del dia rondaran els 38 graus. El temps serà assolellat. Demà la calor s'intensificarà amb màximes de fins a 40 graus a Ponent.
0: 3CAT Info.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.com.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. Què tal, com esteu? Programa de dimarts, últim dimarts de la temporada, però encara en queda aquest i dos programes més per tancar aquest any 25-26 i esperem fer-ho de la millor manera. Avui parlarem amb l'il·lustrador santboià Xavier Bonet per conèixer més la seva història i ho farem en profunditat. Ho farem aquí, a Gent de carrer, on estarem fins les 8 de la tarda. Jo sóc l'Albert Vilà i esperem que aquestes dues hores us fem companyia.
0: A Ràdio Sant Boi, Gent de carrer.
1: Però abans, com sempre, les meves efemèrides del dia d'avui, dimarts 28 de juliol.

Un 28 de juliol de 1989, a Madrid, Dionisio Rodríguez Martín, més conegut com el Dioni, roba un furgó amb 320 milions de pessetes. De fet, el que escoltem és el mateix Dioni, cantant Mi Corazón Me Dice, junt amb el cantant flamenc Quetito. Però abans, expliquem bé la seva història.

0: decir que tío.
1: El Dioni va començar a treballar als 14 anys. Concretament, va entrar a treballar a l'empresa Candy S.A., molt similar a Prosegur, arribant a aconseguir el lloc d'escorta. Va protegir, entre altres, a Antonio Vicente Mosquete i a Miguel Durán, directors generals de la ONCE. El cap de personal de l'empresa va decidir canviar-lo de lloc a causa del seu comportament inadequat, passant de ser escorta a fer transports. Això va provocar al Dioni un gran malestar que el portaria a prendre la decisió de perpetrar un robatori. El 28 de juliol de 1989, sent el cap de la custòdia d'un furgó de la seva empresa que transportava diners, com Prosegur, va aprofitar l'absència dels seus dos companys per posar-se al voltant i portar els diners fins al seu cotxe, on va col·locar aquestes bosses. D'allà va fugir al Brasil, on va canviar d'imatge col·locant-se un barroquí perquè no l'enxampessin. No va aguantar massa aquesta broma perquè el 19 de setembre del 89 va ser detingut per la policia del Brasil, on va passar 10 mesos empresonat fins que es va produir la seva extradició a Espanya per complir la resta de la condemna. Va sortir de la presó el maig del 1995 en llibertat condicional després de complir 3 quartes parts de la pena de 3 anys i 4 mesos que l'havien imposat, i va ser una de les grans històries de l'Espanya dels anys 90. Fora dels robatoris, la seva gran passió era ser cantant. Fins i tot va arribar a enregistrar 2 discos i desenes de cançons, com la que escoltàvem al principi. Però el que escoltem ara de fons és la cançó Con un par, del madrileny Joaquín Sabina, que va decidir dedicar-li un tema després de que la seva història es fes famosa entre els mitjans espanyols. El Dioni s'ho va prendre bé, però resulta que el seu advocat va intentar aprofitar el boom per denunciar Sabina i veure si traia diners, segons la història que explica el mateix Dioni. Veient que la cançó de Sabina va funcionar, i va fer una cançó que d'alguna manera contestava aquesta, titulada Con un par, sí, però no va funcionar massa bé. El Dioni va seguir sent mediàtic després de sortir de la presó, de fet va ser col·laborador habitual al programa Sabies a lo que venies, conduït per Santiago Segura, i també va fer una aparició al famós Torrente, en aquest cas la quarta edició. El 2013 va participar en una escena del programa Telecinco La Noche de José Mota, i el maig del 2014, amb quasi 65 anys, va començar la seva carrera com a actor de cinema per a adults. M'imagino que li feien falta els diners. L'abril de 2016 va ser concursant oficial de l'edició 2016 de Supervivientes, convertint-se en el primer expulsat després de només 21 dies al concurs. De fet, el Dioni segueix viu. I amb 76 anys, ara ha dit que vol presentar-se per Vox a alcalde del municipi madrileny del Molar, d'on era la seva mare. Quines voltes dona la vida? El robatori del Dioni, una història que va marcar Espanya i que avui ha fet 37 anys.

I després d'aquesta història seguim amb més efemèrides. I si sona aquesta música és que parlem del Tour de França, perquè un 28 de juliol de 1991 el ciclista de Navarra, Miguel Indurain, guanya el seu primer Tour de França en 27 anys. Acabaria guanyant els 4 següents, sent un dels únics 6 ciclistes que han guanyat 5 Tours de França, una llista a la que fa poc s'ha sumat l'eslovè Tadej Pogačar. A més, un 28 de juliol de 2019 el ciclista Egan Bernal guanya el seu primer Tour de França, convertint-se en el primer ciclista colombià i latinoamericà a aconseguir-ho, ara fa just 7 anys. I fa 3 anys surt aquesta cançó. Un 28 de juliol de 2023, la cantant sud-africana Tyla va treure aquest Water, la cançó principal del seu àlbum debut. Segueix sent la seva cançó més escoltada, amb més de 1.400 milions de reproduccions a Spotify. I ara un record a aquests dos compositors. Escoltem les quatre estacions, perquè un 28 de juliol de 1741 va morir a Viena l'italià Antonio Vivaldi, un dels grans compositors barrocs de la història. I just 9 anys després, un 28 de juliol de 1750, va morir Leipzig, el que escoltem, l'alemany Johann Sebastian Bach, segurament l'altre gran compositor del barroc. Dia trist per la música clàssica. I finalment, un record a aquest cantant.

Avui fa 5 anys de la mort de Joseph Hill, més conegut com a Dusty Hill, el baixista de Dallas i vocalista de la banda estadounidenca ZZ Top, amb aquest famós Legrange, una de les barbes més carismàtiques del rock. I comencem ara amb les felicitacions.

I és que el 28 de juliol de 1911 va néixer al poble sabià de la Puebla de Cazalla Dolores Jiménez, més conegut com la Niña de la Puebla, cantadora andalusa, autora d'aquesta Nadala flamenca, titulat Los Campanilleros i una de les grans cantants flamenques d'aquest país. I fa 104 anys va néixer aquest explorador. El que escoltem és la banda sonora de Viatge al centre de la Terra, la pel·lícula de 1959, basada en la novel·la de Julio Verne. I és que un 28 de juliol de 1922 va néixer a Brussel·les l'enginyer i explorador suís Jacques Piccard, que el 23 de gener de 1960, junt amb l'estadounidenc Don Walsh, van ser les primeres persones en haver arribat al punt més baix de la superfície terrestre, l'abisme Challenger, a la fossa de les Marianes, a quasi 11.000 metres sota terra. El següent a fer-ho va ser el director de cinema estadounidenc James Cameron l'any 2012, pràcticament 62 anys després. No és el centre de la Terra, però quasi. A més, avui ha fet 88 anys l'exjugador i exentrenador del futbol madrileny Luis Aragonés i agenda de l'Atlètic de Madrid i de la selecció espanyola amb la que va guanyar l'Eurocopa del 2008, començant una ratxa de títols nacionals que ara sembla que pot tornar a començar. I ha fet 83 anys aquest músic. El 28 de juliol de 1943 va néixer a Londres el tecladista Richard Wright, cofundador i un dels vocalistes també de la banda Pink Floyd, amb aquest comfortable nom. Avui, a més, avui fa 77 anys l'exporter i exentrenador argentí Jorge D'Alessandro, el pibe D'Alessandro, que va jugar als anys 70 al Salamanca, va dirigir com l'Atlètic de Madrid o el Nàstic de Tarragona i és conegut sobretot per aparèixer al programa del Chiringuito de Jóvenes. Més o menys és igual de llegenda que Luis Aragonés. I fa 60 anys aquest cantant...

nit 18 de juliol de 1966 va néixer a Valladolid Jesús Cifuentes, cantant i guitarrista espanyol de la banda Celtas Cortos, autors d'aquest 20 d'abril. El mateix dia va néixer, però a Manacor, a les Illes Balears, Miguel Ángel Nadal, exjugador del Mallorca i del Barça. A més, crec que el seu tiet Rafa se li va donar bé al tenis. I fa 50 anys aquest cantant...

Un 28 de juliol de 1976 va néixer a Califòrnia Jacoby Shaddix, cantant estadounidense de la banda Papa Roach, amb aquest famós Las Resos. A més esports, fa 49 anys l'argentí Manu Ginóbili, exjugador del San Antonio Spurs de la NBA i pràcticament el millor jugador de bàsquet de la història argentina. 45 anys l'anglès Michael Carrick, exjugador i ara entrenador del Manchester United. I 39 anys el futbolista canari Pedro Rodríguez, jugador de la Lazio i exjugador del Barça, amb el que va guanyar una vintena de títols i amb el que va obtenir el rècord de marcar en 6 competicions diferents en el mateix any. I fa 36 anys aquest cantant

18 de juliol de 1990 va néixer a Chicago de Andre Way, més conegut com a Soulja Boy, raper estadounidenc, d'aquest autor, d'aquest Kiss Me Through the Phone, amb més de 1.000 milions de reproduccions a Spotify. I també fa 33 anys el futbolista anglès Harry Kane, davanter del Bayern de Múnich, capità i màxim golejador de la selecció anglesa, segurament té moltes possibilitats de guanyar la pilota d'or aquesta temporada, on ha marcat 72 gols. I fa 31 anys aquest cantant...

Un 28 de juliol de 1995 va néixer a Birmingham Bradley Simpson, guitarrista i un dels cantants de la banda britànica The Bumps, amb aquest Somebody to You. Nascuts com una banda adolescent l'any 2012, ara Bradley Simpson vol començar la seva carrera en solitari, bàsicament com totes les bandes que cauen a l'oblit. I finalment, avui fa 23 anys, la futbolista neerlandesa Esme Brooks, jugadora del Futbol Club Barcelona. Esperem que aquesta no se'n vagi i no com altres. I acabem la cançó del dia perquè fa 3 anys va sortir aquest àlbum. Might as well turn up now. He gon' pop up and announce to the trumpets. Do you like the way it sounds? You know the future to bounce. Un 28 de juliol de 2023, el raper estadounidenc Travis Scott va treure el seu quart àlbum d'estudi, Utopia, on estava aquesta cançó, Telekinesis, on el de Houston es juntava amb el raper d'Atlanta Future i la cantant de Missouri, Sisa. Entre totes les cançons, l'àlbum ja supera les 5.000 milions de reproduccions a Spotify. Ara escoltem Telekinesis, de l'àlbum de Travis Scott, Utopia, que avui ha fet 3 anys.

0: Telekinesis de Travis Scott, Future i Sisa, que avui ha fet 3 anys. I ara sí, comencem Gent de carrer, que tenim moltes coses per explicar-vos.
1: Gent de carrer, volem aprofitar per aturar-nos a conversar. I ho fem amb sambollans i sambollanes, que tenen moltes coses a explicar-nos. Avui ens visita el Xavi Bonet. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: I benvingut a Gent de carrer, dies molt intensos, o pots descansar una mica?
2: Doncs mira, la veritat és que a l'estiu molta gent de la meva feina aprofitem per fer tots els llibres que sortiran després. O sigui que nosaltres les vacances les deixem una miqueta més per més endavant.
1: Sí, ara és un moment intens de feina.
2: Sí, hi ha vegades que hi ha programats els llibres i aquests llibres doncs, han de sortir, en aquest cas el llibre que estic preparant surt cap al novembre i és molt important que surti al novembre. Llavors, perquè és una etapa que és ve el Nadal, es venen molts llibres, és igual que quan ve Sant Jordi. Llavors, hem d'aprofitar aquest temps per treballar una mica a la nostra cova perquè després surtin els llibres.
1: Hem d'explicar que ets il·lustrador, per si algú de qui ens està escoltant no ho coneix, que pot semblar que és una professió potser com, no?, una mica com molt artística. La gent es pot imaginar potser una cosa molt bohèmia, però pel que expliques, no? Va tot
2: sí,
1: molt marcat.
2: I tant. I mira, us dono les gràcies perquè és molt important. A vegades es romantitza una mica aquest tipus de professió, però és una professió com qualsevol una altra. O sigui, jo m'aixeco, envio els meus correus, faig reunions, he d'anar a certes programacions i, per altra banda, m'he de preparar la meva feina. I la meva feina no sempre és inspiradora. Hi ha vegades que has de treballar i no tens la inspiració, però s'ha de fer, no? Llavors, sí, és una feina molt maca, és una feina que molts cops no et trobes, no és massa comú, és veritat, però és una feina com una altra i és una feina que et permet expressar-te d'una manera que és molt important, que és a través de la il·lustració.
1: Com et sents tu quan expresses?
2: Doncs per mi és un privilegi, perquè la meva història ve d'abans. Jo sempre m'ha agradat dibuixar i és una cosa que ho tinc molt integrat des de la meva vida, no? I per mi és un llenguatge, igual que parlar, ballar, escriure. Llavors, per mi és una manera de transmetre. I quan vaig tindre l'oportunitat de dedicar-me a això, doncs va ser com, escolta, faig un clic dintre meu i de sobte entens que pots transmetre coses molt interessants que abans no tenies a l'espai.
1: Que a més va ser un procés perquè també treballaves d'altres coses i va haver un punt en què vas fer com l'aposta definitiva, que és el que et va fer com aquest clic.
2: I tant, sí. Mira, jo explico sempre a l'efecte, no?, boomerang, no?, que hi ha vegades que hi ha certes professions que són una mica complexes i que per poder-se preparar trigues una miqueta, no? Llavors, tu arriba un moment que llences el boomerang perquè no pots més. Dius, mira, jo he de treballar en altra feina, he de fer altres coses perquè jo he de progressar la meva vida i no trobo feina d'això. Llences el boomerang i un dia t'arriba el boomerang, per darrere et donen el cap i dius, ostres, però això jo havia llançat super lluny i m'ha tornat, i és perquè forma part teu, no? I en el meu procés jo vaig començar a treballar doncs d'informàtic, vaig estar molt de temps treballant d'informàtica, sobretot en una empresa aquí de Sant Boi, que una farmacèutica que me l'estimo molt, van ser anys molt grans per mi, però tenia aquesta necessitat i em va sortir l'oportunitat de conèixer una gent fora d'aquí del territori nacional, a Londres, i em va obrir moltes portes i vaig començar a treballar fins avui.
1: Aquest boomerang que tiraves endavant i et tornava, què és allò que et tornava? Quan et va arribar, què és el que tornava?
2: El que torna és el que parlàvem abans, no? Aquest llenguatge, aquesta manera d'expressar-te, no? El que torna és una cosa que tu saps que tens dintre i que la vols expressar, la vols treure, vols que llueixi una miqueta, que tothom pugui participar d'això, no? I de sobte, quan et torna, dius, mira, escolta, jo crec, almenys, que hi ha una sola vida, no? I has d'aprofitar, no? I vaig pensar, mira, escolta, Xavi, agafa tot això i fes alguna cosa, perquè si no, passarà el temps i pensaràs, això no ho puc fer, o ho vaig deixar de banda, i jo què sé, no volia passar desapercebuda aquesta possibilitat, i em vaig arriscar, però va sortir molt bé.
1: A més, tu expliques que d'alguna forma mai és tard per seguir la teva passió.
2: I tant. Mira, hi ha una cosa molt maca, que és l'experiència. És una cosa que ho vas veient amb els anys, no? I a mesura que van passant els anys, et dones compte de que mai és tard, que sempre tens una oportunitat per aprendre un idioma, per aprendre a dibuixar, per aprendre el que més t'agradi. I això és una oportunitat que hem de pensar, perquè si no, ens estan posant dintre del cap que són persones caduques, no? I no, jo crec que tothom tenim l'oportunitat. I això és molt maco, perquè hi ha vegades que hi ha gent que dius, no, jo, per mi és massa tard, no? Que va, jo crec que és molt important, sobretot quan parlem una mica de la cultura, no? Perquè tothom tenim un univers interior, que jo sempre parlo que aquest univers està format de totes les teves vivències, i aquestes vivències són úniques. Només tu pots explicar aquest univers interior. Llavors, això, mitjançant la cultura, és supermaco, i és una cosa que portes a la resta de la gent.
1: La gent a vegades passa una cosa curiosa, que és que es pot veure també reflectida en el teu univers interior.
2: Això és molt maco, perquè molts cops el que tu estàs intentant transmetre és una sensació que tothom té, no? El que passa és que tu li poses paraules, li poses música o li poses un dibuix. I això és molt maco, perquè és la manera que tenim de connectar els éssers humans, no? Jo crec que els que fan una mica de diferència entre els animals és que nosaltres som contacontes, que podem explicar coses, que expliquem històries, i d'aquestes històries fem una vida, no? I això és molt maco. Llavors, quan transmetes una mica mitjançant la teva feina, com és el meu cas, la il·lustració, connectes i et trobes gent al carrer i et diuen, m'ha agradat molt aquesta il·lustració, aquest llibre, m'ha connectat, escolta, mira, no deies paraules, però amb la il·lustració jo he viscut el mateix que el personatge. Això t'omple molt.
1: A tu dibuixar t'ajuda a entendre't?
2: Moltíssim, moltíssim, perquè al final el que fas és un exercici molt intern de veure una miqueta com funciones tu per dintre. Llavors, és com quan escoltes una cançó i aquesta cançó t'emociona i dius, ostres, quina tecla ha tocat aquesta cançó, no? Doncs el dibuix és una mica igual, no? Que comences a tocar tecles i dius, ostres, jo no m'esperava que jo tenia això, no? I d'aquesta manera, des d'una veritat molt profunda, comences a treballar, i això és molt maco.
1: Això tu dius que d'alguna forma ho has sabut sempre, perquè el dibuix formava part de la teva vida també quan eres petit. Què t'agradava pintar quan eres petit?
2: Doncs mira, jo a vegades que vaig a escoles i faig xerrades del tema del dibuix i tal, sempre em pregunten, escolta Xavi, tu sempre has dibuixat bé? I jo, no, jo sempre m'ha agradat molt dibuixar, però dibuixar bé és una cosa que és amb molta pràctica, no? I sempre poso la mateixa cosa, que és que jo de petit m'agradava molt dibuixar gossos, perquè jo tenia gossos a casa i m'agradava moltíssim i dibuixava gossos. I me recordo que un dia volia dibuixar el meu gos, que es deia Estrella, i sempre dic el mateix, penseu que el Xavi va fer bé al gos? I tothom diu, sí. Doncs no, em va sortir una patata. I fins que no vaig fer 1.500 patates, no va començar a semblar un gos. Però hi ha un estudi científic que és molt interessant, que diuen que tothom dibuixa més o menys igual. És veritat que pots tindre una aptitud més per dibuixar o no, però més o menys dibuixes igual fins als 10 anys. I a partir dels 10 anys, tu el que tractes de dibuixar és una mica la teva realitat. En canvi, abans dels 10 anys, tu intentes dibuixar el que penses. Aquesta diferència fa que quan arribis als 10 anys i vulguis dibuixar la teva realitat, et puguis frustrar i dir, això no em surt bé, ho deixo de banda. I hi ha gent que tenim més aptituds, és veritat, a nivell especial o per poder dibuixar, i seguim, i per això anem prosperant. Però a vegades pares amb algú i li dius, em fas un dibuix? No, que jo dibuixo com un nen de 10 anys. És que és veritat, ho vas deixar allà.
1: És una carrera de fons.
2: Exacte. Sempre ho dic, és molt important que tothom pensi, no, és que això del dibuix és molt fàcil, no? Tu et seus i dibuixes el que tu vulguis. No, és una carrera de fons. A mi jo sé dibuixar molt alguna cosa, però a mi jo què sé, un cavall vist des de dalt, mai he dibuixat un cavall des de dalt, no? Amb aquesta perspectiva, doncs has d'estudiar una miqueta, mirar a veure com dibuixes un cavall, mirar la seva estructura, la seva musculatura, tot això és un treball d'informació, i això es fa. Llavors, no saps dibuixar tot. Intentes treballar i crear una veu gràfica que t'ajuda una mica a empastar tot això, que és el que diem un estil.
1: Justament t'anava a preguntar per això. Com descobreixes quin és el teu estil i com et fas un estil propi?
2: Doncs això, molta gent que li agrada dibuixar sempre et pregunta, no? Hi ha nois i noies que em venen i que estan estudiant per treballar en aquesta indústria i em diuen, escolta, com podré trobar el meu estil, no? I jo sempre dic, mira, a mi la paraula estil no m'agrada gaire, m'agrada més la paraula veu gràfica, perquè estil és com si et diguessi que la teva camisa i els teus pantalons seran per sempre. I sempre portaràs aquesta camisa i aquest pantaló.
1: Una etiqueta.
2: Exacte. Però en el meu cas, jo penso que la veu gràfica és una cosa que és molt orgànica, no? Que això ho veiem amb altres autors. Si comences a llegir una mica Moebius quan començava a quan va ser al final de la seva carrera, és molt diferent, encara que és un gran referent, però va variant, i qualsevol autor o autora et donaràs compte que té com una part molt orgànica, no? Jo crec que ho trobes una mica revisant això que parlàvem abans de l'univers interior. És mirant què et connecta, què t'agrada, com t'agrada dibuixar, quin univers o sobretot quins referents has tingut dintre l'indústria, perquè al final tothom agafem una mica del que veiem.
1: Hi ha molta gent que li té com por al seu univers interior.
2: Sí, perquè és una mica entrar a la trastienda, no? És entrar una miqueta a rebuscar coses que a vegades no són agradables, o a vegades són coses de la teva infància. Com dic jo, el meu timoner és el nen interior que porto jo, no? I és molt important a vegades deixar una miqueta el nen interior que jugui, que pugui revisar l'univers interior. El univers interior sempre hi ha coses que són bones i hi ha coses que fan una mica de mal, però que es poden fer servir per inspirar-te. I és més, molts autors, molts il·lustradors, molts pintors fan fer servir totes aquestes parts dolentes també per treure-les, o sigui que és molt interessant.
1: Tu sempre t'has revisat o ha sigut a través del dibuix que has començat a fer-ho?
2: Doncs com mai he parat de dibuixar i sempre ha sigut des de petit, crec que aquesta part de revisió ha sigut una constància. És més, ha sigut un llenguatge, com un idioma que parlo jo, que puc parlar amb altra gent que connecta amb mi amb aquest tipus d'idioma i que fa entendre una miqueta, doncs, el funcionament meu, inclús el funcionament d'altres persones. Perquè quan em trobo alguna persona que treballa també en el mateix camp o encara que sigui la música, connectes, i no saps per què, però connectes d'una manera com si aquell llenguatge fos molt universal, com passa amb la música.
1: Clar, és que de fet és expressar. Al final es tracta d'això. Estàvem parlant de quina havia estat també la teva trajectòria, com havies anat passant d'una cosa a l'altra. Has anat fent diferents projectes. Quin ha estat el projecte que més ha connectat amb tu dels que has fet fins ara, on has tret aquesta versió de tu mateix, d'aquest nen interior que més diries que et representa?
2: Doncs mira, vaig al meu recorregut, la veritat és que a data d'avui porto bastants llibres i he treballat per fora, per l'estranger, molt per als Estats Units i per Austràlia, Canadà, però sí que és veritat que va haver un moment que des d'aquí, des de les oficines de l'editorial Penguin Random House, em van trucar perquè em volien oferir el primer projecte que jo podia no només il·lustrar sinó escriure, ja que projecte és la Lili Mitja Lluna, que és per dir, és la meva filla, per dir-ho així. La tinc molta estima perquè per mi és el primer cop que vaig poder indagar molt en el meu univers interior i poder escriure i il·lustrar allò que jo quan era petit volia llegir. Llavors va fer una connexió molt maca i ha sigut un projecte molt especial per mi. Encara que és veritat que molta gent em coneix per el tema del Harry Potter, sí, per fer les edicions de Harry Potter, però sí, és veritat que és un univers que jo no he creat. Jo puc donar una miqueta la meva veu i la meva part, no? Però la Lili és més meva.
1: És el que t'anava a dir, ara parlarem també de la Lili, però el fet de que hi hagi un univers que ja estigui creat, després això s'ha de representar. I quan el representes també crees un univers, perquè segurament no t'imagines tu Harry Potter com se l'imagina Rowling, per exemple.
2: Exacte, sí. Això és una cosa molt maca, perquè és com quan vas a dinar a casa de la teva àvia i fa aquella paella que dius només ella la pot fer, i tu pots anar a qualsevol lloc, però no només ella pot fer aquesta paella, aquests macarrons, aquest plat tan especial. Doncs jo crec que als autors passa el mateix, no? Quan jo estic creant aquest tipus d'univers, el Harry, doncs a mi em fa molta gràcia perquè hi ha molts nens i nenes que s'apropen i imaginen el Harry Potter no amb les pel·lis, sinó amb les meves il·lustracions, i per mi és com una cosa com superguai, no? Perquè estàs deixant una impremta molt forta dins dels nens i les nenes. Llavors el teu univers al final impacta moltíssim amb la gent.
1: Com te l'imaginaves el Harry tu?
2: Doncs vaig haver de buidar moltíssim tota la informació, vaig intentar desviar-me una miqueta de les pel·lis perquè hi havia moltíssima informació i jo vaig pensar, escolta, com faries tu el Harry, no? I el primer que em vaig connectar va ser pensar com ho va passar el Harry al primer llibre, no? A la Pedra Filosofal, el pobre Harry descobreix que serà mag, que els seus pares estan morts, que els seus oncles li fan mal tracte i que és una persona que està dormint sota una escala. O sigui, realment, si ho penses, és un llibre bastant dur. I connectar amb aquesta part tan tendra del Harry, on de sobte té l'oportunitat i es converteix de no ser res a la persona més important i que tothom la vol i vol estimar-lo. Llavors això va ser molt maco, no? I aquesta connexió em va connectar molt com seria jo com si fossi el Harry, no? Llavors vaig fer un exercici molt maco, no? I vaig intentar, doncs, posar una mica de tendresa, no?, en aquest personatge que em sembla molt maco dins de la llum i la foscor que té.
1: Tendresa, justament quan parlaves, era com la paraula que venia al cap, justament.
2: Sí, sí, sí. Tant el Harry com la Lily, que és un personatge meu, com tots els personatges, jo crec que intento posar una miqueta aquesta paraula tendresa, que no es parla gaire, no està avui en dia dins del vocabulari de la gent, no? I jo faig una reivindicació perquè crec que és molt important la tendresa. És una cosa que fa falta moltíssim en aquest moment vital de que tenim en el món. Parlar de tendresa jo crec que és de valent.
1: Parlaves també de la Lily, que també la relacionava justament amb aquesta tendresa. Què canvia quan tot el que passa allà depèn de tu? No només representes com t'imagines tu una història d'algú altre, sinó que tot depèn de tu i tot és un univers teu.
2: És molt maco perquè és com si fossis el director d'una orquestra on tractes amb moltíssims instruments. Però també, per una altra banda, és una mica difícil perquè ets molt exigent amb la teva feina, tant quan dibuixes com quan estàs escrivint. Llavors, és molt maco, però és molt intens. Jo, per dir-te una cosa, és molt, molt intens. Després, quan surt tot això, i veus els nens i les nenes que estan agafant el llibre, i una cosa molt maca, que tornen cap enrere i tornen a rellegir, tornen a mirar aquest dibuix, a mirar això, tal, això és una cosa molt maca, i dius, bueno, doncs mira, ha sortit bé, però és un procés bastant, bastant complex.
1: Com el vius?
2: Doncs al principi, com dic jo, sempre doncs, fugint una mica cap endavant. Començo a plantejar una miqueta la història, no? Després de plantejar la història, començo a fer els esbossos, començo a posar-me música que m'inspiri, començo a pensar què li passarà al personatge. Faig una cosa que jo sempre parlo, que són una mica les boletes, no? Faig una boleta i dic que aquesta és la Lili, surt una fletxa i aquesta fletxa diu què li passarà a la Lili, en qui li passarà a la Lili, quines aventures passarà a la Lili, la Lili quina pregunta té sobre tot això que està passant, no? I començo a fer preguntes sobre el personatge. I un cop que ja conec el personatge, què li passarà, faig una mica el que li agrada, com és la seva vida, llavors ja puc començar a escriure la història.
1: Quan crees és quan ets més vulnerable?
2: Sí, perquè realment en aquell moment és quan de sobte surt el síndrome de l'impostor, que és una cosa que a tots els artistes ens passa, no? És què he de dir jo que sigui interessant per tothom, o què he de dibuixar jo que sigui interessant, o això

0: I al final has de pensar, mira, jo tinc aquesta història i jo la vull treure, la vull vomitar, la vull deixar aquí perquè per la persona que vulgui agafar. I després ja serà una altra història. Però crec que és molt important. És un moment molt complex, és un món editorial bastant dur, però sí que és veritat que és molt important apostar sobretot per la literatura infantil i juvenil.
1: Hi ha molta competitivitat dins del teu sector.
0: Moltíssima, però no entre nosaltres, entre els companys i companyes, sinó dintre de les pròpies editorials. És a dir, i posar un exemple, i això és una cosa molt real, i és una editorial molt gran, decideix treure 5 llibres, que, bueno, per provar una mica de sort. L'altra editorial molt gran diu, ostres, si has tret 5, jo trauré 6. Això vol dir que serà molt més fàcil que jo vengui més que tu. Però l'altra editorial diu, no, espera't, jo traeré 10, perquè serà la probabilitat més gran. Llavors, és com agafar a una diana en un munt de dardos i llançar, i encara que se'ls caiguin 10 al terra, un donarà. I això és la llàstima, perquè hi ha autors i autores molt bones que no arriben a la diana, però no perquè no tinguin espai, sinó perquè les editorials pensen més en números i no estan apostant per la qualitat, sinó més per la quantitat.
1: Clar, potser si en fessin menys, funcionarien tots.
0: I tant, el problema és que si vas a una impremta, que jo molts cops m'han inventat, o sigui, m'han dit, vens a la impremta que farem promoció i veurem una mica com funciona un llibre i tal, vaig a la impremta i les persones de la impremta em diuen, surt més a compte imprimir 10 llibres que no només un per l'editorial, imprimeix 10 i li fan un preu especial, si fa un li surt més car. Llavors que dius, bueno, doncs imprimiré 10. Això què fa? Que copa tot el mercat d'una manera increïble. Pensa que només a infantil juvenil es presenten més de 5.000 novetats a l'any. Tu creus que un nen o una nena pot anar a una llibreria i poder escollir? Això és un tema bastant complicat que tenim en el món editorial, i això fa que nosaltres, que som la matèria prima, molts cops ens ofeguem en tanta novetat.
1: També és cert que expliques que des d'aquest sector, el que representes tu, no?, sobretot infantil i juvenil, genera també gran part dels beneficis després d'aquestes editorials.
0: I tant. Pensa que hi ha llibres que són molt importants, llibres adults que funcionen molt bé, però millor tenen una tirada de 1.000 exemplars, i 1.000 exemplars semblen poquíssims, però són molt al mercat. Però pensa que millor arriba una Peppa Pig i arrasa. Arriba un Harry Potter i arrasa. I això mantén perquè després aquest tipus d'editorials puguin apostar per altre tipus de literatura. És veritat que la literatura infantil i juvenil és molt important perquè és un gruix molt gran a nivell econòmic per als editorials, però és que a part estem formant els lectors del dia demà.
1: És el que t'anava a dir, també hi ha una importància en la funció social que compleix. Quina diries que és?
0: Home, bàsicament la cultura, la seva funció social és créixer i fer una entitat a la societat, no? Generant esperit crític, que tingui informació per poder decidir el dia de demà. Això és una cosa molt important, l'esperit crític, que jo crec que també, al igual que la tendresa, ens falta moltíssim, no? I com generes l'esperit crític? Durant informació. Aquesta informació s'agafa als llibres.
1: Tu t'has hagut de formar en el sentit d'entendre les diferents etapes dels nens i de les nenes per saber quina informació es dona, com es dona, què potser poden entendre, què no.
0: Aquest tipus de formació normalment a les escoles d'arts no t'ensenyen tot això. Llavors és una cosa que tu has d'aprendre una miqueta amb el dia a dia i anar connectant a veure com connectes, no? Jo és veritat que tinc un laboratori a casa molt, molt important, que són els meus fills, són els conills d'Índia, i ells, pobrets, jo feia preguntes, observava, veia el que li agradava. Quan anava al pati de l'escola a buscar els meus fills, sempre mirava una miqueta que es portava, com parlaven, com és la dinàmica entre ells, i al final és una cosa que es repeteix, no? Perquè al final totes les nens i les nenes tenen les mateixes inquietuds, i és una mica, és molt maco, no?, rebaixar una miqueta i passar una mica pel filtre dels nens i les nenes i veure com funcionen.
1: No només fas això, has fet més coses, entre d'elles també algunes que tenen molt a veure amb la ciutat, per exemple, fer cartells, com el cartell de la Festa Major, també de les festes de barri. Ets una persona també que ho has explicat, que ets molt de Sant Boi, molt connectada a la ciutat. Què ha significat per tu formar part de la ciutat d'una manera com aquesta, fent un cartell, per exemple, de la Festa Major?
0: Doncs mira, va ser una cosa molt maca, no? Per mi, hi ha una de les coses que, encara que tu estiguis publicant altres llocs, altres països, al final tu perteneixes a una ciutat, no? I aquesta ciutat et coneix la gent, els teus veïns, la teva mestra. Jo sóc fill d'una mestra, la meva mare ha sigut

0: professora durant molts anys, i jo a vegades vaig pel carrer amb la meva mare, i la meva mare, doncs, tothom la coneix. Hola, què tal? Hola, no sé què. I com has canviat, que gran estàs i tot. I pensava jo, que maco, no? Estar connectat a la teva ciutat, no? I quan em van oferir el cartell, vaig pensar, ostres, quina manera de connectar la meva ciutat que donar la meva pròpia visió de les festes, no? I va ser molt especial per mi. Va ser una de les coses que, saps, aquest flac que marques, que dius, ostres, sí, això ho volia i ja ho tinc. I va ser molt maco.
1: Sant Boi t'inspira?
0: Moltíssim. Jo, per mi, hi ha una cosa molt maca que té Sant Boi, i és que Sant Boi comparteix ciutat amb natura, i això poques ciutats ho tenen. I per mi, fer dos passos i poder estar a l'ermita Sant Ramon, fer altres dos passos i estar a la biblioteca, fer altres dos passos i estar a les Rambles, això és meravellós. Això com a ciutat i sobretot com a creador és molt inspirador per mi.
1: Què diries que t'agradaria fer d'ara endavant? Ara explicaves que havies tatxat aquest cartell. Sí. Què és el que queda per fer, diries?
0: Doncs la veritat és que m'ha sorprès bastant la meva carrera, perquè una altra de les coses que volia fer era, doncs, me recordo, no?, que per mi signar Sant Jordi va ser una cosa molt maca, no? També un flac d'aquests molt macos. Treballar cap a fora també va ser molt maco. Ser escriptor de les meves pròpies històries, storyteller, com es diu ara, va ser molt maco també. Ara mateix el que vull fer no és marcar cap marca, no? Sinó el que vull fer és gaudir una mica del camí, que això és una cosa que a vegades s'escapa una miqueta, no? Perquè el que deia abans, no? Estic preparant un llibre per cap a novembre, surt el llibre i comences a fer la promoció i després penses en el següent llibre, però mai mires cap enrere i dirà, ostres, aquests llibres estan aquí i encara estan vius i encara estan impactant a la gent. Doncs ara necessito mirar una mica cap enrere i gaudir una mica del camí.
1: Home, gaudir del camí és una cosa molt gran, no és una cosa petita.
0: I tant, i tant.
1: Xavier Bonet, gràcies per visitar-nos a Gent de Carrer.
0: A vosaltres per donar-me aquest espai, sobretot per donar espai a santboians i a la cultura.

hauríem de subestimar la ironia. La nostra convidada d'avui defensa que té un gran poder transformador. Potser per això li dona les gràcies al masclisme. Diu que l'ha obligat a ser una líder i a creure en els seus projectes quan la resta la intentava dissuadir. Avui a Off the Rec, Simona Levy.

0: Simona Levi, què tal, com estàs?
1: Molt bé, encantada que estiguis aquí.
0: Ens has acollit a casa teva,
1: sí?
0: De fet. El que passa que això ha sigut així perquè ens has explicat que t'havies fet mal
1: sí.
0: I que, per tant, ara mateix no podies sortir. Però, clar, una persona tan activa com ets tu, com ho porta això d'estar
1: no,
0: a casa més tranquil·la?
1: El mes de gener al llit. Tot el mes de gener al llit. Buah, aconsello moltíssim fer-se mal el 31 de desembre.
0: Perquè... Sí, serà com una tradició, això, ja?
1: Ja ho faré, sempre. Perquè, de veritat, amb tota la pluja i tot, 18 dies al llit sense bellugar-me. Genial, genial, ho he passat molt bé.
0: Que, a més, això no és una cosa que sigui gaire habitual a la teva vida, diguéssim.
1: No, per això, situació excepcional, fantàstica.
0: Clar, ara estem a Barcelona, justament des d'aquí, des de fora del balcó, es veu molta part de la ciutat.
1: Sí.
0: Tu vas arribar aquí als anys 90, com diries que t'ha acollit aquesta ciutat?
1: Uah, magnífic. És que, de veritat, una abraçada. He arribat i, uah! Sí, de veritat, és un lloc que... Jo he viatjat molt, he viscut en molts llocs, i és un lloc que, quan he arribat, m'he sentit d'aquí totalment. I, de fet, tinc una devoció a Barcelona que, si he de lluitar en una guerra d'aquesta, a l'estil Trump, per Barcelona ho faria, per cap altre lloc. Per Itàlia, per exemple, no ho faria, perquè Itàlia ja està perdut. O sigui, jo crec que ja he marxat d'Itàlia justament perquè no... No hi ha esperança, jo crec.
0: No hi havia res a fer allà, i aquí
1: no,
0: sí.
1: No, o sigui, no... És tot... Sí, els dolents guanyen tan sovint i tan sovint que no, que de veritat no tens... És un activisme depriment. I aquí, bueno, els dolents guanyen, sempre guanyen els dolents, però alguna vegada pots guanyar.
0: I l'activisme aquí a Barcelona com és?
1: Jo crec que justament m'agrada molt, també jo evidentment havia estudiat tota la tradició de lluita llibertària a Catalunya i tot això, i jo crec que encara queda a l'ADN de la ciutat, encara li queda aquest espírit, sí.
0: I això ho vas veure des del primer moment que vas arribar, com diem, als 90?
1: Sí, jo crec que sí, perquè... Jo crec que sí, perquè hi havia una... Jo no coneixia ningú, però, no sé, la ciutat m'inspirava la forma... No, és una forma... No, em vaig trobar amb persones obertes, però sense passar-se. O sigui, una cosa... Un entremig que ja m'agrada, no?
0: Una cosa,
1: o sigui,
0: molt catalana, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, clar. Després he vist que era característica pedigrí... però, sí, o sigui, una cosa de... Amb gent interessada, amb qui pots parlar, però no tancada, però tampoc exagerada. O sigui, amb cosa que, gent que fa coses, no? O sigui, que això de que els catalans fan coses és veritat. I doncs a mi m'agrada, perquè a mi també m'agrada fer coses i m'he trobat.
0: Clar, deies que et senties plenament de la ciutat pràcticament des de que
1: sí.
0: Vas arribar, no? Aquesta sensació, i que aquí la gent feia moltes coses... I que tu també, i això també es va comprovar perquè al cap de 4 anys
1: sí, sí.
0: Vas posar en funcionament la sala Conserves.
1: Sí.
0: Explica'ns què és aquesta sala.
1: Oh, perquè jo venia de... O sigui, jo, la meva formació és com a directora de teatre. Jo sempre he fet activisme, però la meva formació professional és a França com a directora de teatre, com a actriu i com a directora de teatre. Després allò d'actriu ho he deixat, encara que he viscut fent d'actriu molt de temps a Europa durant... molt de temps, i doncs jo venia per trobar una casa, també, però també un lloc per muntar la meva pròpia companyia, i bueno, aquí era el moment de la fura, del ultraboom de la fura, i doncs tothom aquí feia la fura, no? Molt. També en l'ambient independent tothom estirava el terra i com jo venia d'una altra cosa, jo he fet també coses amb metal, però jo venia més, com venia de França, etc. O sigui, jo crec que vaig poder aportar alguna cosa diferent, i doncs vaig obrir aquest lloc, que era casa meva, però tenia una sala gran al Raval, al carrer Sant Pau, al costat de Robadors, i vaig començar a convidar gent, o sigui, a deixar l'espai a més gent, i així vam començar a obrir aquest lloc que era casa meva, però també va ser un espai de l'underground teatral durant un munt d'anys, 15 anys, una cosa així. Era com una sala mitja il·legal, però integrada. Ja, en aquella època hi havia moltíssimes sales diguéssim, il·legal, o sigui, no legalitzada, però que era casa meva i jo obria casa meva, diguéssim, encara que hi havia una sala molt gran i que havien 60 persones i després s'ha anat legalitzant i res, va ser una experiència també molt bonica de crear com a gent autònoma, autogestió i coses. Després el meu primer espectacle aquí va tenir molt d'èxit, va tenir premis i també a les primeres es deia Comic Comer i donàvem sopar i espectacle a la vegada amb gent, amb altra gent. També això em va permetre integrar-me, intercanviar amb la gent local i portar gent de fora que aquí no es coneixia.
0: Hi ha una manera també d'aconseguir que passin coses culturalment fora dels grans circuits també teatrals, no?
1: Sí, exacte. I llavors era més acceptat, i venia moltíssima gent a la sala de conserva, i vam ser ràpidament part de l'ambient teatral cultural de la ciutat.
0: Quin tipus de teatre es feia llavors des d'aquest tipus d'espais?
1: Jo feia teatre físic, més jo em vaig formar a l'Escola Lecoq, que per mi era un filòsof, més que, però de fet era teatre gestual, bastant compromès, perquè ell, justament, jo he après moltes coses també d'activisme d'ell, no? Com integrar, treballar amb el que tens, no hi havia... Era una escola... les coses que jo em porto d'ell sempre és que... no hi havia cap esnobisme, no? Per exemple, nosaltres ensejàvem tots en la mateixa habitació. No hi havia això de m'he de concentrar, no vull soroll. O sigui, era en qualsevol condicions has de poder treballar, ets un privilegiat, per la qual cosa no et queixis, tira milla, fes el que has de fer, treballa amb el que hi hagi, i això jo sempre m'han portat això al teatre, però també a la vida. I també una altra cosa que aportava era acceptar sempre, no? Si el company et proposa una cosa, no diguis no, és que això no ho tenia prevista. O sigui, integra tot el que hi hagi, no? Tot el que tens, tu ho has d'integrar i transformar en la direcció que tu vulguis. Per alguna cosa, nosaltres fèiem teatre més gestual. Vam fer ahir l'espectacle Feminex Màquina, que era un espectacle... Jo sempre he treballat humor, humor, però diguéssim, no slapstick, sinó humor, bueno, una mica provocador i etcètera. I vam fer Feminex Màquina, en què hi havia molt poc text. Vam fer No un laborarem mai, que era contra el treball i contra el maltractament de les dones, i sempre amb coses visuals. Però, per exemple, hi ha gent, per exemple, la Marta Galán, que feia texta, encara que molt personal, etcètera, va crear-se la seva companyia, la va crear en aquest lloc. O sigui, era una barreja... i de qualsevol cosa que jo considerava de qualitat i que estigués treballant i experimentant. El Nico Baixa ha ensajat molt de temps l'espectacle seu de les mans a la nostra sala. O sigui, era un espai per gent que jo considerava que estava fent una bona feina i que necessitava un lloc per treballar. Llavors no hi havia tants llocs per poder treballar així, que tens la clau i entres i fas el que vols.
0: I per què creus que vas trobar en aquesta ironia o aquest humor la teva forma també d'efectivisme?
1: No, jo crec que sempre ja em ve de família, i l'humor per nosaltres és molt important, per la qual cosa jo sempre he treballat així i després a la meva formació també l'he portat a l'activisme, i com faig un activisme sempre que amb acció, i en l'acció sempre intento arribar també... O sigui, jo crec que la meva formació de teatre ja ve... de l'activisme. O sigui, jo vaig començar a ser activista molt petita i després la meva mare feia espectacles per nens amb ninots per explicar-li el capitalisme als nens, anticapitalista, i doncs jo, o sigui, l'activisme sempre va ser part del... O sigui, per mi era una cosa òbvia de la vida meva. O sigui, mai vaig discutir que les coses que feia era sempre per intentar canviar el món. I la ironia em ve també de família, i per la qual cosa jo crec que tot això va ser natural, no? Jo crec que s'explica, que empodera més el... O sigui, Spinoza deia que Spinoza, que era un filòsof que va tenir una vida terrible perquè era hebreu, va ser expulsat per els hebreus, però tampoc era cristià, per la qual cosa va ser una persona pària tota la seva vida, ell defensava que el sistema vol que tinguem passions tristes per controlar-nos, perquè siguem com a víctimes sempre fràgils i que hem de treballar les passions alegres. I jo penso que empodera molt més transmetre alegria fins i tot quan hi ha problemes que no només queixar-nos.
0: I riure't de tu mateixa?
1: I riure't d'un mateix sempre també, sí. Això és important.
0: Per què pot servir, per exemple, riure'ns de nosaltres mateixos?
1: Bueno, jo em ric de mi mateixa, però també em prenc seriosament. Jo crec que les dones hem d'aprendre també... O sigui, les dones hem d'aprendre també a prendre'ns seriosament. Jo sempre dic que per les dones la mitopoiesis ben entesa comença per una mateixa. O sigui, com ningú et diu, uah, genial, el que has fet tu és únic i és genial, però a vegades em fas d'aquestes coses i ningú t'ho dius, has de saber-ho dir tu a tu mateixa, no? Perquè si no sempre tothom està... jo crec que el sistema en general no ens deixa, no és molt elegant, no és molt... no empodera gaire les persones, homes i dones, i a tothom, No és fàcil trobar reconeixement en general, però les dones encara més perquè a més ens ho fem a nosaltres mateixes, no? Tenim una educació de pensar que no estem al nivell, etc. Per la qual cosa. Està molt bé o sigui, primer jo m'he hagut d'empoderar i després ara puc més riure dels meus defectes i alleugerar tot això. Però és important tenir primer una solidesa, no? abans de riure massa d'un mateix.
0: Ara parlaves de com t'havies empoderat i en una entrevista fet de fa no massa vas fer una frase que suposo que tenia part d'ironia, però que també explica moltes coses, que és que tu el masclisme t'havia servit de molt,
1: sí.
0: Diguéssim. No sé si pots explicar també a què et refereixes amb això.
1: Sí, no, això és fonamental, perquè quan jo tinc una certa capacitat de lideratge, per la qual cosa vaig inventar molts dispositius ciutadans i els vaig liderar amb dificultat, amb gent que no em volia deixar liderar, però el que sí... O sigui, jo vaig anunciar a la plaça Catalunya davant de 3.000 persones un dia i 3.000 persones un altre dia l'any després del 15M, amb tota la plaça omplerta de gent, que havíem començat un dispositiu ciutadà per portar a la presó Rodrigo Rato i tota la gent al seu voltant, i com jo era una dona, ningú ens va prendre seriosament, perquè, bueno, sí, aquesta senyora que vol, bueno, aquesta noieta que vol portar a la presó Rodrigo Rato. I doncs ens va permetre treballar under the radar molt més que si hagués sigut un home, que, no? I vam poder treballar en moltes coses, que veig que jo faig coses bastant contundent, que provoquen canvis bastant importants a la societat, i però jo veig que ningú em pren seriosament. I això, però, com hi estic acostumada, jo tinc també tenia una regla que si el meu novi em deia que el que estic fent... No? Si arribes a casa diu, mira, estic fent això, i el novi et diu, no, això és una tonteria, no, déjalo, no.
0: Anem bé, no?
1: Anem bé. I això és una regla que tinc a mi mateixa des de superpetita, o sigui, des dels primers novis que tenia. O sigui, que crec que és una cosa que és important que no ens deixem... O sigui, que tenim molt clar que no et fan cas, no et prenen seriosament, i això és frustrant, perquè és frustrant, però té també un aspecte que si vas seriosament i avances i vols fer coses innovadores, que normalment les coses innovadores tothom es queixa, etc. O sigui, és problemàtic fer coses innovadores, a una dona et deixen fer més perquè, total, no? I quan et volen frenar ja ho has fet. I doncs jo convido a les dones o en general a la gent que socialment no és presa seriosament, que ho aprofiti, almenys, ja que és frustrant, almenys el podem aprofitar per fer coses que ningú s'atreveix a fer.
0: Clar, però has de tenir també com molta convicció per
1: sí.
0: Quan tothom et diu que això que estàs fent que tu segueixis has de tenir molta convicció. En el teu cas, d'on ve aquesta convicció?
1: Bueno, la veritat és que potser és per l'educació, perquè bueno, jo vaig ser educada per als meus pares, que en realitat després m'he adonat que tenia més por de la que realment m'han transmès de petita. Però jo, clar, jo vaig néixer al 66, els meus pares van fer el 68, i clar, doncs, a mi m'han educat amb Che Guevara, amb, no, i els meus models, o amb els Viet Cong que guanyaven el... sí, les meves històries de petita que m'explicaven, per exemple, m'explicaven una història de petita que havien... ells li deien la veu, i era com els Viet Cong guanyaven, amb poques eines guanyaven els grans Estats Units. I clar, aquesta és la meva educació, que és... endavant... I
0: que David pot guanyar Goliat, diguéssim.
1: Sí, no? Que David pot guanyar Goliat, i després jo era molt bona estudiant, per la qual cosa de petita era com un exemple, i era bona estudiant, però no era... O sigui, era bona estudiant perquè sempre m'ha interessat estudiar, m'agradava estudiar. I doncs jo crec que ja ha arribat el moment que ja els meus pares han començat a dir ui, cuidado, perill, no? Que en realitat era una formació que després quan no hi eren tant com... Era més idealista, no? Quan jo he començat a fer-ho ja era menys. El missatge va canviar, però quan vaig començar a ser adolescent i que encara que l'entorn ja no era tan empoderant, se m'ha quedat. I crec que justament és allà, no?, on he començat a veure, i estic molt convençuda d'aquesta cosa, i tothom m'està dient que no la faci, no? I que vaig provar a fer-la. Jo recordo que a l'escola de Lecoq, que aquest gran mestre i filòsof que tenia, m'havia dit que hi havia una cosa d'una improvisació que no l'havia de fer. I, a més, en el grup de treball... era un grup de treball que teníem, era molt difícil, i un noi em va agredir, em va trencar un dit perquè el contradeia, no? I doncs en tot aquest àmbit negatiu, que és molt controlat perquè estem a l'escola de teatre, o sigui, vull dir, res de perillós, però jo vaig sortir a fer l'examen davant de tot el públic, etc., fent el que el professor m'havia dit de no fer, i amb un dit trencat i tot això, i ho vaig fer igualment. I ell va dir davant de tot el món, m'he equivocat, perquè va ser un número que va agradar molt al públic, i ell va dir, m'he equivocat, tenia raó l'alumne. No? I això, per exemple, a mi se m'ha quedat... O sigui, aquesta... Si estic molt convençuda, encara que el meu adorat maestre em digui que no, ho faig, i després ell, que era un geni, per la qual cosa podia reconèixer els errors, m'ho ha acceptat, això, per exemple, jo el porto al meu cor tota la vida, i són aquests motors, que aquestes satisfaccions que et confirmen que si vols fer una cosa i estàs segura i has comprovat que s'ha de fer, l'has de fer.
0: I hi ha molta gent també que diu que això que expliques, no?, aquesta convicció, com aquest foc, també és com molt habitual quan som joves, però també hi ha molta gent que explica que segons es va fent gran, com ara explicaves dels teus pares, que cada vegada té com més percepció del risc que hi ha com cap enfora, però em fa la sensació que no has passat per aquest procés.
1: Bueno, però jo crec... jo suposo, jo no tinc fills ni he volgut tenir mai, però suposo, sí, que tu tens una noia de 18 anys que comences a dir, o de 16, que comença a sortir sola als anys 80, com era jo, echar pa'lante. O sigui, jo suposo que, els meus pares... O sigui, jo estaria terroritzada, no dormiria la nit de cap manera. O sigui, jo crec que es retirava una mica perquè... Però després m'han deixat fer sempre el que volia, no? Però jo no tinc intenció de... O sigui, jo sóc molt prudent, Sóc poruca, en realitat. No sóc gens kamikaze. Però analitzo bé tota la circumstància i si una cosa s'ha de fer... I jo crec que també venc d'una família... O sigui, jo crec que la meva família o el meu entorn sempre s'innoven. O sigui, jo tinc una família en la qual l'acostum de tenir el sistema en contra és bastant part de la història familiar, no? Per la qual cosa, estem acostumats que si fas una cosa nova, si fas una cosa que no està en el marc, fins i tot només a nivell de pensament, no? Per exemple, en aquest moment, no? Per exemple, nosaltres som una de les molt poca organització de drets digitals que no estem d'acord en dir que l'internet és tan perillós i, no? I ho hem dit des del començament, quan encara no ho deia ningú, o sigui, i tothom t'ataca, i, o sigui, aquest costum que el sistema no accepta que tu diguis una cosa diferent, ens ve em ve molt de família i crec que ho continuaré fent. Si, de fet, el que més m'agrada, o sigui, jo em considero com més una inventora, o sigui, el que més m'agrada és, a veure, tothom està dient això, tothom estem fent això i no està funcionant. Per la qual cosa, hem d'inventar una cosa diferent. I a mi m'agrada, no per donar la contrària, perquè em sento com una inventora, però inventora d'això dels alambics, o sigui, de experimentem si això socialment no està funcionant i ens porta molt dolor, inventem una altra manera, o sigui, agafem tots aquests ingredients i girem-los i donem... I, clar, surt una cosa nova que, no, que és contrària al que es pensa i normalment és poc acceptat. I és com... Però jo disfruto tant, gaudeixo tant del moment d'inventar que jo no podria renunciar a això, a aquest moment, no?
0: Com que et surt de dins, això.
1: Sí, sí. Mm.
0: Clar, i en el fet de que no s'accepti, creus que també hi ha una sensació de dir, ostres, a veure, no et posis tampoc en el meu territori, no? T'ha passat com aquesta sensació una mica que hi hagi gent que, com també toques moltes branques diferents, que et digui, escolta, qui sé d'això sóc jo, per tant, no m'expliquis la meva feina.
1: Jo crec que hi ha molta, sobretot, una diferència de dalt cap a baix. O sigui, crec que hi ha una diferència de dalt cap a baix en el sentit que... bueno, jo crec que ho estem veient també en aquests dies, jo no sé si voleu entrar en això, però en aquests dies ho estem veient amb els... O sigui, jo noto que els iguals, o els iguals... jo noto que hi ha una capa en la nostra societat de gent que té una autoritat que en realitat la té perquè per una jerarquia, no perquè tingui una autoritat real. De, no? I quan es diu, ui, com és que et creus la ChatGPT? Ja, però com és que et creus, jo què sé, l'advocat que t'ha dit això i t'ha posat, després has tingut un problema seriós perquè, no? O sigui, hi ha unes autoritats que no ho són per la seva real capacitat i doncs aquestes autoritats sempre són les que més no volen que la societat civil pensi i des de l'experiència, perquè, clar, el que fem la societat civil és que ens passa una cosa, l'autoritat se'n diu que s'ha de fer així i no funciona, no? Per exemple, a Rodalies, o sigui, hem d'aguantar i resulta que hi havia problemes, però han d'haver d'anar-hi els usuaris i els treballadors abans que l'autoritat que en teoria s'havia d'ocupar d'això, no? I doncs jo crec que aquesta exclusió de la societat civil, que és una de les coses per la qual lluito, o sigui, quan les autoritats que han acaparat el poder entenguin que ells haurien de ser servents i no prepotents, no?, per sobre de la gent i que hagi d'incloure aquestes propostes, jo crec que tindríem una democràcia millor. Per la qual cosa, contestant a la teva pregunta, aquí és... Jo crec que les persones intel·ligents o la moltíssima gent intel·ligent i amb molt coneixement amb qui jo m'he trobat, els intel·ligents no tenen cap problema en escoltar, no? Jo crec que tota persona que sabem el que fem, podem escoltar, podem corregir, podem dir, hosti, no ho havia pensat. Són els arrogants que viuen de la seva arrogància els que no suporten escoltar els altres, encara que no tinguin els papers necessaris.
0: I en el fet de corregir o demanar disculpes, ho explicaves abans amb el teu professor, que també hi ha molta saviesa en això, no?
1: Molta. Mm. És que jo crec que... o sigui, a mi també m'encanta, no? Si hi ha una persona intel·ligent que em diu, mira, això que estàs defensant... O sigui, jo integro moltíssim perquè em sembla meravellós, no? I, ostres, això no ho havia pensat. mentre que vivim en un sistema que justament viu més d'aquesta jerarquia artificial imposada, no? En molts anys de generar jerarquies, que no en un sistema realment democràtic. I doncs aquesta és una de les coses que hem de treballar.
0: I en un moment també de molta trinxera política, no?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Sembla que no hi ha un terme mig, que ets d'una banda o de l'altra.
1: O és de l'altra, i a més, o sigui, parlem... O sigui, no hi ha fets. Hi ha... O sigui, jo quan era més petita, la política era igual de trinxera, etc. Però hi havia fets, hi havia acció, es feien coses. Mentre que ara es parla molt, però els fets no són gaire destacables, no? I no sé, és tot molt anquilosat. I jo no faig mai això de dir quan era millor abans. No era millor abans. Hi havia coses pitjors. O sigui, tot és diferent i no crec que... tot és diferent. Però en aquest aspecte, ara la política es pot basar només en paraula i no passa res, no? I ens hem escorat molt cap a... Més, la paraula és més important que els fets, i això és un problema.
0: Això t'ha fet com allunyar-te una mica de la realitat política, diries?
1: Ai, no, jo estic preparant... Jo al març surto amb la... Fem març o abril o aviat, hem de tornar a fer la revolució, re-evolució, perquè el que està succeint ho hem de parar, ens anem cap a un món molt trist, i jo sóc de les passions alegres, la gent ha de tenir diners per viure, no? I totes les receptes són completament ideològiques, no tenen cap lògica per una banda, per un bàndol i per l'altre. I necessitem urgentment lògica i felicitat urgent. I és possible, perquè hi ha mitjans, en realitat hi ha abundància, i és absurd que estem patint tots tant, sent que no és necessari, realment no és necessari. Jo parlo de la nostra àrea geogràfica privilegiada, no? O sigui, aquí és absurd que ho passem tots tan malament.
0: Clar, però una figura com la teva, que com dius, penses més en fets que no tant en discurs, com convius en aquest moment, com dèiem, de tanta trinxera, no? En el que
1: sí.
0: Hi ha tant de discurs i que és o cap una banda o cap a l'altra.
1: I potser en això... Jo crec que tothom podem ser intel·ligent, però la saviesa és després del 55. Bueno, més o menys. que no és envellir, sinó és que de cop i volta, com has fet tantes batalles, dius, un moment, per exemple, en això que t'estic dient, jo tinc clar com hem de solucionar el problema. El que més sé que em costarà, abans sortia, no? Deia, mira, tinc la solució, anem, fem això, no? I ara tinc en compte o sigui, el que rebrem hòsties de tots els bàndols, no? Per la qual cosa, afegeixo a l'organització del pla les hòsties que abans no les tenia en compte. I en això jo no crec que és envellit o ser més poruca, no? Jo crec que sóc més sàvia, i doncs una gran part del pla que estem dissenyant és també per contestar les hòsties que rebrem dels amics. Normalment les hòsties dels enemics les tens en compte. Els dels amics fan més mal.
0: I com se soluciona això?
1: No puc dir-te tot, perquè serà una sorpresa, no? Però és això que t'estava dient, que jo crec que, primer, que hi ha aquesta gran separació entre un poder que gesticula molt i amb qui... En qui hi ha un poder que està tan desfasat respecte a les necessitats i és tan lent respecte a les solucions que s'ha de reformar completament. Jo no sóc per nada per la recepta això d'eliminem l'Estat, no? la recepta ultraliberal neo tipus Trump, eliminem l'Estat, però és cert que l'hem de reformular perquè no funciona. O sigui, no necessitem 50 morts per revisar els trens i les rodalies i tot això. I després hem de revisar la part dels diners. Estan molt mal distribuïts i podríem tots viure dignament, fins i tot ser ricos, podrien continuar a ser ricos, sin ser ric d'una manera demencial, o sigui, més del que poden gestionar. I crec que estan patint unes classes socials que podrien no patir en la nostra àrea geogràfica, incloent ja no només persones més marginades, sinó també classe mitjana, o sigui, jo crec que no cal que patim tant. I doncs això també s'ha de reformar. I com, malauradament, el poder no intent de conversa per aquesta polarització i perquè cadascú està defensant, en realitat els partits polítics són empreses privades que han de mantenir un pressupost. Són empreses privades, literalment. Encara, o sigui, jo no ho dic com una crítica, és literalment el que són, per la qual cosa això s'ha de reformar, perquè està molt bé que existeixin com a empresa privada, però si han de donar, menjar a tanta gent, funcionen al voltant de necessitat que no són les de fer política. Per la qual cosa, això ho hem d'arreglar, i malauradament, com només les coses s'entenen a hòsties, perquè jo porto molts anys d'activisme i mai he entès, perquè quan tu vas a un polític... Bueno, primer de tot, una cosa molt important. Jo em baso en la llei de Sturgeon. La llei de Sturgeon diu que el 90% de tot és merda, és junk, és basura, però això vol dir que el 10% està bé. I això succeeix en tots els àmbits, des de la política a la feina. O sigui, el 90% és una porqueria, però hi ha un 10% que està bé. Per la qual cosa, jo dic, hi ha un 10% també de polític que ho fan bé. Però que sempre m'ha sorprès com a activista que tu vas a parlar amb algú responsable d'això i si no trobes algú que és part d'aquest 10%, la majoria, el 90% de vegada, et trobes algú a qui li expliques una cosa que és evident, que és, no, com això que estem veient de Rodalia, que és evident, que si tu, que a més és en línia del que ell està defensant en paraules, amb les paraules, i que tu tens una solució que, a més, està comprovada, etc, que en compte de dir-te que interessant m'ho miro, digui no, perquè no, bueno, que sigui sempre un no, i que et diuen que sí només si li fas un xantatge polític, no? Li dius, ah, doncs et faré això durant la campanya electoral, o doncs sublevarem totes les mares i pares de Catalunya, o no? És una cosa que mai m'ha pogut explicar. I per què parlàvem d'això? Perquè dèiem què s'ha de fer, què s'ha de fer. I doncs, per poder fer el que s'ha de fer, s'ha també de pensar en instruments que obliguin a l'àmbit polític i institucional a fer-te cas. Per exemple, teníem un... No sé si heu vist, una de les últimes coses que vam fer és una multa de més d'un milió i mig a la Càmera de Comerç espanyola i a altres actors perquè gestionaven malament i venien institucions públiques, venien les dades dels autònoms. I això és evident i era, i hem hagut de passar, crec que han passat 4 anys i han hagut de rebre una multa d'un milió i mig perquè no l'ha volgut corregir. Això és el que vull dir, no? És que amb l'institució, malauradament, gairebé sempre has d'anar amb brutalitat i no amb parlant i explicant, aportant solucions.
0: Però és el context que hi ha, no?
1: Jo porto fent d'activista 40 anys i més i, malauradament, és la conclusió sàvia a la qual he arribat. Després tens la sort que quan passa això és una epifania, és una llei. Quan arribes a un polític que escolta, que treballa, que, o sigui, uah, això és una alegria increïble. O sigui, però, clar, és el 10%. Has d'encertar.
0: Clar, ara parlaves del tema de les dades, que també és un tema interessant. Vas publicar el 2024 també un llibre sobre digitalització democràtica en el que justament expliques tot això. I hi ha una cosa interessant de les que expliques que també doncs, feia referència ara d'alguna manera, que és que des de les empreses públiques tot el que té a veure amb les dades s'està deixant cada vegada més a les empreses privades, que això comporta també molts perills. No sé quins creus que són els perills que comporta.
1: Bueno, jo crec que ara amb Trump i Elon Musk hem vist que és molt perillós, fins i tot a l'administració. O sigui, Trump endolla i desendolla gent, Elon Musk, etc., endolla i desendolla gent, agafa agafa les dades de la gent per decidir si són, no són prou trumpistes, si són, si han ajudat algun país africà, si han ajudat algun immigrant. No? És evident que, i cada cop ja, jo crec que la població ja se n'havia donat amb la Covid, ara és encara més evident, i jo crec que els únics que no intenten un cop més a l'institució, perquè nosaltres hem començat aquest projecte el 2019, per la gent és evident el que estem defensant, perquè a més jo sempre aporto propostes, mai em queixo sense dir, sense aportar i haver estudiat, molt estudiat, una solució. Per la qual cosa nosaltres aportem solucions, hem fet un informe del... Aquest informe, de fet, era amb un polític que era David Sassoli. L'origen d'aquest llibre és un informe que un polític del 10%, com era David Sassoli, que li vam explicar abans de la Covid el problema de sobirania digital europea, i ell ens va dir, això és genial, ho hem de fer, i per fer-ho necessito un informe amb el qual passejar-me, parlar amb la von der Leyen, parlar amb tothom. I vam generar aquest informe de 200 pàgines i malauradament el va morir, per la qual cosa nosaltres l'hem passejat a la von der Leyen, etc., però no és el mateix. O sigui, ell era part del 10%. Ell no li importava, pensava que s'havia de defensar això i l'hagués fet. I ara estem veient just en aquest dia, o sigui, cada any des de llavors surt la Comissió Europea, els nostres polítics, dient hem de ser sobirans, etc. Però els petits canvis que nosaltres estem proposant, i estem proposant a més amb un pilot a la ciutat de Barcelona que funciona i o sigui, coses molt evidents que es poden fer en la quotidianitat i que és la seva responsabilitat, per exemple, a qui liciten la digitalització de les coses, perquè si continuen licitant-lo d'una certa manera, constantment estem perdent les dades, o sigui, qualsevol dada que es creu en l'administració acaben en mans que no són, que són fora de control, i és la capa de la política, un cop més, que no respon. Jo m'he passejat a moltíssim lloc, alguns responen, però després es bloqueja més a dalt. I és perquè, en aquest cas concret, és perquè no volen barallar-se amb Google i Microsoft, per exemple. Que nosaltres no estem dient de barallar-se amb ningú, saviesa també dels anys, no? No cal barallar-se amb ningú, cal...
0: Però és possible, per exemple, barallar-te amb Google?
1: No t'has de barallar amb Google, has d'escollir la teva batalla, però pots generar una alternativa supereficient que després, si la gent vol continuar amb Google, o sigui, si no tens alternativa, ni tan sol cal barallar-te amb Google, perquè no tens alternativa, però com tots els ingredients per crear una alternativa existeixen des d'abans de Google, i l'única cosa que pateixen és el fet que la institució no inverteix prou en aquests, inverteix més en Google que no en Google o en Microsoft, que no en aquesta altra solució, que són de software lliure, que per la qual cosa el codi se'l queda la institució i tota la població, i no se'l queda la inversió pública, no se'l queda en aquest gegant, que ja són tan rics que ja no els podem parar. O sigui, si tu continues donant menjar al gegant, evidentment, tu pots continuar a fer comunicats dient ai, no som sobirans, què problema. Però si tu li continues donant a menjar al gegant, evidentment, però si comences a donar a menjar, si no existeix res més, d'acord. Però com hi ha solució, s'hauria de començar a donar a menjar aquesta solució, perquè en compte d'un pilot en 10 escoletes petites a Barcelona, etc., doncs podem escalar, podem, i després la gent podrà escollir. És que ara no pot escollir.
0: I sobretot, que aquesta por que abans deies a tot el que envolta internet, que hi ha una mica aquesta sensació, potser ve d'aquí, no? D'aquesta sensació de no control. Vull dir, tothom tenim por a les coses que desconeixem o de les que sentim que no podem controlar.
1: Exactament. Mm. I per la qual cosa, la qüestió aquí no és prohibir TikTok, Instagram... O sigui, sí, és prohibir TikTok, Instagram... O sigui, és tenir alternativa, per la qual cosa tu pots continuar a fer el que estàs fent en l'Instagram, al TikTok, o a l'escola, o on sigui, però amb una alternativa en la qual les dades tu les pots controlar. O sigui, el que estem, o sigui, la qüestió és que no tenim ni tan sols els servidors sobirans. És a dir, les dades administratives no van en un servidor en el qual el responsable administratiu pugui entrar i veure què està passant en les dades. I això és absolutament evident. O sigui, ho pot entendre tothom, però la reacció, per això que tu dèiem de barallar-se amb Google, la reacció que reps normalment de l'institució és... Tu els veus pensar, eh? Quan parles amb ell, tu veus que diu ui, aquesta dona està demanant que Google, que a més em fa tota aquesta feina gratis i tot això, i que a més és superpotent i em pot putejar moltíssim, no estigui content. No, impossible. I doncs es contesten dient, no, és l'escola que decideix, no, són els ciutadans que fan el que volen. O sigui, és absurd. I per això que el problema és sempre els partits polítics. O sigui, els hem de reformar, perquè si no ens anem en el risc.
0: Clar, i també el fet de que la institució pública no gestioni algunes coses i que delegui empreses privades també fa que tingui menys responsabilitat o menys sensació de responsabilitat
1: totalment,
0: de cara a la ciutadania.
1: Totalment, perquè quan va caure Microsoft, en un moment donat, o Google, no recordo, que va caure tot, tothom me'n trucava dient, mira, això comprova el que tu dius. I jo dic, no, comprova el contrari, perquè el responsable avui se'n va a dormir dient, buh, problema de Microsoft. I si fos ell, clar, però és el mateix que ens passa amb els hospitals, o sigui, jo entenc que no pot ser tot públic, però el tipus d'intervenció privada ha de ser una intervenció privada amb total sobirania, o sigui, que tu puguis entrar... O sigui, jo sempre faig aquest exemple. Quan estudiem a l'escola, ens diuen, hi havia un rei que era un rei il·luminat, particularment savi, que tenia Leonardo da Vinci, a la seva cort tenia... I aquest era l'exemple d'un governant il·luminat, no? Gent que té tot el científic de l'època, els pintors de l'època més important.
0: O sigui, no? Estava rodejat dels millors.
1: Dels millors i, a més, de les coses més d'innovació, no? Que si era Leonardo, doncs que convidava Leonardo, no convidava... I nosaltres, a la nostra institució, no hi ha ni un informàtic que sàpiga... O sigui, nosaltres, a diferència d'altres països com a França, on hi ha informàtics a la institució, o sigui, com a part de la plantilla de la institució, aquí externalitzem tot. Per la qual cosa, si ningú tenim internament que pugui verificar, o molt pocs, no dic ningú per consolidar la meva... Però vull dir, no tenim la costum de verificar coses, per exemple, el codi que ens venen internament. També perquè, com comprem només codi propietari, no hi ha res a verificar, perquè no ens el donen. No? Però no tenim ni tan sols la capacitat de saber quina porqueria estem comprant, per la qual cosa tothom té l'experiència de com funcionen les eines institucionals, no? La factura digital i tot això. I això és absurd, perquè bastaria tenir un codi obert de manera que la gent el pugui corregir, modificar, i que si aquesta empresa no ens agrada perquè fa un codi que és una porqueria, doncs en contractes un altre sense haver de començar el codi de zero i sense saber quin codi és, què fa i com executa, què passa amb les dades i tot això. Tot això és evident, però els polítics no són estúpids, alguns, però són porucs i sobretot són la institució, perquè dintre de la institució estan els polítics, els polítics es deuen a la seva empresa privada, que és el seu partit. No es deuen a la política de la governança social. I això ho hem de canviar, perquè, evidentment, no volen que el seu partit tingui problema amb Google i Microsoft. No? I això, jo, sí, o sigui, jo ho entenc, com a empresa ho pots entendre, però, clar, nosaltres, en teoria, les votem no perquè gestionin la seva empresa, sinó perquè gestionin la cosa comú. Per la qual cosa hi ha alguna cosa que hem de reformar aquí.
0: Clar, però aquí moltes vegades també quan se'ls pregunta això, no? Per què, si tens un càrrec de poder i has promès això, per què fas això altre, no? O per què no acabes de fer tot el que realment has promès? I normalment la resposta és perquè he fet fins on he pogut.
1: Sí, sí. Això és fet fins quina, on he pogut. Però
0: quina
1: jo,
0: és aquesta barrera, llavors?
1: Jo no ho puc dir perquè si no tindria problemes legals, però ho haurem de dir. O sigui, és cert que l'administració té uns mecanismes demencials per la qual cosa... No entro en detalls, encara que sé els detalls, però no ho puc dir explícitament sense el meu advocat, però hi ha un mecanisme, no, d'interns, de control, que fan que la cosa millor per no tenir riscos és no fer res, evidentment, no? Fins i tot jo, la institució una vegada ha hagut de signar un contracte que es basava en la llei de protecció de dades, però la d'abans. Tant era així que no havien canviat els contractes perquè no bellugués res, o sigui, no s'havien donat que es basaven en llei que ja no existien, però és la inèrcia d'aquest contracte que sempre ha funcionat i continuem amb aquest i no canviem ni una coma. I doncs, sí, però, ok, això està malament, però si el que guanya en les eleccions quan entren no és el primer que es reformen? Qui ho ha de reformar, això? Si no són ells, qui ho ha de reformar? Per la qual cosa, a mi aquesta excusa no em serveix, perquè jo, a més, he vist... Hi ha coses que... Per exemple, la primera vegada que van fer la bústia anònima per denunciar corrupció, és la primera bústia pionera que existeix a nivell d'estat espanyol, que la van fer a l'Ajuntament de Barcelona el 2017, i el primer informe de seguretat de l'Ajuntament va ser que això no es podia fer perquè fèiem utilitzar l'anonimat amb eina d'anonimització per garantir que qui denunciés no tingués represàlies i que això només era per terroristes, per pedòfils, i que no es podia fer. Jo aquest informe el guardo sempre perquè era còmic. A més, parlaven com si fóssim nens, no nosaltres, la pròpia institució. I clar, si no trobes, en aquest cas l'havíem trobat, una persona d'aquest 10% que diu que accepta això i no el posa en... No? Perquè el seu expert li diu que no, això és perillós. I doncs el polític diu, no, és que no ho puc fer perquè m'han dit que és perillós. Si no és en aquest moment que el polític impugna i diu, bueno, això s'ha de resoldre, no? O sigui, això s'ha de poder fer. I, de fet, ara l'anonimat és obligatori des del 2020. Nosaltres la vam fer el 2017 impugnant la directriu institucional i la vam aconseguir, i ara és obligatori per llei, el que nosaltres vam aconseguir el 2007. Però és en aquest moment que només aquest 10% té el coratge d'internament dir, no accepto aquest informe, treballem-ho, o sigui, mirem, verifiquem primer si el que tu m'estàs dient és cert, i mira, resulta que no ho era. No? O sigui, i per la qual cosa, jo sé, perquè sóc activista des de fa molt temps i he vist aquest procediment, jo sé que acceptar això internament és la seva única responsabilitat. No té per què ser així. Ara bé, de tot el que volen fer els bons, el de 10%, és veritat que no ho poden fer tot, perquè aquesta és una cosa petita i n'hi ha 100 així. Però que poden fer més, segur.
0: I en el teu cas, com has conviscut amb aquestes barreres que segur que també se t'han volgut posar?
1: Bueno, per mi és part de l'experiment científic, no? Jo tinc també guardades tota una sèrie de conversa amb la institució que, com jo no em trago això, o sigui, a mi hi ve un informe que no et dona explicació i només diu no, perquè això ho fan els pedòfils sense cap explicació, jo com no tinc

0: O sigui, per mi és part de l'experiment i a tots aquests bloquejos és part, perquè si no el pren així no pots avançar. O sigui, has d'aprendre a dir, ok, obstacle imprevist. Bueno, l'obstacle del bloqueig institucional sempre està previst, per la qual cosa és part, diguéssim, de com es desmunten tota aquesta escola. Però en aquest moment d'urgència, polarització extrema i tal, jo crec que hem de retallar amb paciència i començar a exigir amb molta força, pleitejant i barallant fort, perquè si no la gent es fa fatxa amb raó. O sigui, si, saps, és com fer-se punky al meu temps, no? O sigui, si tu ves un sistema que no et respon, que necessita morts per fer una cosa que li toca fer, te tires al monte, no? I doncs aquest viratge, hi ha molta gent que sí que es fatxa, però la gent també es fa fatxa de ràbia, no? I jo crec, per mi, per parar aquest viratge hacia el trumpisme i aquest extremisme demencial, és donar una bona vida a la gent i fer política de veritat. No és acusant-los de ser fatxes. Són el que poden fer, havent de treballar 14 hores al dia i tornant a casa rabiosos, i si un veu i diu que hem de massacrar el del costat, diran que sí. I és urgent que corregim aquesta situació.
1: Clar, el problema és que, per tu deies, no? Perquè aquestes persones deixin de ser fatxes en aquest cas, o de votar com a mínim partits d'extrema dreta, el que s'ha de fer és que la gent visqui bé. Però clar, fins que això arribi hi ha d'haver-hi un procés previ, perquè ja sigui aquest procés previ ha d'haver-hi un suport de la gent, perquè si no, no pot sorgir aquesta contraproposta que tu deies. Com es fa per canalitzar aquest odi que ara mateix va cap a l'extrema dreta perquè vagi cap a altres propostes que sí puguin ser més constructives?
0: Bueno, jo espero que el que nosaltres proposarem, però nosaltres no fem un partit, però jo crec que el que estem dissenyant, perquè ho estem dissenyant amb gent de dintre i de fora de la institució, parlant amb tothom, per testeig i error, estem dissenyant una mica una proposta d'un viratge molt lògica. O sigui, jo, tot el que estem dient és lògic. I, a més, jo crec que això de la complexitat de la política són bajanades. Vull dir, hi ha coses... O sigui, si ells, els nostres polítics, ho poden fer, ho pot fer tothom. O sigui, quan hi ha moltes solucions... O sigui, jo crec que tothom que estem fent cosa ens adonem. Quan tu fas una cosa, tu veus el problema i veus també algunes solucions, per la qual cosa hi ha coses que es poden fer bastant ràpidament. L'únic que el que falta és generar una pressió social suficientment fort per obligar-los a que sigui així. I espero que no... O sigui, ara la famosa reforma de Rodalies que havia de succeir, succeeix amb morts, i hem de trobar maneres de pressionar i organitzar-nos per aconseguir-ho. I és l'únic que podem fer.
1: Però com l'interpel·les, aquest que dius, que treballa 14 hores, que arriba a casa i després doncs, hi ha una sèrie de condicionants que té al voltant que el fan acabar votant a Vox. Com l'interpel·les, aquesta persona?
0: Bueno, jo crec que donant solucions que són lògiques. I algunes, per exemple, jo sempre dic de l'enemic o del contrincant, l'únic que m'interessa és on té raó. En compte, no? Tothom que està, feixista, ha dit això, Déu meu. Continuar barallant sobre el que ja no estàs d'acord és inútil, però hi ha algunes coses que diuen els faixes que tenen raó.
1: Com quines?
0: Home, que estem pagant... que estem pagant... per mi, la distribució fiscal, jo no dic que s'han de retallar impostos, però jo dic que els diners s'estan buscant, no s'estan buscant on realment són, no? I doncs això els fatxa no diuen això.
1: Clar, ells diuen que no hi hagi, o sigui, que hi hagi uns impostos molt més baixos, sí, i que no hi hagi estructura d'estat.
0: Sí, exacte. Però jo sí que crec que hi ha una classe mitjana i una classe treballadora que està pagant molt més impostos del que... O sigui, és semblant a l'esclavatge. Ells utilitzen la paraula esclavatge. I jo hi estic d'acord. Penso que la gent, fins que no arriba a un llindar de viure bé, o sigui, poder somriure, una cosa...

0: cosa normal, no, no dic estalviar, eh? Dic viure bé, no se l'hauria de molestar amb impostos. I això no vol dir que no contribueixen, això vol dir que si no arribes a un llindar és que no pots contribuir. Quan passis del llindar, molt bé. I aquests dinerots que li treus, és veritat que la pobra gent és més, per la qual cosa, dinerot a dinerot, em vaig fer, però hi ha uns dinerons, hi ha un dinerons que un cop més no ens atrevim a tocar, el mateix discurs que fèiem amb el Google i Microsoft, hi ha un dinerons que em sap greu, s'han de tocar, s'han de tocar.
1: El tema és que aquests diners estan a les institucions, també, o sigui, en el sentit dels responsables d'aquests diners, d'alguna manera.
0: Sí, sí, però o sigui, si no comencem a demanar diners als rics, de veritat, que fugiran. Bueno, però no ho sé, eh? Però potser fugen els rics. Nosaltres aquí, a Espanya, no sé, a Catalunya, en tenim d'ultramilionari 33. Crec que aquest any han passat a ser 40. Jo crec que és millor una classe treballadora i mitjana que pugui invertir, comprar alguna cosa, algun autònom que pugui tenir un altre treballador, que ell també es farà després autònom. O sigui, que si aquesta font de treball que el tenim un cop més amb uns poc, monopolitzat per uns poc, igual que a les nostres dades, les comencem a distribuir i que podem repartir-nos més la distribució de la riquesa entre tots, encara que fuig un parell o dos de ricachones, no ho sé si és un... Tot això el traurem amb dades, eh? O sigui, ho expliquem bé, hi ha altres països on es fa, fins i tot hi ha països en què els ricachones fan manis demanant que puguin pagar més impostos. O sigui, hi ha molta gent que estava llogant i nosaltres estem intentant de recopilar una solució, però tornant a això, no? Per la qual cosa, jo crec que el més interessant d'escoltar el discurs dels feixistes o dels populistes és on tenen raó, que és on la gent diu, hosti, aquest senyor, jo arribo, no arribo a final de mes i he de pagar, no sé, 400 euros o 200 euros o 100 euros de renta a l'any i no arribo i tot això, jo crec que no, que és això on hem d'escoltar. O sigui, la gent va amb aquesta gent per motius. Els motius s'han de prendre seriosament. Que després que la recepta d'aquesta gent van en contra d'això de tenir hospitals públics, i jo sóc per la pública, eh? Hospitals públics, sanitat pública, no? Que això justament...
1: I que va en contra dels drets humans.
0: Va en contra dels drets humans, però ja només amb el tema dels diners, no? O sigui, que després la seva recepta és campi qui pugui, no hi ha impostos, però això vol dir que també els pobres ja no poden anar a l'hospital, i etc. Però m'interessa el diagnòstic, i el diagnòstic és bo. El que no tot, això de massacrar gent només perquè és estrangera no és bo, no? Però vull dir, hem de fixar-nos del contrincant, de l'enemic, ens hem de fixar en la part on té raó. Encara que després la seva raó sigui una excusa per fer mamarratxades, eh? Però tot això ja ho sabem, ja està dit. O sigui, és inútil continuar a dir, ah, que xungo són això, perquè quan més el diem, més la gent va amb ells. Per l'altra cosa, hem de veure on tenen raó i hem de trobar una solució alternativa. I això és el que a mi m'interessa dedicar-me a aquesta part, no? Jo, de fet, segueixo moltes llistes d'aquests grups tal, perquè m'interessa veure què es creu la gent. I no perquè la gent sigui estúpida, perquè la gent està desesperada, i està desesperada en raons. O sigui, no poder trobar casa a Barcelona i que la majoria de gent ha de començar a plantejar a viure fora, perquè, jo no crec que la solució que està donant l'esquerra sigui suficient ni bona. Són solucions ideològiques, però no són solucions lògiques. Hem de treballar amb la lògica més que amb la ideologia. La ideologia és una eina que serveix per pensar, però si és l'objectiu, malament anem. La ideologia són moltes coses que et serveixen per raonar, però si és el teu objectiu és que el resultat coincideixen en la teva ideologia, doncs malament anem.
1: Sembla que la cosa no va en general com cap aquí, no? Fa la sensació que tu tens aquest discurs, però que després veus el que passa en el dia a dia de la política i sembla com que va cap a una altra banda, no?
0: El què? En què sentit?
1: En el sentit de no enfocar tant cap als fets, sinó més cap a aquest debat que tu explicaves, que té molt més a veure amb el discurs, justament.
0: Sí, exacte. Sí, jo crec que el tema de l'habitatge es pot resoldre d'una altra manera i, de fet, Trump ara ha posat una solució que fins i tot Sumar l'ha agafat. Però té raó, Trump, que és un megafatxa, el megafatxa, acaba de fer una llei que diu que les empreses ja no poden comprar edificis d'habitatge. I això m'interessa, o sigui, perquè i proposa, i dintre d'un marc de l'Iran, a mi m'interessa les coses que funcionen, perquè això és un experiment científic que ha de tenir com a resultat la felicitat social, no? I no la tal ideologia o l'altra, la felicitat social. Per tenir felicitat necessitem tenir una casa. I les solucions que s'estan proposant, que a més, com són basades en ideologia, s'han provat ja abans i ja pots veure els resultats, no funcionen. Per la qual cosa hem d'inventar-nos una altra via, basant-nos en la lògica i en el que tenim. I jo crec que ho podem aconseguir, però amb una mica d'esforç.
1: Doncs estarem atents al que acabis proposant.
0: Sí, no, sereu uns dels primers a saber-ho i espero que m'ajudeu a que es difongui el projecte perquè simplement nosaltres publicarem el projecte i veiem si la gent li interessa o no i que comencem. El mateix que vam fer amb 15M Parrato i amb el cas Bankia, si a la gent li interessa i li sembla, expliquem bé el projecte i la gent després diu, remem cap allà.
1: Doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho i per rebre'ns també a casa teva.
0: Home, un superplaer.
1: El que passa que abans de que marxis t'hem de demanar una cosa més, que és que aquí sempre al programa, a les nostres convidades, els demanem que al final ens expliquin alguna cosa que mai hagin dit públicament. No sé si tens alguna idea de què ens podries explicar.
0: És que...
1: Espera, tinc una gravadora per aquí, sí? Que sempre ho gravem aquí, per tant, ens ho pots explicar.
0: Ah, d'acord, l'agafo jo o tu?
1: Jo ho agafo, no et preocupis.
0: Doncs a veure, un moment. Jo no sé si això no ho he explicat mai, però... No se m'acudeix, perquè xerro molt i doncs potser ja el vaig explicar. Però quan vam tenir la... Això potser no ho he explicat. Quan vam tenir els correus de Blesa, la revelació que després va portar a la presó Rodrigo Rato i la condena de 65 polítics i banquers més, quan els vam rebre estàvem supernerviosos perquè era material, sí, filtració que teníem entre mans i doncs vam anar a un gran mitjà, un supermitjà internacional, que ara no vull fer el nom perquè si no sabreu, no, tipus dels grans, tipus New York Times, etc., no, dient, bueno, això, aquesta gent, no, nosaltres li passem i ens anem a casa i ja aquesta gent ja sabrà com fer les coses. I doncs quedem, passem per carrerons i arribem al bar on vam quedar amb el periodista d'aquest mitjà, i passem els documents i comencem a parlar, i mentre comencem a parlar el tio comença a plorar i comença a dir, és que jo no sé per què visc a Madrid, perquè era estranger, jo he vingut aquí per amor i aquesta feina és horrible, no vull, jo estic aquí, odio aquesta ciutat, la meva dona m'ha deixat i he de viure aquí perquè sóc l'enviat d'aquest mitjà tan important, però, bueno, total, que hem passat a tota aquesta reunió consolant aquest pobre senyor i un aprenentatge més és que ni tan sols això t'ho va solucionar el gran mitjà. Al final els vam haver de publicar nosaltres perquè els grans mitjans, els grans advocats, els grans tal, no, ho has de fer tu sol. I doncs mai van sortir en cap mitjà internacional els correus de Blesa.
1: Una carrera d'obstacles constant.
0: Constant. I aprens que sempre pensen, no, l'autoritas, no, un gran periodista ja et farà la feina, tu, un gran advocat, i no, i el mateix, no? Amb 15M Parrato també, els advocats els hem canviat constantment i al final la feina l'hem fet nosaltres.
1: Simona Levi, moltes gràcies.
0: A vosaltres, un plaer.

0: programa més amb vosaltres, un dimarts més amb vosaltres, i aquest ha sigut l'últim d'aquesta temporada, però no us preocupeu, que demà a les 6 de la tarda tornem aquí a Ràdio Sant Boi amb un nou programa de Gent de Carrer, dues hores fent-vos companyia fins les 8 de la tarda, en el que serà el penúltim d'aquest any 25-26. De moment, descanseu, acabeu de gaudir d'aquest dimarts, i ens tornem a escoltar demà a les 6. Que vagi molt bé!
1: Som gent de carrer. Itzeria Rintacore us ha ofert Gent de Carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: After San Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After San Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Bona tarda, us saludem en directe des de l'estudi Damià Grima de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem l'homenatge a Sant Boià al veïnat deportat, als camps de concentració nazis, al moment dels incendis a Catalunya, o l'or que s'han penjat Jaime Guerra i Pol Ferrer al Torneig Nacional de Màlaga. Avui és dimarts, 28 de juliol de 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Sant Boi homenatjarà els veïns deportats als camps de concentració nazis amb les Stolperstein, les pedres de la memòria, Albert Vilar.
1: El ple municipal de juliol va aprovar l'adhesió de la ciutat al projecte europeu Stolperstein, una iniciativa impulsada pel Memorial Democràtic de la Generalitat. El projecte homenatge a les persones deportades als camps de concentració nazis mitjançant la instal·lació de llambordes davant del seu darrer domicili, conegut abans de l'exili, o la seva deportació.
2: El projecte Stolperstein és una iniciativa de caràcter europeu que va començar l'any 1996 amb l'objectiu de recordar i d'homenatjar a les persones deportades als camps de concentració nazi. És un projecte, també vull dir, que ho financia i ho coordina íntegrament el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i l'actuació consisteix en la col·locació de llambordes, de pedres de la memòria. En aquestes llambordes el que consta és el nom i els cognoms de la persona deportada i les dades sobre el seu exili, la seva deportació, el seu assassinat, i aquestes es col·loquen al terra just al davant del darrer domicili on aquesta persona va viure abans de ser deportat.
1: La proposta presentada pel regidor Memòria Històrica de l'Ajuntament de Sant Boi, l'Àlex Pérez, a qui escoltàvem, va rebre el suport de la majoria del plenari i només va comptar amb l'abstenció del grup municipal de Vox.
0: El regidor va explicar que gràcies al treball conjunt de l'Arxiu Històric Municipal i de l'Amical de Mauthausen ja s'han identificat 7 santboians que podran ser homenatjats. L'Ajuntament també treballa en un pla d'actuació per ampliar la xarxa de càmeres de videoprotecció al municipi.
1: El govern municipal va explicar que la policia local està treballant per identificar les ubicacions més adequades per instal·lar les futures càmeres. L'objectiu és que els dispositius se situïn en aquells espais on puguin tenir una major utilitat. Lluís Amoret ho explica i és l'alcaldessa de Sant Boi.
3: Videoprotecció. No vigilància. Són càmeres de videoprotecció. No vigilen, protegeixen. El que farem primer és una anàlisi de les càmeres de videoprotecció que tenim a la ciutat, quines van, quines no van. És a dir, incorporar una eina més que ajudi als nostres agents, aquests 103 agents, que tindrem amb més eines per poder fer la seva feina i aconseguir aquesta lògica de la protecció dels ciutadans i ciutadanes. I si és veritat que hi ha molta gent que sabent que hi ha, i això ens ha passat amb aquestes càmeres mòbils a la Festa Major i a la Puríssima, algunes conductes incíviques, sabent que hi ha una càmera instal·lada, això ha generat una actitud moltes vegades i una conducta de dissuasòria i també preventiva.
1: Durant la seva intervenció, l'alcaldessa també va fer una valoració positiva de les càmeres mòbils que els van instal·lar prèvia autorització en grans esdeveniments de la ciutat. Va posar com a exemple la Festa Major, la Fira de la Puríssima i la Revetlla de Sant Joan, on, segons el govern, aquesta mesura ha funcionat de manera molt satisfactòria.
0: Posem també el focus en la seguretat a la piscina de la Muntanyeta, un espai cabdal durant l'estiu i en el que molts veïns i veïnes apunten episodis d'incivisme.
1: Una moció presentada pel grup municipal de Vox que va requerir l'intervenció de l'equip de govern, que defensa que la piscina de la Muntanyeta és més segura que mai. La regidora Antònia Barragán va rebutjar bona part del plantejament del PREC i va assegurar que els fets descrits per Vox no són reals. Tot i això, va admetre que la instal·lació de Sant Boi ha hagut de fer front a episodis d'incivisme que han obligat a reforçar la vigilància i els protocols d'actuació.
4: Els fets estan, no són reals, almenys el que s'exposa, que la policia municipal d'aquest ajuntament passa dues vegades cada dia per la piscina al matí i a la tarda. Forma part, al cap de la policia municipal, d'un grup de treballadors i treballadores de la piscina, així com treballadors i treballadores municipals, per estar atent en qualsevol fet que es produeixi a la piscina.
0: Pel que fa al control d'accés, la regidora va revelar que l'Ajuntament ja ha prohibit l'entrada a diverses persones. Explicava que més d'una família té prohibit l'accés i ha estat prohibit durant més d'un any, recordant que qualsevol conducta delictiva o que incompleixi les normes de la instal·lació pot comportar aquesta sanció. Actualitzem l'estat dels incendis perquè, tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies, a Catalunya, un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dimarts el perill màxim d'incendi forestal, al nivell 4 del Pla Alfa.
1: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, al Montmell, Vermellar, Montsant, Els Ports, Cardobaixa, Tivissa i Vandellòs i Prades. A Sant Boi hem lamentat diversos episodis a les zones industrials que no han afectat la salut de cap veí o veïna. Ara per ara, la localitat continua en el nivell 2, que representa un perill al d'incendi.
0: El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, torna a reclamar un gran pacte contra el canvi climàtic. Marc Pijó en la xarxa.
5: Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
6: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
5: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
0: El Parc Sanitari Sant Joan de Déu engega un projecte pilot amb estudiants d'infermeria per oferir suport emocional i orientació a pacients i familiars durant l'espera a urgències.
1: El projecte pilot Contacta, voluntariat que connecta, incorpora voluntaris al servei d'urgències amb l'objectiu de reduir la sensació de solitud, oferir suport emocional i millorar l'experiència a pacients i familiars durant el temps d'espera. La iniciativa, que va començar aquest mes de juliol, compta amb la participació d'estudiants voluntaris del camp docent Sant Joan de Déu, que proporcionen acompanyament i orientació de caràcter no assistencial. La seva tasca consisteix a escoltar, resoldre dubtes sobre el funcionament del servei i ajudar els usuaris amb eines digitals relacionades amb l'atenció sanitària, especialment quan les dificultats tecnològiques suposen un obstacle.
0: José Cano és el cap de gestió d'urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu.
7: El repte que es planteja en aquest projecte de cara al futur és que el personal voluntari sigui una peça més al servei d'urgències. Consisteix en introduir persones voluntàries que vinguin del campus docent, que siguin estudiants, al nostre dia a dia del servei d'urgències. Va sortir de la necessitat de donar resposta el que els nostres pacients deien, no? Que sentien sols, no acompanyats, que hi havia circuits pocs clars, i era una manera de donar resposta introduint a persones voluntàries que puguin suplir aquestes necessitats.
0: El projecte neix per respondre a situacions en les que la incertesa, la preocupació pel procés assistencial o la manca d'acompanyament poden afectar emocionalment les persones ateses a urgències. Amb la presència d'aquests voluntaris es pretén oferir una atenció més propera i personalitzada, complementant el treball dels professionals sanitaris.
1: La iniciativa presta una atenció especial a persones grans, pacients amb deteriorament cognitiu o procedents d'altres dispositius assistencials, col·lectius també, que solen requerir un acompanyament més estret durant la seva estada a l'hospital.
0: La Paula Maestro i la Laura Flores són estudiants d'infermeria.
8: Estudiem com a infermeres i fem pràctiques, només veiem la part que és com de tractament i clínica i no veiem realment com passen les hores als malalts i com és el procediment des de que entren fins que surten. O sigui, només veiem una petita part i en realitat viuen tota una experiència aquí.
9: M'ha donat que la gent ho necessita molt i que ho agraeix moltíssim, sobretot també a la sala d'espera, perquè tenir com algú al teu costat i poder preguntar qualsevol dubte o inquietud, això ja ajuda molt.
8: És un acompanyament, no sé, jo crec que molt bonic i molt agraït.
0: Informació de servei. Aquests dies hi haurà afectacions nocturnes al trànsit per les hores de desmuntatge de línies elèctriques.
1: Les nits d'avui 28 i també demà 29 de juliol hi haurà talls de trànsit a l'Avinguda Maria Girona, la BB-2002 i el carrer Bonaventura Calopa. Les afectacions seran de 8 del vespre a 6 del matí. També hi haurà canvis en el recorregut de les línies d'autobús L96 i L61.
0: I aquest dimecres 29 de juliol es faran treballs de repavimentació puntual al lateral de la carretera del Prat, en el tram comprès entre els carrers Saragossa i Osca.
1: Les obres es donaran a terme aproximadament entre les 8 del matí i les 8 del vespre i comportaran diverses afectacions a la mobilitat. Durant aquest horari quedarà tallada la sortida des de la rotonda de l'Avinguda Marina cap a lateral de la carretera del Prat en sentit plaça d'Europa. També es tallarà la circulació lateral de la carretera entre els carrers Saragossa i Osca. A més, els treballs afectaran el recorregut de les línies d'autobús L70, X70, L77 i L86, que modificaran temporalment el seu itinerari.
0: I aquest mes d'agost, Sant Boi acull una nova campanya de donació de sang i plasma del Banc de Sang.
1: Les donacions es faran a Can Massallera, al carrer Mallorca número 30, els dies 5, 6 i 19 d'agost. Per participar, és recomanable reservar cita prèviament a la pàgina web de l'organització. Des del Banc de Sang, recorden que cada donació pot ajudar fins a 3 persones i és essencial per garantir les reserves necessàries als hospitals durant l'estiu, una època en què habitualment disminueixen les donacions.
0: Si teniu entre 18 i 70 anys, peseu més de 50 quilos i gaudiu d'una bona salut, animeu-vos a donar sang, un petit gest que pot salvar vides.
10: Els informatius, a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports, dos santboians han proclamat campions d'Espanya en el Torneig Nacional d'Atletisme. Perquè, tal com us explicàvem, Jaime Guerra i Pol Ferrer, els atletes de Sant Boi i del Club Cornellà Atlètic han aconseguit la medalla d'or en salt de llargada i en decatló, respectivament, en el Torneig Nacional d'Aire Lliure celebrat aquest passat cap de setmana a Màlaga.
1: En l'apartat de decatló, Pol Ferrer s'ha imposat amb 7.774 punts, millorant la tercera posició del 2025 i sumant un nou títol nacional absolut després del que va aconseguir el mes de març en pista coberta. Tot i això, el de Sant Boi no va aconseguir l'objectiu de sumar els 8.000 punts necessaris per classificar-se al Campionat Europeu que celebrarà Birmingham el mes d'agost. Pol Ferrer valorava el campionat al mitjà d'atletisme català a carrer lliure.
11: Realment veníem amb l'objectiu d'aquests 8.000 punts o més, bàsicament la mínima per Birmingham, així que el no haver-se complit aquest objectiu i únic que tenia per aquest campionat, doncs de primera et dic que no estic del tot satisfet, per no dir que no ho estic, però bueno, al cap i a la fi és honor d'Espanya, no tothom pot dir el mateix. No tardaré molt en valorar realment el que aquesta marca és venint de tot el que he vingut a aquest aire lliure. Així que, ara per ara, tres, però en res content, segurament.
1: D'altra banda, Jaime Guerra aconsegueix ser campió d'Espanya en salt de llargada amb una marca de 8,14 metres, a 3 centímetres de la seva marca personal i 3 per sobre del segon classificat. El de Sant Boi torna a ser campió després del títol aconseguit el 2024 i de la segona posició de la temporada passada, a més d'haver aconseguit la classificació per l'Europeu de Birmingham. Ho valora també a carrer lliure.
12: Estic ara saltant a les meves marques personals. El que em fastidia és que avui he fet 8,14 sense agafar taula. O sigui que podria haver sigut 8,20 i pico. És el que hi ha, això és el salt de llargada, has de saber ajustar també, i avui no ho he fet molt bé, però bueno, m'hem portat l'hora a casa i això, bueno, era l'important avui. Inspiració, uf, és que ara el nivell està molt alt, a Europa. Sent realistes, confio en poder passar a la final. Després ja a la final, depenent de com hagi anat l'eliminatòria, ja diré alguna cosa.
0: Més notícies esportives. En futbol, el Ciutat Cooperativa reforça el seu atac.
1: Ho fa amb el davanter Sant Mollà i Valdemuela, amb experiència primera catalana amb el Nàstic Manresa i format a les canteres de Sant Mollà, Damm, Espanyol o Gavà. El jugador de 20 anys és la 8 tenen incorporació de l'equip de Javi Calvo, que també suma 13 renovacions. El Ciutat Cooperativa començarà la pretemporada aquest 18 d'agost, on jugarà fins a 7 amistosos, començant el 22 d'agost contra el Turó de la Peira, equip de Lliga Elit, i acabant el 12 de setembre contra la Fundació Acadèmia Hospitalet de Segona Catalana.
0: I l'equip començarà la temporada de manera oficial al cap de setmana del 19 i 20 de setembre, on rebrà el municipal de Níjar, que el Poble Sec. També en futbol, el Sant Boià anuncia novetats de cara a la propera temporada.
1: És el davanter basc Beñat Valenzuela, procedent del filial del Real Unión de Irún, qui és la 11a incorporació de l'equip d'Alberto Triguero. A més, també s'ha fet oficial la continuïtat del lateral Héctor Miranda, sumant un total ja de 9 renovacions. Els de Sant Boi tornaran a competir a la primera catalana, començant la temporada el diumenge 20 de setembre visitant el camp del Club Esportiu Júpiter, que ve de descendre de la Lliga Elit.
0: I finalment, en rugby, la Unió Esportiva Sant Boiana suma un nou fitxatge internacional, l'italià Nicolò Grassi.
1: El 3/4 procedent del rugby Paravaggio de la ciutat de Milà, ha sigut internacional amb la selecció sub-18. Aquesta és la tercera incorporació del nou equip dirigit pel xilè Ricardo Cortés, que substitueix a la banqueta el llac d'entrenador Sergio Guerrero. La Sant Boià ha anunciat 7 baixes i fins ara no ha anunciat cap renovació de cara a la pròxima temporada.
0: I pel que fa al temps, acabem aquest dimarts amb una situació d'un temps molt tranquil, el cel es manté serè i amb algun núvol poc important i no s'espera cap mena de precipitació durant la nit.
1: La temperatura anirà baixant de manera gradual després d'una jornada força calorosa. A aquesta hora ens movem al voltant dels 28 graus, però de matinada els termòmetres baixaran fins als 23. L'ambient continuarà sent càlid i amb una certa sensació de xafogó. El vent de marinada anirà perdent força al llarg del vespre i acabarà bufant fluix, favorint una nit estable i tranquil·la.
0: De cara a demà, dimecres, no hi haurà grans canvis, predomina aquest sol durant tota la jornada amb algun interval de núvol, vaja a primera hora amb el perill d'una quarta onada de calor que es va escalfant a poc per aquests primers dies d'agost. Les temperatures tornaran a pujar fins als 32 o 33 graus i aquesta calor continuarà sent la protagonista. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimarts 28 de juliol. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 9 amb el Rincón de Hideo. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem ja demà dimecres al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre a tothom.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Thank you.